Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el F.

Escoltes i cal.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icats.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Español per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els quatre policies nacionals que van participar en el dispositiu on Español va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció no va anar bé.
2: Va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí, si ell va participar...
3: Podria volver a repetir, per favor?
1: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc va sortir bé. Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Repassem ara altres informacions en format breu. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres eleccions legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte i com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta que de la victòria del partit de Vladimir Putin. L'àtic de luxe de la Comunitat de Madrid es queda sense comprador. El govern de Ayuso el va comprar per 6,3 milions d'euros i l'han tret a subhasta per gairebé 6,7, però no hi ha hagut ni una sola oferta. Ara estudia una nova fórmula per vendre'l, mentre continua la polèmica sobre l'ús que se n'havia de fer. I el mercat de música viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major i la catedral amb bandes com Dan Peralbo i El Comboi o Mama Duixa. Una de les cites més destacades del dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida. Desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna. L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de drogues. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicle d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
4: On es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa, no? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
1: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles. Esports, el Barça d'en Vol supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Lliga d'en Vol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb aquests resultats. Betis 1, Getafe 1 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elche en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció a l'equip blanquiblau. Aquest divendres també juga el Barça femení, serà a les 8 aquest vespre al Camp de l'Alavés amb Clara Serra, Jordi a la llista, però sense la portera Cata Coll.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, que bé, que m'ha arribat el divendres. Lara García, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Que tens problemes per connectar-te amb l'ordinador?
6: Sí, tenim problemes amb el text, però no passa res.
5: Està tot a
6: lloc, sota control, això? Sí.
5: A quina hora
6: et
5: lleves tu habitualment?
6: A les 4, en punt.
5: I avui per fer-te aquesta melena que ens portes de divendres...
6: A les 4, però he anat molt ràpid.
5: Bé, és que t'hagués d'entrar i dic, escolta'm, però quina melena arreglada per ser aquestes hores del matí.
6: És que portava dies amb els cabells fatal i avui m'he despertat i he dit, avui no, avui és divendres i avui em pentino.
5: Res més a dir.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 18 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cambrils, al Baix Camp, el sol sortirà a les 7:39 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 21 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Hola, un moment, bon dia, que estem tenint problemes amb el text.
0: Avui volem destacar una declaració
2: aquí
0: del cantant.
2: Bon dia, matiners. Avui volem destacar una declaració del cantant Edu Esteve en una entrevista que ha donat a la revista Underrock perquè acaba de treure un nou single amb nou videoclip. I diu, tenir il·lusió per alguna cosa és el més bonic que ens dona la vida.
0: Petonats des de la ràdio a Edu Esteve, que acaba de presentar Torna, el seu nou èxit, tots els èxits del món. I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: No necessito text per dir-te bon dia, que Raül Moreno, conseller de Drets Socials, serà a les 9:15 per explicar-nos si com està el sistema d'ajudes de la Generalitat, que parlarem de si ara hem d'anar, a nosaltres hem de viatjar per veure els artistes arran de la residència de Shakira a Madrid, i de dos debuts que tindrem avui a les recomanacions del cap de setmana, la Clara Molins i el Marc Viernes.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I en un 3 i no res, hem arribat al cap

0: Els de Constantí, els Pets, no poden explicar millor en aquesta cançó titulada Cap de setmana, que sigui ja divendres, que es faci ja a les 5, que surtis de la feina, que arribin els amics. Acabem la setmana, molts marxareu, d'altres tornareu, potser teniu 10.000 plans o senzillament aprofitareu per no fer absolutament res, sigui com sigui. Ens trobareu amb les portes obertes de bat a bat per rebre-us amb una pancarta on hi posa Benvinguts al divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el matiner, els matiners d'avui divendres. 5 del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, matiners.
0: A veure, sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira que Europa té un problema greu amb les vacunes infantils. Aquesta matinada s'ha publicat un estudi publicat per la revista The Lancet que alerta que la vacunació infantil ha baixat en els 27 països de la Unió Europea. L'estudi comprèn des del 1980 al 2024. I aprecia que, en general, i també a Espanya, en els últims anys, això de la vacunació dels nens s'ha relaxat lleugera.
0: Caramba!
2: L'estudi no n'analitza les causes, però sí que deixa caure que la caiguda coincideix amb els anys post-pandèmia. Gràcies, Donald Trump, i gràcies a tots aquests
0: TikTokers, no?
3: I
2: Instagramers, que han anat fent bandera de no vacunar els nens.
0: Mare meva!
2: Un parell de dades que fan poca gràcia. La vacunació contra la poliomielitis ha baixat en 20 països dels 27. I la de l'hepatitis B en 18 dels 27. Els investigadors avisen que si baixen les cobertures poden tornar malalties infeccioses que fa dècades que pràcticament teníem oblidades o controlades, eh?
0: Sí.
2: És a dir, que si algú li entra aquesta nostàlgia pels anys 80, que aposti per les ombreres, que aposti
0: i les vacunes
2: per les dessuadores i els escalfadors, i no pel retorn de la poliomielitis.
0: Que tens algun record de joventut?
2: No, però algunes d'aquestes sí que l'hem passat, eh? Va.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Oients dels matiners, avui el món serà un lloc millor per les persones dependents i les seves famílies. Andreu Merino.
4: El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Això, en principi, ha de servir per destinar-hi més recursos i reduir burocràcia. També per eliminar incompatibilitats entre prestacions. Tot plegat ha estat possible gràcies a anys de demandes d'usuaris que veien com les ajudes o no arribaven o ho feien massa tard. Ara caldrà veure com s'aplica el nou sistema i, sobretot, quan serà plenament operatiu. Però sembla que es fa un pas en davant per garantir una vida digna a les persones dependents i amb discapacitat.
0: 5 del matí, gairebé 12 minuts, 3 notícies per començar el dia. Tres bones notícies, perquè tal i com estan les coses, ja que us heu de despertar aquestes hores del matí, almenys que escolteu, coses boniques, coses divertides. La gira de Shakira és la més taquillera de la història de la música llatina, amb 417 milions d'euros.
5: Les bones ja facturen. Marta,
0: a veure, ja no plora i factura més que mai.
3: Hosti, la tia, sí, fins i tot més que Bad Bunny i Luis Miguel, que ho van fer... Luis Miguel, volia dir. Luis Miquel. Que ho va fer amb l'última gira l'any 2024. Recordem que Shakira farà aquesta residència europea a Madrid. Per tant, tothom que vulgui veure Shakira haurà de venir a Madrid.
0: Haurà d'anar.
3: Com que jo hi vaig, jo ja estic allà. 12 concerts faran tot i per fer-ho ha muntat una ciutat temporal. Per cert, a Las Vegas va ser on va fer més diners, ho va fer amb un sol espectacle, va aconseguir 5,7 milions d'euros. Això sí, la residència que va fer amb èxit va aconseguir 40,6 milions d'euros amb només 7 concerts que va fer i on hi van assistir gairebé 400.000 persones. A Madrid s'espera que hi passin una mica més fins a arribar a la xifra de 600.000.
0: Dinerets, eh?
3: Uau.
0: Quina bestiesa. Ahir, tornant a casa, pensava, com li deuen ingressar a Shakira tots els diners? Tu que vas a una gira i et diuen de cop i volta, et ingresso 20 milions al teu compte.
3: Bona pregunta.
0: No sé com ho deuen fer.
3: No ho sé.
0: Saps allò, si paguen sí, per concert o de cop i volta et diuen...
3: Interessant, és veritat.
0: Ai, mira, ja tinc ingressat els 25 milions d'euros de l'última gira.
3: Clar, te n'avanço, no sé quan.
2: No sé, noi.
3: Bona, bona.
0: Però hem de parlar-ho això algun dia.
3: Li fan un bisum, saps? Molt bona pregunta.
0: Sí, el que ha dit la Lara del
3: bisum. Mira, m'he pensat amb això. Què diu, què has dit?
6: No, dic que li fan un bisum.
3: Sí.
6: I s'ha acabat.
0: Ha fet gràcia.
3: Està bé, Lara.
0: No te l'has rigut massa, eh?
3: No, no, no.
0: Una cadena nord-americana farà un especial dels castells. Ot Serra.
7: Embogeix la plaça de la Vila! Tothom el dona per descàrregat per primera vegada en la història dels castells.
8: Veurem si amb aquesta passió o no, però la televisió nord-americana CBS farà un especial del concurs de castells que el 3 i 4

0: Fas tu també una miqueta
1: de
0: brometa.
1: Vinga, toca tu. Doncs,
2: arribarà.
0: Una jove de 24 anys ha creat un sistema per informar més ràpidament alerta dels retards de Renfe i Adif.
1: Sí, és la Marina Castellano, alumna d'Enginyeria Matemàtica de la UPF i usuària de Rodalies. Per tant, pateix aquests retards. Pel seu treball de final de grau ha dissenyat el que anomena un sistema d'extracció i anàlisi de dades capaç de detectar una incidència a Rodalies i informar-ne de mitjana uns 45 minuts abans del que ho fan els canals oficials actuals de Renfe. El sistema permet detectar, verificar i processar automàticament els milers de missatges que es comparteixen a les xarxes socials sobre aquestes incidències, n'extreu informació fiable i la contrasta amb l'avaria real i llavors es publica i els usuaris ho poden veure. La Marina Castellano està oberta que alguna entitat del mateix govern o si no Renfe i faci una proposta o una oferta per comprar-li aquest sistema.
0: Molt bé, que m'agrada molt aquesta idea, aquesta proposta, i a veure si li compren. Confirmem que evidentment hi havia 60 minuts, eh?
1: Confirmem, confirmem.
0: Ai, que bé, doncs jo ja tinc fet el divendres.
3: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un quart de sis del matí, un quart i un minut, pràcticament. Tal dia com avui, del 2024, moria el baixista australià Dick Diamond, als 76 anys.
1: Va ser membre dels Easy Beats, considerats com el millor grup de pop d'Austràlia de mitjans dels anys 60. Van compondre aquest tema que sentim, Friday on My Mind, que va arribar al número 1 a Austràlia el 1966. També ho va fer al número 6 al Regne Unit i al número 16 als Estats Units, un any després, al 67. Va ser, de fet, la primera cançó de rock australiana a aconseguir un èxit internacional. Els seus concerts i el que la banda provocava era similar, es veu, a la histèria dels Beatles, coneguda com a Beatlemania, i per això de seguida doncs, la premsa australiana va fer néixer el concepte de Easy Fever.

0: Quina bona manera per començar a fer el primer cafè d'aquest divendres des de Catalunya Ràdio i des dels matiners. Ja arriba el moment de repassar alguns dels grans moments que ens ha deixat la tele. Pareu bé les orelles, oients dels matiners, perquè el 23 de setembre torna a TV3 i a la plataforma 3CAT Soc i Seré, presentat per l'Àngel Llàcer.
1: 100 nous concursants, nous reptes, nous convidats i molta, molta competició per trobar qui en sap més de Catalunya.
2: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
3: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
4: Hem fet proves de què?
3: De geografia.
5: Més.
3: D'història. De llengua. De veneres. De balls de bastons. De cuina.
6: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
3: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
7: Torna.
3: Soc i Seré.
0: Doncs a veure què tal aquesta segona temporada del Soc i Seré. I qui ha tornat per ser a la revuelta ha sigut Candela Peña.
8: L'actriu va tornar a veure Broncano i va arribar amb les piles carregades.
9: ¿Puedo hacerte un poco de crítica como si fuera yo la hater de esto?
10: Sí, por supuesto.
9: Lo vi el día 1.
10: Sí.
9: Y ya no lo volví a ver.
10: ¿Por qué?
9: Me dio una depresión, David.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
9: Oh, qué mal estuvo el día 1, David. Qué mal. O sea, esto era... Pescados y marisco,
10: bueno,
9: LOL.
10: Porque todavía el primer día...
9: ¡Uf! De la Santi, que lo amo, y a mi Lara.
10: Bueno,
9: pero esto era un truñazo.
0: Ah, és com si ve algú aquí, saps, a col·laborar.
8: Home,
0: i de cop
8: diràs.
0: I volta et dius, quin programa de merda que esteu fent.
8: Truñaco, eh?
0: Truñaco. Honesta és, també t'ho dic, eh?
8: Sí, sí.
0: Meravellosa, recupereu també el moment de Candela Peña a la revuelta. I acabem recordant el que va dir Thaís Villas al programa Cara al Show de Marc Giró.
8: Villas va visitar el plató del seu cunyat, en Marc Giró, per explicar com va ser el seu primer dia a l'intermedio.
11: En mi caso, el secreto de estar 20 años es tener mucha paciencia. La primera vez que yo voy al intermedio, bueno, que me presento a intermedio, yo venía a Telecinco. Sí.

0: Cisco. Voy allí, me meten en una reunión apartadita, estaban los jefes y toda la gente que trabajaba ahí y discutían cómo se vestirán, cómo las pondrán, qué haremos, tal. Estaba Yolanda Ramos, estaba Cristina Peña, estaba Beatriz Montañer, claro. Y estaba yo. Pues bueno, Yolanda Ramos, claro, con esta altura, este cuerpo que tiene, este tal, Cristina Peña, claro, Cristina Peña es un pibón y tal cual, no sé qué. Beatriz, bueno, monería mía. De mí, cri, cri, cri, cri, cri. Y digo, estaba yo ahí detrás y digo, o sea que soy la fea del elenco, ¿no? ¡Perfecto! Perfecto. ¡Pa'lante! ¿20 años?
1: ¡20 años, sí, señora!
0: ¡20 años!
2: 10 minuts, 4:45 del matí, un petonàs també des de la ràdio a Thaís Villas. Amb aquesta sintonia, obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actor Imanol Arias defensa la seva companya Maria Galiana després de les declaracions sobre Cuéntame cómo pasó.
3: Recordem que l'actriu Maria Galiana va dir en una entrevista a EFE aquesta setmana que sentia que havia desperdiciat la seva carrera com a actriu per haver dedicat 20 anys al seu paper d'àvia adorable a la sèrie. Doncs bé, ara Imanol Arias li han preguntat sobre aquest tema i atents a la resposta.
4: Yo sé lo que me ha dicho María. María no le gusta en la serie, le gusta el tenis. Y
5: ¿tenis?
4: El tenis, sí. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1. Y si no le gustan las series, pues tampoco es, tampoco me parece tan... Pero no sé lo que ha dicho, yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella, en cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea, ¿no? Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también.
2: Tota la raó, Imanol Arias, com per no respectar Maria Galiana.
3: I tant, que hem de venir nosaltres a dir.
2: És que tampoc ha dit cap mentida, Maria Galiana. No, és que no em sembla ni ofensiu.
3: Que a mi em sembla que m'ha encantat, vaja.
2: No? Sí. Ah, aquest és per donar-li de menjar part, perquè qui ha parlat ha estat l'actor i humorista Ángel Garó, que ha dit que no se sent vinculat al moviment LGTBI.
3: Sí, en una entrevista amb la revista LGTBI Xangai ha declarat que no li agrada com s'aborda, segons ell, actualment el moviment.
6: Yo no me siento vinculado con el movimiento LGTBI donde sale la gente con los huevos al aire y con calzoncillo y con las plumas haciendo como una loca. Pero ¿qué explicación es esa? Usted puede hacer lo que le dé la gana, como yo he hecho toda mi vida, hacer lo que me da la gana. Me he acostado con mujeres, me he acostado con hombres, pero a mí nadie me ha visto con plumas en la calle enseñando el culo. Yo creo que se están inventando estas políticas izquierdistas que a mí me aterran.
2: Es que, claro, definir el movimiento como gent que va ensenyant els ous.
3: Sí, sí.
2: Poca història té Ángel Garó. És més, segurament pot estar amb homes gràcies a la gent que a vegades ensenya els ous.
7: Res a dir.
3: És un missatge tan tòxic.
2: Mare
3: i perillós.
2: Meva.
3: Perillós, perillós.
2: Mare meva. I sí, clar, critiquem les polítiques d'esquerra, però no sé si això amb les polítiques de dreta ho haguéssim pogut fer en algun moment. Mare meva, bon cap de setmana al senyor Garó, que rasqui una mica els ous, també. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic de física de la UPC ens donava un avís important davant les alertes per pluges.
9: És important que tothom sabem on vivim, és a dir, on està a casa nostra. Has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa s'inundi. Això és fonamental. Molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tot Espanya. Saber on està casa teva, és a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o, bàsicament, quan ha de pujar al nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva.
8: I ens va visitar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que es desfeien elogis amb La bola negra, la pel·lícula de Los Javis.
10: Que una pel·lícula basada en la història de l'Orca que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé del país que som i que volem ser, no? Jo sempre ho dic, no? En aquest moment tan difícil d'avenç de les forces reaccionàries, és imprescindible el paper de la cultura. El paper de la cultura en defensar valors fonamentals, el paper de la cultura en expressar-se, en denunciar.
8: A la tarda, el grup Fades va compartir una anècdota d'un dia de creació musical que, per sort, va quedar amb ensurt.
11: Vam estar com tancades a una habitació, a una sala, durant molt de temps, sense saber, bueno, que el gas estava encès. I llavors vam sortir una entrevista.
12: Vam sortir una entrevista, això, Pau.
11: Marejades que no podíem més en la nostra vida. I de cop vam entrar.
12: No, i jo tenia com si fos el cas de la rialla,
3: que
12: no?
3: Que quasi us moriu.
11: Que quasi us morim. I llavors, clar, estàvem allà. De cop vam entrar i vam dir, quina puta de gas, què ens ha passat?
13: Vam dir que Iconic ha sortit d'una experiència d'un
3: emoció.
8: I més enllà d'aquesta casa, ens permetreu un dia més que tornem a Federico Jiménez Los Santos i la seva indignació amb els jugadors del Real Madrid per no haver mostrat la samarreta de suport a Ceuta.
1: Pero el caso de Mbappé, que es indudablemente más listo que Vinicius, probablemente la piedra Pómez es más lista que Vinicius, pero tiene también una cara que se la pisa. El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado, y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Este discurso, esta fechoría, esta burla por parte de la tortuga ninja, es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
2: En 5 minuts arribem a 4:45 del matí, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Ja som a divendres, però Mercuri i Saturn poden fer que avui el cap vagi una mica amb el fre de mà posat. Si una conversa se't fa costa amunt, no trobes les paraules o et sorprens veient-ho tot una mica negre, no treguis conclusions massa ràpid. A vegades només necessitem una mica més de temps per ordenar les idees. Així que avui, abans de respondre en calent, respira, pensa-ho bé i després ja en parlem. Bon divendres!
2: Lara, a qui li diem mangi anys per molts anys?
3: Doncs comencem felicitant el presentador de tele, Marc Giró. Segur que celebrarà amb elegància.
2: El Xavi Espinosa porta molt temps fent-me una classe de com riure com Marc Giró.
3: Sí? Et va sortint bé, eh?
2: Sí, mica en mica. Falta una mica d'agut.
3: Un parell de classes més i ja ho tens. Doncs avui en Marc Giró en fa 52. També fa anys l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actriu Jada Pinkett Smith, també dona de Will Smith. Avui divendres en fa 55.
13: No m'ho puc creure!
3: Que sí, Helena, que sí, per molts anys a tots tres, i gaudiu de valent, que avui és divendres.
2: Ai, cada dia els matiners, els que ens escolteu ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, matiners.
15: Francesc Garriga, periodista, ha viscut molts anys als Estats Units. Presenta La tarda de Catalunya Ràdio.
14: La cançó que us proposo per despertar-vos amb energia i una mica de marxa és de la cantant Ray, Where is my husband? És una cançó que em va enganxar molt aquest últim estiu i que em va acompanyar, em va donar energia, una mica de força. Així que amb aquesta energia empenta i una mica de ritme, us desitjo un molt bon dia. A gaudir-la.
16: Els més matiners.

0: Els matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 18 de setembre. Àlex Ous, bon dia de nou.
2: Bon dia, Xavier.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
2: El primer ministre, Mark Carney, celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts, una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna.
2: Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte amb aquest país, amb Ucraïna, i com que no són unes eleccions lliures ni tampoc transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin.
1: Despropòsit el judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona.
2: La traductora contractada per la Generalitat, especialista en rus i en ucraïnès, no va poder fer correctament la traducció del català al castellà.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí, si ell va participar...
5: Perdó, podria volver a repetir, per favor?
2: Finalment, els advocats van acabar traduint ells mateixos les preguntes. El govern admet l'error i diu que prendrà mesures perquè no es repeteixi.
1: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants.
2: El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució judicial. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres.
6: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarnos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar a l'abril.
2: Va pagar-ne 6,3 milions d'euros i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7, 400.000 euros més car. El mercat, però, li ha girat l'esquena i la primera subhasta ha quedat deserta. Ara el govern de Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. Recordem que la Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa usava de llicències d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: Els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
2: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat en un establiment de menjar ràpid per dinar, han anat al lavabo i aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007.
1: El mercat de música Viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major a la Catedral.
2: Anota tu perquè a l'agenda, perquè hi passaran amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi o Mama Duixa. I una altra de les cites més destacades d'aquest dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida.
1: Aquesta tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
2: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i també els podcasts.
1: Bon cap de setmana, Àlex.
2: Igualment.
1: 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui amb l'Eurocambra en totes les portades.
7: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu, llegim a La Vanguardia. L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, diu el periòdico, que hi afegeix les declaracions textuals hem estat envaïts.
8: També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança França, malgrat les amenaces de Trump, mentre que El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta.
7: Altres temes de portada, La Vanguardia titula atenció que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat, explica també el diari, per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare.
8: I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
1: Ah, i avui diversos articles d'opinió que reflexionen sobre Ceuta.
8: Sí, La Vanguardia exposa que la situació a Ceuta aconsella un replantejament. Recorda que els ceutins segueixen sense normalitat i que mantenir aquesta situació és jugar amb foc.
7: El diari de Godó diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços.
8: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus.
7: I considera que l'aposta s'hauria d'orientar a fomentar el desenvolupament democràtic i econòmic de tot el Magrib.
8: Per a El Mundo, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària.
7: I titlla de cínica l'estratègia política de Pedro Sánchez de passar, diu, tota la responsabilitat de la situació a Ceuta a un alcalde desbordat per una crisi que ja no és d'estat, sinó europea.
8: El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta de l'equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt la crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola.
7: Diu que ara el risc és que en el discurs de la ja justa i urgent solidaritat amb Ceuta es filtri la llavor de l'odi i la divisió.
8: A l'Ara, Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta. Quanta comèdia!
7: I critica que les crítiques als jugadors vinguin dels creadors de no es poden barrejar la política i l'esport quan es tractava de l'independència.
1: A aquestes hores del matí també moment de repassar la premsa digital. Quina seria rasa a la Xina?
7: Doncs una de feta amb intel·ligència artificial amb el títol Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia, no té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior, atenció, al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en només 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
1: On fan el millor pa de tot l'estat?
8: A Múrcia, al forn Joaquín.
1: Forn Joaquín.
8: El Joaquín s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet a Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana, Tosca, el forn Roisser de Coristanco, a la Corunya, i de Barcelona n'hi ha 7 d'establiments, de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Múrcia.
1: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la festa al cel de Salou aquest cap de setmana?
7: Doncs que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim al Més que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
1: Vinga, que són, mira, és que mica a mica, poc a poc, només 6 minuts, arribem a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ens esteu escoltant ara mateix, també en emissió conjunta per ICAT. Ja ho sabeu que ens despertem cada dia amb tots vosaltres i aquestes hores del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Comencem amb l'inici de la setmana de llibre en català, que ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Deixa'm dir-la.

0: Tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials. També s'hi faran podcast en directe, com Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. I els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. I encara a Barcelona, Marta.
1: Sí, hem de lamentar una notícia trista, perquè ha mort el promotor musical Guim Cifré, ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i estava al capdavant de la reobertura del Jazz Sí, un local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Músics. El club aquest s'havia d'inaugurar justament avui, amb 3 dies de concert que, evidentment, doncs s'han cancel·lat.
0: Doncs des d'aquí una abraçada als familiars i als amics del Guim. I un parell de coses una mica més alegres.

0: Ho hem comentat a l'inici del programa. Avui arrenca aquesta tanda de concerts de Shakira a Madrid.
1: Seran 12 concerts que farà fins al 12 d'octubre. Tindrem, per tant, Shakira per donar i per regalar avui al matí a Catalunya Ràdio. En parlarem amb la periodista musical Lorena Montón sobre aquest fenomen de residències i què suposa haver una ciutat com Madrid, en aquest cas, que es faci una cosa com aquesta.
0: I acabem parlant de Rubén Blades.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, hola.
0: Vinga, preparats com sempre per jugar també amb els oients, que a aquestes hores del matí esteu fent el primer cafè. Arriba el moment de la dada, Maria. Avui Àngel Llàcer no ens acompanya, es deu haver dormit.
1: Oh.
0: Portàvem 2 dies que el teníem participant, però es veu que amb tot això, aquestes hores, deu estar planxant el cap. Què? Explica'ns, a veure.
1: Avui us porto una dada sobre aquesta cantant.

0: Qui és?
1: És Shakira.
0: Vora, a veure.
1: Fa uns quants anyets.
2: Mare de Déu.
0: Mare meva. Ah, espera, que tenim l'Àngel allà.
1: Ei!
2: Sempre atent.
0: A veure, avui és Shakira.
1: Avui, com sabeu, comença aquesta tongada de 12 concerts a Madrid i aquesta cançó que sentiu és Sueños, una de les que incluïa el seu primer àlbum, Màgia. Per això, avui us pregunto...
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: La Lara és la més fan, eh?
0: Ahir vaig guanyar
2: jo,
0: eh?
2: No, jo crec que ets tu, eh?
0: A veure...
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: Jo era jove Shakira. Jo diria que...
2: Molt jove.
0: Jo diria que 16.
1: 16, Canalies, molt bé.
0: Llàcer també pot anar participant. Lara, Marta...
2: La fem menor. Okay. Jo la faig major d'edat, 18.
0: Ah, espera, que Ricardo Estrella també juga. Ah. Espera.
2: Jo diré 19.
0: A veure, anem a pams, val? Anem a pams. 18, Marta...
2: 16, 18, 20... Ai, 19.
0: Espera, espera, un moment. A veure, 16, Lara.
2: 19.
0: 19, Marta.
2: 18.
0: 18. A veure, Àngel diu 17 i Ricard diu... Espera't. Ricard diu 15, uau.
1: 15.
0: És a dir, tenim 15, 16, 17, 18, 19.
2: És que potser era molt petita, eh?
0: Ah. Avui... 5 persones participant, però només en pot guanyar una. Repetim la pregunta, Maria.
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: I quants anys devia tenir Shakira?
2: Que fort, nervis. Ara la buscaré, eh?
3: Ai, quina
2: cosa! Vull veure la cara.
3: I de quin color portava els cabells?
2: Ah, bona, bona.
0: I avui qui guanya la dada, Maria, és...
1: Ricard Ostrell! Oh!
0: Que a més, o sigui, Ricard Ostrell diu... Dic 15 perquè tu dius 16. És a dir... Molt bé, doncs...
2: Menor, menor.
1: En tenia un menys, 14.
2: Uau!
1: Era el 1991. I el va gravar amb 13 anys. I, de fet, la majoria de les cançons les havia escrit ella mateixa des dels 8 anys. Com, per exemple, aquesta. Tus gafas oscures.
4: Gafas oscuras, me vas a vibrar cada vez que te ocurre.
1: Aquesta és una cançó que va dedicar al seu pare, que quan va morir el germà de Shakira, va morir d'accident, doncs resulta que el pare sempre es posava aquestes ulleres fosques. Deien que era per amagar aquesta tristesa que tenia, perquè evidentment se li havia mort un fill. I hem de dir que aquest primer àlbum, Màgia, no va tenir gaire èxit. Tampoc el segon, que es deia Peligro, que va ser el 1993, i no va ser fins al tercer, a la tercera va, a l'avançura, que en Pies Descalzos, el 1995, va saltar la fama amb cançons com, per exemple, Estoy aquí o Antología.
0: El resum d'Àngel Llàcer és joder. És que
2: joder.
0: Està picant perquè...
2: És que...
0: Fa més ràbia que Ricard Ostrell participi dient que diu un número que no és perquè jo n'he dit un i guanyi.
2: És la sort del principiant,
1: sí,
2: però perquè no havia participat encara.
0: No havia participat. Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: I avui movem el dial uns quants anys enrere. Fins al 1983, Catalunya Ràdio va estrenar un programa que es deia Inèdits i Pirats. El dirigia en Jordi Tardà i el presentava un jove Miquel Calçada, Mikimoto, i sonava així.
5: Benvinguts i ben trobats. Amb la sintonia original d'Inèdits i Pirates comença un nou programa a les zones de Catalunya Ràdio. Dins del primer programa d'Inèdits i Pirates us oferirem un sumari força complet amb els següents grups. En primer lloc, The Rolling Stones, contes de la seva darrera gira, primera part. Gregory Isaacs, digne successor de Bob Marley. Meat Loaf, força i geni del gros americà en directe. David Sanborn, l'estel del jazz jove americà. I finalment, The Police, estar a l'escenari.
0: La música de Miquel Calçada, amb aquest programa que s'escoltava ara fa uns quants anys a Catalunya Ràdio. 3:45 del matí, un minut. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
0: Res, queden 14 minuts perquè comenci el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb quin menú, Maiol?
6: Doncs mira, avui parlarem de per què aquest cap de setmana coincideixen Abascal, Feijóo i Pedro Sánchez de Catalunya, que coincideixin no en el mateix espai físic, sinó en el mateix àmbit territorial, per entendre'ns. Després també entrevistarem el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, a qui li preguntarem si el sistema d'ajudes de Catalunya està preparat per tota la crisi econòmica que estem vivint, que s'està vivint a la micro... Economia, també parlarem del concert de Shakira, no pel que s'està vivint a Madrid, sinó per si ara haurem de ser els fans que viatgem a veure els artistes i no els artistes que viatgin per fer concerts a cada ciutat. Després tenim les recomanacions culturals amb dos debuts, amb la Clara Molins i el Marc Viernes, que molts coneixereu pel seu nom de xarxes, No Solo Viernes. Després un oient de matiners, Àngel Llàcer, que ens explicarà el seu dilema amb Judit Mascó i Elisenda Pineda. És que ara són tres dilemes, per tant...
0: I no te'l poden avançar, perquè li demanaria a l'Àngel que me l'avancés.
6: No, però sempre és millor sentir-ho en directe. I res, després una mica d'humor, el Gavaldà per tancar la setmana i cap de setmana, escolta'm, que això ja s'acaba.
0: I tant que sí, gràcies, Maiol, us escoltarem fins ara. I a tots els oients, 93207474, preparats per escoltar-vos, aquells que esteu desperts a aquestes hores.
3: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
7: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
8: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
7: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
10: Home, d'enhorabona.
11: Moltes gràcies.
10: Avi Bassas, l'avi Antoni.
11: Bueno, no cal insistir.
9: I les iaies.
12: Tu ets la iaia costurera.
13: Ah. Li he de portar els pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
9: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
10: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
1: Serà un lío.
10: Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
14: Sex.
1: Francesc.
14: Sexca.
15: ¿Cómo?
10: Franches.
14: ¡Fábregas, que no me sale!
16: O cada uno me llama como quiere.
9: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
17: Adiós.
9: Els matiners.
0: Pep, molt bon dia.
18: Bon dia. M'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres. Mil d'alegrar-me el dia que te canto.
0: Vinga, va.
18: Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
0: M'encanta la vida així, m'encanta.
1: Ets el millor, Pep.
0: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí.
9: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Es nota que és divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Ja tinc preparat per aquí l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. A veure si el tinc per aquí, que potser...
1: És que
0: cada vegada que l'Eloi no contesta, a mi em fa patir, perquè segur que està construint un mur. No sé si el mur és de contenció o no, però, en tot cas, jo cada vegada que sento la seva absència penso, potser el mur... Ara em diuen que el tinc. A veure, Eloi?
19: Sí, hi soc,
0: T'anava a preguntar, perdó la pregunta, ets viu, eh?
19: Soc viu.
0: Què, com va la construcció del mur? A veure, explica, que tenim mig país pendent d'això.
19: Ostres, sí, és una qüestió d'estat, això, eh? Em falta només coronar-lo.
0: Oh!
19: Vol dir acabar la part alta.
0: Home, si fill, a veure, Eloi, coronar, fins aquí arribem, és que tu també...
19: Bueno, jo què sé, tu, jo ho he d'aprendre, això.
0: Corones un castell, corones un cim, corones a un home, vull dir, és que, a veure, coronada tota la vida.
19: Doncs això, em falta només coronar-lo, però se m'ha acabat la pedra. Llavors ara l'he d'anar a buscar més lluny, i clar, és més d'esforç.
0: On vas a buscar la pedra?
19: Tardaré uns dies més. No, una mica més lluny, una mica més avall.
0: Però vull dir, robes les pedres del bosc i les poses allà al mur?
19: Sí, jo veig que en un lloc que hi ha alguna esllavissada al costat,
0: sí.
19: I llavors agafo pedres d'allà. El que passa que, clar, cada vegada les tinc més lluny i em porta més feina, em costa més feina.
1: Però que hi vas, amb una carreta, o com hi vas?
19: No, mama. No, enmig del bosc, amb molt dependent.
0: Però a veure, si ets un home de les muntanyes, per què no agafes un carretó d'aquests petits amb una roda i vas? Que estaria sense samarreta allà buscant pedres.
19: Com t'estàs imaginant, això?
0: No,
19: és una fotografia. Fa un pendent impossible.
1: A veure si prendrà mal, ara.
19: No, no prendrem mal, no prendrem mal. Tot a lloc encara.
0: En tot cas, aprofita ara que està plovent a veure si baixen pedres de dalt de la muntanya i les agafes.
19: A veure si baixa alguna.
0: El consell del pagès Canalies. Eloi, arribem al cap de setmana. Aquesta nit encara hi ha hagut pluges. Almenys a Barcelona ciutat també està caient algun plugim, però què ens espera les properes hores, Eloi?
19: Sí, avui tenim això, aquestes tempestes que s'estan formant sobre el mar i llavors que durant aquest matí i migdia encara en algun moment poden tocar terra i deixar algun ruixet o en algun moment algun xàfec. Això podria passar entre la costa de Barcelona i el nord de la Costa Daurada. Res, també hi ha quatre ruixets al nord de les comarques de Girona, la resta avui s'aniran obrint clarianes, també hi haurà algun ruixadet a la tarda al nord-est, Girona, Barcelona, les comarques de l'interior, poca cosa, i el cap de setmana, sol.
0: Bé.
19: Potser dissabte al matí encara quatre nuvolets a la costa, però la idea és que vagin marxant i que s'imposi el sol tant dissabte com diumenge i que vagin pujant les temperatures.
0: I pujada de temperatura, entenc? Vull dir que podrem anar a la platgeta encara aquest cap de setmana.
19: Sí, potser li has de posar més ganes que no pas el cap de setmana passat, però sí.
0: Bueno, però...
2: Ja ho farem.
0: Home, si compares la temperatura del cap de setmana passat amb aquella calor que fotia, ara potser és la temperatura perfecta per ficar-te al mar.
19: Clar, demà tindrem a la costa uns 26-27 graus.
0: Està bé.
19: És el que toca en un setembre. Sí,
0: molt
19: sí.
0: Bé. Escolta'm, estarem pendents del temps, del cap de setmana i sobretot de la construcció del teu mur.
19: I del mur, a veure si porto les pedres, va.
0: Ai, Déu meu, quina por que em fas. Gràcies, Eloi, una abraçada.
19: Que vagi bé,
0: que vagi bé. Adéu.
9: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Els matiners ens encanta escoltar-vos, sobretot aquells que a aquestes hores del matí esteu desperts. Dic, perquè és que si ens truqueu adormits teniu un problema.
2: Un sonàmbul. Estaria bé, tot pot ser.
0: T'imagines? 93207474, aquest matí vull saludar en Manel. Manel, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Com estàs, Manel?
12: Pues mira, treballant.
0: Fas veure una mica de dormit, de que fa poc que t'has despertat. Potser m'equivoco.
12: Perdó, és que t'has sentit fatal, perquè estic aquí a Mercabarna i n'hi ha molt de soroll. No, pots repetir, sisplau?
0: Sí, però ja m'ho has contestat, perquè t'he dit, fas veure una mica de dormit.
12: Ui.
0: Manel?
12: Digues.
0: Em sents bé?
12: A mitges.
0: Veig que tenim que Mercabarna aquestes hores del matí i el tenim una miqueta en ebullició, no?
12: Sí, clar, i més divendres és un moment una mica nerviós per tots aquí.
0: Manel, a quina hora et despertes tu?
12: Pues en funció del temps, per exemple,
0: sí.
12: Perquè si hi ha un temporal o el que sigui, pues bueno, pot fallar una mica de peix i tal, però vamos, entre les 4 i mitja.
0: M'han dit que ets un conegut peixater de la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec.
12: Això mateix.
0: És a dir, que vas per la peixateria i tothom et té totalment controlat, Manel?
12: Més o menys, sí, perquè a més vinc al barri i el treball de botiga la tinc al barri, o sigui, de controlat he estat tota la meva vida. Sempre estic fiscalitzat.
0: Escolta, Manel, i quin ambient hi ha en aquest cas al Poble Sec?
12: El que dius?
0: Estàs al mercat del Poble Sec?
12: No, és botiga.
0: És botiga. Com va el comerç? Feu família entre els comerciants de Poble Sec o no?
12: Sí, ha sigut un barri que per norma general sempre hem fet família. Sí que és cert que està canviant la tipologia de comerç, està canviant la tipologia de veïnat i això no és el mateix. Però bueno, els tradicionals seguim lluitant.
0: Això és el més important. I escolta'm, Manel, a quina hora anirem a dormir avui? Molt tard o molt d'hora?
12: Mira, sempre dic coses a fer d'hora, no me'n vaig mai.
0: És a dir,
12: per desgràcia, no dormo gaire, no?
0: Exacte, és el que t'anava a dir. Dormim poc, Manel?
12: Molt poc. Per el que necessitaria, molt poc.
0: En tot cas, empenta, com sempre, des dels matiners als petits comerços, en aquest cas a la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec. Manel, que vagi molt bé la jornada. T'envio una abraçada.
12: Moltíssimes gràcies a vosaltres
0: bé,
12: i gràcies per fer això per nosaltres.
0: Gràcies, vinga. Manel. Adéu. Marta Viana, Lara Garcia, que tingueu bon cap de setmana.
2: I bon cap de setmana.
0: Que bé, que estan contentes. Mentrestant, la música de Michael Gray per arribar pràcticament a les 6 del matí.

0: Doncs vinga, que li posem ritme als matiners de Catalunya Ràdio amb aquest èxit, que per cert ja té els seus anys, eh? The Weeknd és la música que ens empeny pràcticament ja fins les 6 del matí amb Michael Gray. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Aniràs a veure la Shakira a Madrid, tu o no?
1: No, no tinc temps.
0: Per què no? El cap de setmana.
1: No tinc temps.
0: Sí, però si tu t'agrada fer aquestes coses.
1: A Madrid, un cap de... anar a veure la Shakira m'agrada fer?
0: No, fer coses.
1: Ah, fer coses, sí, home.
0: Com, per exemple, algunes de les coses de les que parlareu aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, entre d'elles, precisament, si haurem de viatjar ara per veure els nostres artistes favorits.
1: Sí, això en parlarem avui també, i avui tindrem debut de Marc Viernés, entre d'altres, que s'incorpora també amb nosaltres, a la família del matí, o la Clara Molins, que també s'incorpora al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs que no pari el ritme, que tinguis
1: a partir
0: un, bon,
1: de les 10.
0: Un bon programa, Ricard.
1: Gràcies.
0: Fins ara.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Sing a lot of it.

Internet. Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats a la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on s'acumulen molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. L'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. 2 minuts i mig els que passen ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb més tranquil·litat que d'habitual durant un dia entre setmana, hores d'ara, però hem de destacar ja una primera incidència, en aquest cas, un accident a la ronda de dalt, a la B20, entre Cornellà del Llobregat i l'Hospitalet, en sentit sud, que deixa en direcció tallada i ja provoca 1,5 km de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, però, doncs, també tenim retencions habituals, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues que arriben per la C58 en direcció al nord. També ja pateix retencions a Sant Quirze del Vallès. La AP7

0: als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
1: Un mínimo de control estaría bien.
2: Home, yo lo veo correcta, porque son más joves.
3: Jo ho trobo perfecte.
4: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
3: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
5: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente, no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital. Entonces, es un poco contradictorio.
6: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
4: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
0: Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona, ha mort aquest dijous als 95 anys. Malla, que també va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999, va ocupar la sindicatura del 2004 al 2010. També va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona a mitjans dels anys 90. I desenes de persones s'han manifestat aquest dijous davant del Consolat de Turquia de Barcelona per mostrar suport a la comunitat LGTBI turca davant l'onada de detencions i batudes policials a aquell país. Els concentrats han reivindicat els drets humans i les llibertats. El cap de setmana passat, la policia turca va desplegar una operació que va acabar amb desenes de detencions i actuacions contra establiments vinculats a la comunitat, especialment a Istanbul i Ankara. El govern turc sosté que les investigacions estan relacionades amb delictes com la prostitució o la difusió de contingut considerat obscè. Alberto Martín és el president de la plataforma LGTBI-CAT.
7: Hem de començar a mobilitzar a la població, a la ciutadania. No deixem de veure atacs que s'estan produint també molt més a prop de nosaltres, al nostre propi territori, i no deixem de veure veus que estan començant a atacar els nostres drets, que ja manifesten que volen lluitar en contra dels drets que ja hem aconseguit, i llavors hem de dir ja prou.
0: Investigadors de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
8: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
9: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
8: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic també tindrà la baixa d'Omar per sanció.
10: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, doncs, el que diem sempre, quan hi ha aturada pues, encara té una mica més importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada.

0: per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
1: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada del líder en solitari. I Eric García va ser protagonista ahir a la seva localitat, Martorell. Va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
2: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és una cosa que... Bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan acaba de jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
1: A la Lliga F, el Barça obre la 4ª jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a la Champions del proper dimecres. Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
3: Yo creo que es un partido muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería hemos estado bastante, mucho más intensiva, quizá que era de ellos, y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí, y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
1: El Club Natació Sabadell és a Geòrgia per disputar la prèvia de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els vallesans s'enfrontaran al Brescia italià, al Budva montenegrí i a la Polo local. Informa Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
4: Un grup que el tècnic Albert Espanyol ha qualificat de molt difícil i també de mala sort. El Brescia italià seria el principal obstacle, però el tècnic del Club Natació afirma que els altres dos equips s'han reforçat i que preveu enfrontaments molt complicats.
5: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu, i els altres dos dic que és mala sort perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
4: La nova etapa d'Espanyol es pot veure torça molt aviat, ja que el mateix tècnic ha assegurat que no entrar a la Champions seria un fracàs. De totes maneres, l'entrenador manté que de moment la dinàmica és positiva i que la plantilla té ganes de competir i demostrar el seu nivell. Ja el passat cap de setmana es va tenir un primer tast del que podia ser aquest nou Astral Pool. L'equip va caure per 10-9 en la final de la Copa Catalunya davant el Barceloneta.
1: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
6: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
7: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això? Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
6: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
8: En el mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
6: Uns professionals de la xarxa ITAC 12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
1: A Santa Maria de Granyena, a la Segarra, han tornat a sonar les campanes després de més de 80 anys en silenci. Tot plegat, un cop la campana de l'església del poble del segle XVIII ha estat restaurada a Àustria. Una restauració que ha estat possible gràcies a l'Ajuntament, al Bisbat de Solsona i als veïns del poble que ara, després de 84 anys, han pogut tornar a sentir la campana. Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic, concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Mar Pujol. La guitarrista i cantant del Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball, d'aquesta aigua. No en

0: la xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Sabies que...
5: A les càlides aigües del mar davant de la costa d'Austràlia hi ha la Gran Barrera de Corall, la major estructura individual del món composada per organismes vius. Aquesta barrera de corall, que abasta més de 2.300 quilòmetres i acull una increïble diversitat de vida marina, és un veritable tresor natural. Els esculls de corall estan formats per colònies de petits animals anomenats pòlips de corall. Aquests pòlips segreguen un esquelet calcari que s'acumula amb el temps, creant l'estructura de l'escull. La Gran Barrera de Corall és la llar de més de 1.500 espècies de peixos, 400 espècies de coralls i 4.000 espècies de moluscos. Amb aquesta diversitat de vida marina, fa que sigui un ecosistema vital per a l'equilibri de l'oceà. Els esculls de coral també són importants per a l'economia local. Atrauen milions de turistes cada any i generen milers de llocs de treball a la indústria del turisme i la pesca. Malauradament, la Gran Barrera de Corall està en perill d'extinció. El canvi climàtic, la contaminació, la sobrepesca i el desenvolupament costaner estan amenaçant aquest fràgil ecosistema.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu del relleu al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 18 de setembre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment. I obrim ara mateix plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la B20 en sentit sud, a Cornellà de Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de lentitud. D'altra banda, en direcció a Barcelona, hi ha retencions a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts i a la B23 des de Molins de Rei. I al Vallès, congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze, direcció a Barcelona, i a l'AP7, 2 quilòmetres de circulació intensa a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I pel que fa al temps, comencem el divendres amb temperatures una mica més baixes que ahir i força núvols a Girona, també a la Catalunya central i a la costa de Barcelona. Entre el Garraf i el Baix Maresme cauran alguns ruixats molt locals, puntualment intensos, mentre que a Ponent s'obriran més clarianes. A la tarda, dominaran les clarianes a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. En canvi, entre Barcelona i Girona hi haurà moments més ennuvolats, amb alguna gotellada al Garraf, al Baix Llobregat o a l'entorn de la Garrotxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Ègara.
4: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
7: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
8: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent botxins de ciutadans respectables.
7: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. I a Lleida, la baralla a la plaça dels Pagesos de dimecres al matí per evitar que casos com aquest es tornin a repetir. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
9: La batalla campal amb matxets continua provocant reaccions a la ciutat, i és que els Mossos d'Esquadra ja han detingut un jove de 24 anys després que l'altercat deixés 5 ferits, que a més han estat intervinguts quirúrgicament a l'Hospital Arnau de Vilanova. Per això, des de la Federació d'Associacions de Lleida, proposen com a solució tornar la policia de barri per evitar casos com aquest.
10: Nosaltres creiem que la solució no és... Bueno, per una banda, evidentment, hi ha la solució que és policial i jurídica. La persona que s'han detingut i han fet aquestes coses han d'assumir les seves responsabilitats. Per altra banda, també hem de veure de que pues, la policia ha de tindre tots els mitjans necessaris i també ha de tindre la presència necessària. Nosaltres fa molts anys que reclamem el policia de barri i bueno, creiem que anem creixent.
9: A més, demanem més coordinació entre les associacions de veïns i els líders dels col·lectius nouvinguts, una situació que ha provocat que la Paeria avanci la Junta Local de Seguretat per aquest pròxim dilluns.
7: I tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les SLR quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamont Carvajal.
11: Interior ha explicat que les S-Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
12: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
11: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
13: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
11: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
7: Unes fortes pluges de dimecres que encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, de la R2 Nord i de la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol

0: Es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua, prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'escola de bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i el sindicat del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, protecció civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. I qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar el mes de maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores d'aquesta iniciativa. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho expliquen Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
1: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
2: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa a moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
3: Un mínimo de control estaría bien.
4: Home, jo lo veig correcte, perquè són massa joves. Jo ho trobo perfecte.
5: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
6: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
7: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente, no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
8: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
9: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
0: I justament a Badalona se celebra aquests dies el Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat adreçat al món local. Les entitats i empreses del territori també s'enfronten, està clar, a amenaces digitals com el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. La cita busca donar respostes i oferir recursos per combatre aquests perills. Ens ho explica la Neus Aragall des de Televisió de Badalona.
10: Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa.
11: La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
10: De fet, una de les primeres ponències ha estat la presentació del projecte RedTech, en què han participat més de 60 administracions locals de Catalunya. A més, Local Red també ha desenvolupat una aula virtual amb eines de ciberseguretat íntegrament en català i un pla de xoc per combatre ciberamenaces.
12: La primera aula virtual on s'aconsegueix tenir 23 eines en vídeos i cursos en català. Després presentarem un model de SOC que estem treballant per món local, on hi haurà un cervell que anirà mirant què està passant i poder alertar de les incidències que hi ha.
10: A Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals. La vintena d'activitats que hi haurà durant aquests dos dies al Congrés Local Ciber pretén formar els assistents i establir una xarxa de col·laboracions entre les diferents entitats locals per combatre-les.
0: I a 7:45 us expliquem que creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica l'Ester Minguell.
13: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis d'Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
14: No només és una mobilitat, ho ha dit, una mobilitat metropolitana, és una mobilitat territorial, la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
13: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
0: L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
15: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenir a Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
0: El Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, el líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. I victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
16: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, una portería, hemos estado bastante, mucho más en el diván y sacar de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
0: Barça i Indústria Santa Coloma són els encarregats d'engegar la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els de Santa Coloma visiten l'Ouparrulo gallec, mentre que els blaugranes s'estrenaran en partit de Lliga al Palau davant el Peníscola a partir de les 9 del vespre. El tècnic Javi Rodríguez avisa dels perills de l'equip rival.
17: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga, a finales de temporada, un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca.
0: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i a la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
18: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
19: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades hem dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
18: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de castells. Tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
20: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
18: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
0: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants, més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català i amb desenes de milers de visitants previstos. Per conèixer les claus d'aquesta nova edició i també el moment que viu el sector editorial en català, conversem amb Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Senyor Magrinyà, bon dia i gràcies per atendre'ns.
21: Hola, molt bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres.
0: Suposo que tot a punt, la 44a edició, amb el lema molt per veure, molt per llegir. Quin és el missatge que voleu transmetre, que d'alguna manera ja s'intueix, eh?
21: El missatge és que és una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.
0: Aquest any la setmana reunirà, o ara ho deia, 282 segells editorials i 240 capçaleres de revistes en català. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat de salut de l'edició i també de la llengua catalana?
21: Doncs ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua. Un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
0: Les dades, vostè ho deia, semblen positives, però alhora entreu, aquest any estreneu, volia dir estreneu, una carpa de la llengua en un context en què, això, vostè també ho deia ara, es parla d'emergència lingüística. Com es compaginen aquestes dues realitats? I, en tot cas, suposo que això ho feu per contribuir-hi.
21: Naturalment. És a dir, són dues realitats que es compaginen per una gran necessitat de poder continuar contribuint al manteniment de la llengua. És el principal patrimoni que tenim en aquest país, el que podem oferir al món és la nostra llengua i la nostra cultura, i per tant, des de l'edició en català, és important poder donar eines i empènyer en aquest sentit. Per tant, és una compaginació molt natural.
0: Més novetats. Hi ha una aposta pels creadors de contingut, els podcasts i l'entorn digital. Són aquests nous prescriptors una eina clau per atraure joves lectors i normalitzar el consum cultural en català?
21: Del tot, del tot. És a dir, són una mostra. L'existència d'aquests creadors és una mostra que de la normalitat, o que anem cap a una normalitat en el nostre ecosistema cultural, però també és una eina clau i fonamental per arribar a nous públics, a públics joves, a públics que potser són menys lectors, són bàsics, i per això els volem impulsar també i reconèixer.
0: Hi ha una darrera qüestió molt ràpida, més enllà de la dimensió cultural. Quin pes econòmic té avui la setmana? No sé si ho podem comparar amb el Sant Jordi.
21: No, amb el Sant Jordi no s'hi pot comparar res. Res a nivell mundial. Sant Jordi és una fita de dimensió internacional. Però sí que podem comparar la setmana amb altres fires. I no tinc les dades clavades, però diria que a nivell de facturació deu estar al voltant de la mateixa facturació que la Fira del Llibre de València, que és la segona fira més important de l'estat espanyol. Per tant, la setmana creix, cada any creix, si el temps ens acompanya, i demostra que el llibre en català té interès, té lectors, és negoci i és potser la indústria cultural més potent del nostre país, el sector editorial.
0: Oriol Magrinyà, doncs molta sort en aquesta obertura i segurament que tindrem temps de fer balanç d'aquesta setmana. Que vagi molt bé l'entrada.
21: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, roda ve fi, fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra que han presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera, Núria Parlon, ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga de formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. En parlarem tot seguit amb el sergent i secretari general de UGT Bombers, Antonio del Río. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. De la cultura, el concurs de castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i de la xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre a la Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. I avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé. És un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
1: 8:03, és hora punta, per tant, ens toca ara mateix revisar quina és la situació a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Eduard.
3: Hola, bon dia. Doncs, com tots els divendres, si no hi ha incidències especials, doncs una miqueta menys de trànsit del que és habitual la resta de la setmana. Es va notant, en general, la xarxa viària. Però, vaja, en tot cas, hi ha algunes coses a comentar. Per exemple, en el cas de l'autovia 2, hi ha un tram de lentitud amb aturades intermitents entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. En aquest cas, és a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat en aquest punt en sentit Barcelona. De retruc, també afecta l'autopista B23 amb aturades d'un parell de quilòmetres llargs a Sant Feliu de Llobregat fins al punt de connexió amb aquesta autovia. Més endavant l'autopista va bé fins a Sant Just. Aquí tornem un altre cop a tenir lentitud i retencions fins a l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Destacar pel que fa a l'autopista P7, de moment lentitud a la zona de Santa Perpètua cap a Barberà. I en el cas de la C58, a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. A les dues rondes el trànsit va fent, tot i que amb aturades intermitents, especialment la ronda litoral. Aquí en sentit Llobregat des de Diagonal Mar o des de Prim fins a la Barceloneta en sentit Trinitat de Zona Franca fins a Montjuïc. La ronda de dalt, sobretot plena, a la zona entre l'Hospitalet i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I ara el temps, avui amb algun xàfec encara fent el ronso. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet, a hores d'ara en tenim un de molt i molt potent, però que és extraordinàriament local. El tenim al Barcelonès, el tenim a la ciutat de Barcelona, i per tant, la immediata hora, hora i mitja, per tant, doncs, tot just al llarg d'aquest matí, aquest ruixat molt fort que està descarregant a hores d'ara molts barris, sobretot marítims, de la capital catalana, i és la típica situació que molt probablement acabarà inundant-ho tot. Per tant, això és notícia d'últimíssima hora, aquesta tempesta o aquest ruixat que cau als barris marítims de Barcelona capital, que s'estendrà una mica més al llarg d'aquest matí. A la resta del país, un temps molt més tranquil al llarg d'aquest matí, per bé que encara quedaran força núvols a les comarques de Girona, de la Catalunya central, de la resta de comarques de Barcelona, i en canvi s'anirà obrint el cel o núvols simplement prims a les comarques de Ponent. El matí està sent una mica més fresquet que allí, i la tarda doncs ja no portarà aquestes tempestes arran de mar, si alguna gotellada, poca cosa, també al voltant del Montseny, i més clarianes un altre cop a l'Ebre i a les comarques de Lleida. Aquesta tarda amb una temperatura un palet més alta que ahir, però de moment continguda. I al cap de setmana sí que podem parlar, Helena, ja de tardes més caloroses, sobretot el diumenge, i d'algunes nuvolades arran de mar, especialment demà dissabte. Per tant, molta més calma, però no ens cansarem de repetir-ho. Compte les properes 2 hores aproximadament al front marítim del Barcelonès, perquè hi ha molta gresca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i també d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs, botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Justament a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà un nou conveni que reforçarà la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
8: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
7: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
1: I encara afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat dues armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. I les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol ja es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. I també us diem ara que la situació ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt. Però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora del matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa, en aquest cas, d'una avaria.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 12 minuts de les 8 del matí. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Connectem ara en aquest punt en directe amb el Parc de Bombers de Badalona, on hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest conflicte que hi ha ara mateix enquistat.
9: Bon dia, Helena. Sí, els bombers de la Generalitat donaran avui un toc d'alerta al govern català amb la manifestació convocada a partir de les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per conèixer quines són les raons de rerefons que contextualitzen i expliquen aquesta convocatòria de manifestació. Parlem ja amb Antonio del Río. Antonio, bon dia.
10: Bon dia.
9: Ell és responsable de bombers del sindicat UGT. Antonio, tot ha canviat, canvi climàtic, noves necessitats socials, però els bombers continuen treballant com fa dècades.
10: Bueno, bombers i bomberes de la Generalitat, cada dia ens enfrontem a emergències cada cop més recurrents i més complexes. L'emergència climàtica, l'emergència social, suïcidis, pobresa energètica, la mort silenciosa de la nostra gent gran. Tot això provocat per anys de desinversió i de governs que no creien ni en l'emergència climàtica ni en els serveis públics.
9: Però tot i això teniu una reunió prevista per avui. Confieu que es puguin avançar posicions?
10: Confiem que es puguin avançar posicions. El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents. Això no és de rebut.
11: Aquesta és una de les principals crítiques, les d'homogeneïtzar les condicions de feina i els recursos a banda i banda del riu, tant al Besòs com al Llobregat. Però, a més, també proposeu la creació d'un cos d'emergència únic en el qual haurien de participar bombers de la Generalitat i bombers de Barcelona.
10: Sí, bueno, això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local. Donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic, que amalgami bombers de l'Ajuntament, bombers de la Generalitat, únic, que amalgami bombers de l'Ajuntament, bombers de la Generalitat, Protecció Civil.

Després es traslladaran, com bé dèieu també, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Gràcies. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a finals d'any. Entre d'altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals.

0: L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 d'aquest vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
1: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
0: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure, també, si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. Pel que fa a la Lliga F, el Barça obre la 4a jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a les Champions del proper dimecres.
2: De seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
0: Ja ha començat la Golden Cup d'hoquei patins que es disputa a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana femenina va estrenar-se amb 2 triomfs sobre Alemanya per 0-8 i davant Portugal per 1-3 amb gols de Xicota, Jimeno i Codina. Amb aquests resultats, el combinat català s'ha assegurat la primera posició del grup. Avui jugaran el tercer i últim partit de la primera fase contra França. A la competició masculina, el combinat català va imposar-se a la vigent campiona de la Golden Cup, la selecció francesa, per 1-4. 2 doblets de Roc Pujades i Marc Julià van donar la victòria als de Jordi Camps, que avui s'enfrontaran a Angola i a Portugal, amb qui es disputaran la primera posició del grup.

0: 10 minuts per arribar a 8:45. El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió. I ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà que hi ha previst.
1: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
2: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades han dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs,

0: Jo no ho recordo.
1: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
2: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
1: Uns professionals de la xarxa ITAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
3: I no deixem les torres humanes encara, perquè 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els quals han estat treballant aquests últims anys. Per conèixer quines millores incorpora aquest nou equip i quin impacte pot tenir en la seguretat dels castells i, sobretot, dels infants que ocupen les posicions més altes, conversem amb la responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora, la Sílvia Simó. Sílvia, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena.
3: Han passat 20 anys, ho deia, de la implantació del primer casc. Per què s'ha considerat necessari fer ara aquest nou pas en matèria de protecció?
4: Mireu, nosaltres des de coordinadora anualment revisem tots els impactes que poden rebre els cascs i revisem contínuament si hi ha punts de millora. I ja havíem detectat algunes coses que sabíem que volíem millorar. Per exemple, el tallatge dels cascs, sabíem que necessitàvem que la talla petita fos una mica més petita, o el sistema de retenció, les corretges, perquè ens entenguem, no? Que els cascs quedin ben fixats, que no basculin. Però és veritat que en els últims 2 anys, no? Sobretot arrel d'algunes lesions una mica més importants que vam tenir fa 2 anys, vam detectar que podíem millorar la zona de protecció, és a dir, que podíem intentar anar a millorar algunes zones de la cara que fins ara no estaven ben protegides.
3: Va, sense desvetllar tots els detalls que presentareu aquest migdia, quin és el gran salt qualitatiu que porta el nou casc respecte al model actual?
4: Mira, una de les millores més importants, primer, és que passem a un model de casc amb 3 talles, per tant, pensem que arribarem a tota la canalla castellera. Pensem que, a més, serà més fàcil d'ajustar i que no es bellugui, perquè al final el casc, perquè compleixi la seva funció, ha d'estar ben col·locat, no? Si no, pot perdre aquesta gran funció que ha demostrat reduint moltíssim les lesions i traumatismes craniocefàlics. I, a més, la gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles que fins ara doncs, no podíem ni amb el casc, que és altament efectiu.
3: Sílvia, quan es dissenya un equipament per a infants que han de pujar un castell, com es troba l'equilibri entre augmentar la protecció sense afectar la visió, la mobilitat o fins i tot la comoditat d'aquesta canalla?
4: Doncs sí, aquest és un dels grans reptes. Penseu que el casc casteller que utilitzem ja a dia d'avui és únic al món. És únic al món perquè la majoria de cascs protectors tenen una coberta rígida, una part rígida, que fa que la persona que el porta doncs, estigui protegida. Però, és clar, en els castells, si incorporem peces rígides, no, en cas d'una caiguda, altres membres del castell, especialment la pinya, podrien rebre un impacte i fer-se mal. Per tant, el casc casteller que fem servir ja a dia d'avui és un casc que és tota una peça d'un material que és capaç d'absorbir impactes per dins i per fora. Quan ens hem plantejat aquest nou model i la peça nova, no, el protector facial, aquest és un dels reptes. És a dir, havíem de dissenyar una peça, un protector, que protegís a la persona que el porta, als infants, que a més s'adaptés a tot el tipus de cares, com podeu entendre, potser els caps poden variar persona a persona, però varien menys que les cares, no? Cada cara, cada nas. Per tant, havíem d'arribar a un disseny que s'adaptés al màxim a un munt de cares i que, a més, no tingués grans peces rígides que poguessin fer mal en cas d'impacte a la resta de membres del castell.
3: Doncs, Sílvia Simó, gràcies per avançar-nos avui a aquesta presentació que fareu aquest migdia al Departament de Cultura. Que vagi molt, molt bé. Gràcies, bon dia.
4: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
3: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials i més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català. Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
0: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua. Un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors. És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat. El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
4: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
5: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga dels formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el secretari general d'UGT Bombers, Antonio del Río.
8: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes, necessitem un cos de país, un cos únic.
7: Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. Arriba el cap de setmana i nosaltres fem un repàs a les estrenes que arriben a la gran pantalla. La cartellera de cinema renova amb Tiempo de Victoria. Un meteoròleg és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. I a Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el Correcamins. 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. N'hem parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa amb Sílvia Simó, responsable de salut de la coordinadora.
9: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensar...

0: T'apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
1: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
2: Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
1: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vol recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
3: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
4: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
3: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
1: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
5: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
4: Sergi Vasco, professor d'Economia.
5: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins, és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
1: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin

0: i es van morint. No, que és com un cicle de les empreses de creu em moro, creu em moro.
1: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies. Una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
2: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
3: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, que funcionin en el diàleg social i funcionin el sistema democràtic. Sense treballadors i sense empresaris, bueno, és 1974.
4: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
3: I, per dir-ho d'una manera, i això és, ha passat a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
5: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
4: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
5: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
1: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
2: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
6: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
6: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
2: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
7: El periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
4: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
7: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança. Doncs home, difícilment diràs, bueno, doncs i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
2: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. hi ha altres maneres d'aconseguir diners.

0: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
1: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
0: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec, un 5% de subvencions. Però ara, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funcionen a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
2: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial, cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, parlament i justícia. El govern és controlat pel parlament i la justícia, i el parlament també pel sistema judicial, però...
3: Qui controla el controlador?
1: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
3: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè, clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
2: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
4: La fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
1: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
4: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit. És el poder executiu. Però la fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
2: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova... Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia, i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
5: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
1: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
5: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent, i si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
6: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
2: Els Miserables de Víctor Hugo, o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd, són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
7: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
1: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
7: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
2: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
7: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
8: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
1: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
8: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura, i a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etc. No? Per tant, no s'ha de renunciar.
2: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: De debò, que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Diré-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: El fet que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
4: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
5: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
6: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
7: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts de nou al Pals i Botes número 715. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al tauler, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre a cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis, la Renclusa, amb propietat compartida amb la FEDME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estassen del Pedraforca. El refugi Lluís Estassen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, de 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil, i a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estassen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estassen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi Estassen, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Pel dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims. El Carroig, de 672 metres, i el Puig Cervera, de 207, des del Coll de Belitre, serà l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'anirà amb vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. De fet, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com també els alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i, finalment, Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà tres talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat avui al Notícies en xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
2: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
1: Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers dos anys. I ja són quatre les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets aquest dimecres després que el cas es fes públic i se suma ja a les tres denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova denúncia al jutjat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: El 23 de setembre arriba a Ràdio Mollet No dubtis entrar, un programa de salut mental per respondre qualsevol consulta que tinguis. No dubtis entrar, els dimecres a les 6 i la remissió els dissabtes a les 7.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula.
0: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser en una data que la Conxita no oblidarà mai. Com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat que es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945, la Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que van ser que eren amb ella doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van a travessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anny Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar en un petit comando anomenat Kopeni. Kopeni, que es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa, però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos, deia que sentia el vent de la bala i va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els qui van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven a les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem, camí de Belhof.
6: Au bois de Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, van caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys, i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: no us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa. Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havíem metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
6: A un moment donné, pendant la marxa, ella va fer la marxa.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: no puc caminar més. I jo li vaig respondre: però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap. Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller. Ens amagarem allà i ja veurem què passa. I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics i van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar, perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. I aquesta roba, amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
6: Un grup de prisioners de guerra d'on deux.
4: Ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu. Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté comme des pères avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i va poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita s'expressava en francès, però també...

0: meu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
1: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
2: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
1: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
3: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguéssim problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
1: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Gracier em va avisar: et criden. I em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
2: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
3: En aquell moment no coneixien Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava internada a un hospital de París amb un estat greu.
2: Quan arriba el telegrama, les Velet agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos. Un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de l'Esbeleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
4: Ma cosina non, elle est morte.
1: La meva cosina és morta. Ella ha mort. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
4: Elle est morte en arrivant a París. Elle n'a pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
0: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
4: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara 90 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
0: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
1: Les supervivents van fer un jurament: recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà. I tornem per fer memòria.
4: Et on y revient pour le souvenir.

0: Memòria que la Conxita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
1: Conxita Ramos es una de las grandes colaboradoras con este museo a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
0: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conxita Granja va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
2: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
3: Alors, c'est pour ça que je leur dis aux jeunes.
4: Per això ho dic als joves. Vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat. El futur ens queda enrere. Però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar. Que sàpiguen què va ser el nazisme.
0: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conxita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
5: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conxita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
6: Conxita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment doncs, de desorientació que es dona amb el jovent, doncs, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris doncs, va, tampoc no passa res, doncs una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
0: El far de la Conxita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa el Nadal de 1946. La Conxita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conxita Ramos.
3: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers, al Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era gent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. I li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, pues, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en francès, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
0: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conxita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
4: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
7: Nom:
4: Conxita Granger Veleta.
7: Data:
4: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
7: Situació:
4: alliberada.

0: dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones. Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück. Gaby Granger, neboda de la Conxita Granger. Arnau Granger, nebotnet. Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella. Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa. I el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. Ràdio Mollet estrena nou curs radiofònic el proper dilluns 21 de setembre. L'emissora aposta de nou per ser altaveu d'entitats i persones de la població amb inquietuds comunicatives. I així aquesta temporada s'incorporen 4 programes nous. Un, Veus de Ciutat, estrenat a l'estiu, que és un espai de conversa amb persones de la ciutat que han destacat en diferents àmbits i que són moltes d'elles mereixedores de la distinció cívica per Mollet. La segona novetat és el programa No dubtis entrar, que pretén explorar les malalties mentals, el benestar psicològic i les emocions a través de professionals i de la música. I també l'associació Radio Club Ochentero de Mollet s'estrenarà al 96.3 FM amb l'espai CQCQ Voces Amigues, dedicat als radioaficionats. I finalment, Expedient Mollet, que és una falsa investigació radiofònica sobre els grans misteris ocults de Mollet del Vallès. Cada setmana el guardià de la Riera analitzarà un nou cas que, segons ell, podria canviar per sempre la història del municipi. Més enllà de les novetats, segueixen en antenes programes amb una llarga trajectòria, com el del Centre Cultural Andalús, l'Irmandad de Anosa Galizà o l'entitat Adimo, i també es mantenen Racó Animal, Espai Sardanà, Ventana al Sur, Aquell Any, Calidoscòpia i Bar Tiki. D'igual forma, es manté com a referent l'informatiu i apropa cada dia les notícies locals als seus oients i els butlletins a 2:15 amb un informatiu que es farà a la 1 del migdia. També segueix una nova temporada i ja compleix 17 en antena al magazín matinal Posa les piles. I s'acaba l'estiu, però les persones grans, les vacances encara tenen corda. I és que les agències de Mollet han viscut aquest dijous una jornada marcada per les llargues cues de pensionistes que esperaven per aconseguir una plaça en els viatges de l'Imserso. Glòria Vinyals, cap del Departament Comercial d'ITC Viatges de Mollet, ha comentat que assignar els destins sempre és un moment de molta feina.
1: És el dia que més gruix es fa. Llavors, és un moment de molta demanda. Queden les places que no s'han vengut el dia anterior amb la gent que ja estava acreditada pel dia abans. I bé, s'intenta trobar el que més s'ajusta a cada persona dintre de les limitacions que hi ha. Va?
0: Entre els destins més sol·licitats, les Illes Canàries i les Balears, així com diferents punts de la costa d'Andalusia. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.
0: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. En aquest sentit, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un jove de 21 anys com a presumpte autor dels 6 robatoris de coure en només 10 dies a l'estació de França a Barcelona i en trams de via dels voltants que van provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Segons informen, aquest divendres els Mossos, el detingut té 14 antecedents penals. L'arrest d'aquest jove es va produir a última hora d'ahir dijous arran d'una ordre de detenció vigent emesa per la Unitat d'Investigació de l'Àrea Regional de Transport Urbà de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou cas tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, també serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. I avui totes les biblioteques públiques de Catalunya estan convocades a una jornada de vaga per reclamar millores en les condicions laborals. La mobilització impulsada per la Intersindical i CGT se suma a la vaga indefinida que mantenen des del maig els treballadors de les biblioteques de Barcelona. Les principals reivindicacions són millores en els horaris, els salaris i la seguretat davant dels torns rotatius, les jornades partides i els episodis de violència als equipaments. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran també alguns núvols i ruixats residuals a la costa de Barcelona. Ara al matí hi haurà més nuvolositat a la costa i a la meitat est, mentre que a l'oest dominarà el sol.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts de nou al Pals i Botes número 715, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te... Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al tauler, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre a cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis, la Renclusa, en propietat compartida amb la FEDME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estacen del Pedraforca. El refugi Lluís Estacen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil, i a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estacen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estacen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per a la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi està sent, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Pel dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims. El Carroig, de 672 metres, i el Puig Cervera, de 207, des del Coll de Balitres, a l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. El nucli antic de Mollet es tornarà a omplir d'artesania i tradició, i és que des d'avui divendres i fins diumenge se celebra la 42a edició de la Fira d'Artesans, una de les cites més consolidades del calendari de fires del país. Enguany hi haurà 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. 7 d'elles són de Mollet i 17 són noves aquest any. Ceràmica, joieria, marroquineria o espelmes conviuran amb mel, formatges, torrons o embotits, tots ells elaborats per productors autèntics. Un dels trets característics de la fira és que els veïns dels carrers on es fa la fira els deixen als seus garatges per guardar el material. La inauguració serà avui divendres a les 7 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Tot seguit, el veïnat organitzarà la tradicional sardinada a la plaça de l'artesania amb pa i vi per tothom. I la Molletense debuta aquest cap de setmana primera catalana. L'equip blanc i blau ho farà a casa davant la Seu d'Urgell. El partit es disputarà al camp de futbol municipal de la zona sud a 6:45 de la tarda. El tècnic de l'equip, Albert Càmara, ha explicat a Ràdio Mollet que encara en el partit amb molta il·lusió, tot i que són coneixedors que necessitaran una adaptació a la nova categoria.
1: Crec que arribem no al 100%, perquè ara crec que tindrem un període d'adaptació a la categoria, a un ritme diferent, amb uns contactes diferents, arbitratge diferent. Bueno, ens hem d'acostumar doncs, a el que és la primera catalana. Però crec que sí que arribem preparats per competir i a partir d'aquí l'equip anirà creixent. No crec que arribem al 100% de les nostres possibilitats, però bueno, amb un ritme competitiu que s'ha mostrat als últims partits, ja crec que estarà a l'alçada de la categoria.
0: El club ha anunciat que per ser el primer partit a casa de primera catalana l'entrada serà gratuïta. És per aquest motiu que s'espera una gran entrada. I a segona catalana, el club de futbol Mollet Unió Esportiva també hi juga a casa aquest dissabte. Ho fa el grup 2 de segona catalana després del descens de categoria d'aquesta temporada. El rival serà el Masnou i el partit es disputarà a les 6 de la tarda. I a quarta catalana, la Lourdes també comença la lliga, ho fa en el grup 9, i el primer partit el disputen a fora aquest diumenge al camp del Palau Tordera a 6:45 de la tarda. Això i més d'aquí una hora a l'informatiu Mollet al dia i els butlletins de 2:15.

0: El 23 de setembre arriba a Ràdio Mollet No dubtis entrar, un programa de salut mental per respondre qualsevol consulta que tinguis. No dubtis entrar, els dimecres a les 6 i la remissió els dissabtes a les 7.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

de darrere. Tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquenes i tan poques ganes de ballar.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Diré-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
4: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
5: Són centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
6: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Ràdio Mollet estrena nou curs radiofònic el proper dilluns. Enguany, els quatre nous programes de Ràdio Mollet exploren àmbits diversos. Persones destacades de la ciutat, amb veus de ciutat, salut mental i emocions, amb No dubtis entrar, Ràdio Afició, amb CQCQ Voces Amigues i els misteris locals amb Expedient Mollet. I avui comença la 42a edició de la Fira d'Artesans. Enguany hi ha 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. I llargues cues a les agències de viatges de Mollet per aconseguir una plaça en els viatges d'Imserso. Els destins més triats són les Canàries, les Balears i Andalusia. I la Molletense s'estrena demà dissabte, primera catalana, rebrà el municipal de la zona sud a la Seu d'Urgell a 6:45 de la tarda amb entrada gratuïta. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Diré-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
3: Amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ei, Àlex, què tal?
2: Doncs cada dia més caut. Estic per regalar les pintes. Les vols?
3: Museu Particular. Capítol 7. La pinta.
4: Ei, Àlex.
2: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
4: Vale.
3: Museu Particular.
2: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
4: No sé, un parell, potser? Dues?
2: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixodes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls. Ai, les llèmenes.
4: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
2: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
4: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
2: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps. No? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
4: Què dius ara?
2: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors...
4: Mocadoret, no?
2: O barrets o de més, o, evidentment, raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. I això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, mira, te la llegeixo: que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
4: Ostres!
2: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
4: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un munt, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
2: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que a través d'un antiquari o de més podries arribar, no? a tenir aquestes... alguna pinta d'aquest material. que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no?, que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no?, després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i demés. Aleshores, era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Mm-hmm. I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans d'iniciar, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies, perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixements, no?, de qualsevol, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o als evangelis, no? I és molt important.
4: Però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
2: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ. És a dir, no era tan litúrgic de públic, sinó
4: no,
2: de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda a vestir-se,
4: a vestir, doncs porten
2: 40.000 capes, no? La casa o allò, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de pentinar.
4: Se'm fa molt tendre, no?, allò com de la mama que pentina el fillet.
2: Sí.
4: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó, eh?
2: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament a la població, se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
4: Ai.
2: Que és la pinta de la Mare de Déu.
4: Oh!
2: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
4: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
2: Doncs és fantàstic perquè el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no?, de la corona, no?, de la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
4: Els tenim localitzats.
2: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
4: Oh, quina mania!
2: És el que té, no?
4: Oh!
2: No
4: puc entre les larves i això, avui em moriré.
2: I també la samarreta del Nen Jesús.
4: Això m'agrada, també. Veus? Això és bo, no? Sí,
2: això està bé.
4: Bé,
2: no? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant, n'hi ha moltes més, que, com dic, es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també, ressaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això, de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. Com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
4: És que tu no saps el que duren els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
2: Sí, exacte, és juntament amb les ungles,
4: exacte,
2: no? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades més que el nostre record, no?
4: Sí.
2: Vull dir, però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta et planteja una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
4: Uf! Que fa que no patini alguna
2: cosa. Bueno, podria ser. Però no, amb una miqueta la solució seria que està inventat per la mateixa persona.
4: Mare meva.
2: No sé si coneixes un tal senyor Charles Goodyear.
4: Ah, sí. Algun sou meu s'han portat, aquest senyor. Sí,
2: doncs
4: sí.
2: Efectivament és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no?, i es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés d'altes temperatures i demés que fa que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos. No?
4: Sí.
2: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada? El primer.
4: Pinta.
2: Una pinta.
4: Què dius ara?
2: Va començar...
4: Clar, per evitar el fris.
2: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de carell, doncs si cau una terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no?, de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia. I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè juntament coincideix, quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no?, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no?, un objecte 100% utilitari.
4: Clar.
2: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no?, o de...
4: Bellíssim,
2: no?,
4: de
2: suport artístic
4: i
2: de més, no? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no?, on tots acabem tenint aquestes pintes, i inclús, doncs, que poden arribar a valer fortunes, no? Com, per exemple, el 2023... es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury que s'havia fet mai a la història.
4: Pinta.
2: És aquella en què, no?, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no?, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no?, de la cançó,
4: sí,
2: Barcelona, que evidentment,
4: sí, sí,
2: ens la van fotre perquè, no?, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata signada per la, no?, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
4: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic. M'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta. Quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has bé dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials, me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus, les graelles on es pengen els quadres de les reserves se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No, per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta? No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió "te vas a enterar de lo que vale".
1: Un peine.
0: Un peine. Oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat. Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem a Mònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro. Es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas, tinc el patró A i B. La diferència entre aquests quatre patrons és el tant percent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc dos patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que, amb sec, s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec, per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que feis servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no?, de que es trenquen les puntes del cabell. Llavors és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu i llavors quan el pentines sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
1: Molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo cada dia menys, eh?
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta... Dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, eh? A dia d'avui encara la podeu trobar a Origins of the afrocom.co. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no?, a partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al Museu Particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre des del privilegi, no? Clar. Però no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la peluqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot si entreu a xarxes hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre, però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins, exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa, un parell de llibres interessants. El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir superafro. Pelo Bueno vol dir que más o menos menos
1: pots
0: afro.
1: Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell. El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno, i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després una altra que també m'ha semblat molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record amb 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era, o sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de... Sí, i de, sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable, i vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot, abans que ningú, perquè per això és...
1: El Simpson.
0: Podria ser, però no. Et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga.

0: Born This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar. Aquesta cançó, que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una, una assimilació.
1: Yeah, clar que sí. No, no, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser tan lliure com el cabell. Em sembla preciós la lletra de la cançó. En un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.
2: He pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
3: Museu particular. Guió i locució, Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació, Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
4: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a divendres 18 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Ràdio Mollet estrena nou curs radiofònic el proper dilluns. Enguany, els quatre nous programes de ràdio exploren àmbits diversos. Persones destacades de la ciutat, amb veus de ciutat, salut mental i emocions, amb No dubtis entrar, radioafició amb CQCQ, Voces amigues i els misteris locals amb Expedient Mollet. I avui comença la 42a edició de la Fira d'Artesans. Enguany hi ha 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. I llargues cues a les agències de viatges de Mollet per aconseguir una plaça en els viatges d'Imserso. Els destins més triats són les Canàries, les Balears i Andalusia. I la Unió Deportiva Molletense s'estrena demà dissabte. Primera catalana rebrà el municipal de la zona sud a la Seu d'Urgell a 6:45, amb entrada gratuïta. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jorge Ascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Ràdio Mollet, emissora municipal, estrena nou curs radiofònic el proper dilluns 21 de setembre. L'emissora local aposta de nou per ser altaveu d'entitats i persones de la població amb inquietuds comunicatives. Així, la temporada 2026-2027 incorpora quatre programes nous. Veus de Ciutat, estrenat aquest estiu, es tracta d'un espai de conversa amb persones de la ciutat que han destacat en diferents àmbits com ara l'esport, l'associacionisme o la cultura, sent moltes d'elles mereixedores de distinció cívica per Mollet. La segona novetat és el programa No dubtis entrar, que pretén explorar les malalties mentals, el benestar psicològic i les emocions a través de professionals i a través de la música. També l'associació Radio Club Ochentero de Mollet s'estrenarà al 96.3 FM amb l'espai CQCQ Voces Amigues, dedicat al món dels radioaficionats. I finalment, Expedient Mollet, una falsa investigació radiofònica sobre els grans misteris ocults de Mollet. Cada setmana el guardià de la Riera analitzarà un nou cas que, segons ell, podria canviar per sempre la història del municipi. Més enllà de les novetats, segueix en antena programes ja amb una llarga trajectòria a l'emissora, com són el del Centro Cultural Andalús, l'Irmandad de Nosa Galiza o Adimo, i segueixen Racó Animal, l'Espai Sardana, Ventana al Sur o programes musicals com Aquell any, Calidoscòpia i Bar Tiki. L'emissió de producció pròpia arrencarà de dilluns a divendres a les 9 del matí amb el magazín matinal Posa les piles, que enguany compleix 17 anys en antena. D'igual forma, Ràdio Mollet es manté com a referent informatiu i apropa cada dia les notícies locals als seus oients mitjançant butlletins als 2:15, l'informatiu Mollet al dia, a la 1 en punt del migdia, i l'Infopod, que és un espai de 3 minuts que es difon a través de xarxes socials i on es resumeixen les notícies més destacades de la jornada. La nova programació la podeu consultar i escoltar al web radiomollet.com.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I el nucli antic de Mollet es torna a omplir d'artesania i tradició, i és que des d'avui divendres i fins diumenge se celebra la 42a edició de la Fira d'Artesans, una de les cites més consolidades del calendari de fires del país. Enguany hi ha 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. 7 d'elles són de Mollet i 17 són noves a aquest any. Un dels trets característics de la fira és que els veïns del carrer on es fa la fira els deixen als seus garatges per guardar el material. Així ho ha explicat Mònica Colomer, secretària de l'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans.
2: Molts veïns que obren casa seva perquè els artesans, doncs, quan pleguen la paradeta, no hagin de carregar-ho tot i portar-s'ho cap a casa, no? La gent ofereix, no, casa seva perquè per als artesans que puguin, doncs, guardar el gènere i, bueno, està bé. Després ells ho agraeixen. Jo crec que és una fira molt, amb els que els veïns ja són molt propers, no?, amb els artesans que venen a participar. Hi ha molts artesans que fa molts anys que venen i ja es coneixen, no?
1: La inauguració avui divendres a les 7 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Tot seguit, el veïnat organitzarà la tradicional sardinada a la plaça de l'artesania amb pa i vi per tothom. S'acaba l'estiu, però per les persones grans les vacances encara tenen corda. Les agències de viatges de Mollet han viscut aquest dijous una jornada marcada per les llargues cues de pensionistes que esperaven per aconseguir una plaça en els viatges de l'Imserso. El procés d'inscripció als viatges d'Imserso va començar el passat mes de juny, quan van haver d'indicar les seves preferències de destinació. Ara, 3 mesos més tard, els participants poden començar a conèixer quines opcions tenen disponibles i intentar aconseguir una plaça en els viatges seleccionats. Tot i que a Catalunya el procés de reserva va començar dimecres per les persones que no havien participat anteriorment al programa, aquest dijous ha estat el torn dels participants habituals. Glòria Vinyals, cap del Departament Comercial d'ITC Viatges, ha comentat que assignar els destins sempre és un moment de molta feina.
3: És el dia que més gruix es fa. Llavors, és un moment de molta demanda. Queden les places que no s'han vengut el dia anterior amb la gent que ja estava acreditada pel dia abans. I bé, s'intenta trobar el que més s'ajusta a cada persona dintre de les limitacions que hi ha.
1: Molts dels pensionistes que s'han acostat a les agències ja tenen clar el destí que volen escollir. Alguns busquen repetir l'experiència en parella, mentre que d'altres prefereixen compartir el viatge amb els amics. Per a aquests viatgers recurrents, els programes de l'Imserso s'ha convertit en una opció habitual per gaudir d'uns dies de vacances a preus assequibles. Entre els destins més sol·licitats destaquen les Illes Canàries i Balears, així com diferents punts de la costa d'Andalusia. Glòria Vinyals ha afirmat que els circuits culturals també tenen molta demanda.
3: Els destins més demanats són Canàries, sobretot la part Canàries i Balears, o Menorca, o alguna cosa d'aquestes, de cara al bon temps, de cara a abril o maig, que és el que més té demanda, i després el que és la costa de Cadis, la costa andalusa també té molta, molta tirada, i després el que són circuits culturals. Això sí que tours culturals i això també té bastant èxit. És el que té més demanda i és el que costa més trobar. Això també és veritat.
1: Tot i les cues que s'han pogut veure aquest dijous, el perfil dels viatgers de més de 65 anys també ha canviat en els darrers anys. L'accés a internet fa que molts ja gestionin directament les seves reserves i fins i tot s'organitzin els viatges pel seu compte sense necessitat d'acudir presencialment a una agència. Ara bé, les agències continuen tenint un paper important quan apareixen imprevistos o quan els clients necessiten ajuda per resoldre alguna incidència relacionada amb la reserva o el viatge. Així ho ha explicat Glòria Vinyals.
3: Avui en dia les tecnologies també arriben a la gent de més de 65, que ja més o menys dominen. Hi ha vegades que hi ha client que dintre del sistema online s'ho fa directament ells, però et diria que a la llarga tornen a passar per les oficines de les agències perquè sempre trobes alguna entrebanc que no acabes d'aclarir-te massa, perquè és senzill quan ho tens molt per la mà. Si no, pues a veure, pots trobar 3 o 4 entrebancs que diguis et fan estar parat i encara hi perdem. I realment, doncs, si és el mateix preu i tot, sempre va haver un assessorament, perquè els hi surti igual de preu, que no és que paguin més, al contrari.
1: Així doncs, amb l'inici d'aquestes reserves, els pensionistes busquen ara assegurar-se una plaça i poder gaudir del destí escollit durant la pròxima temporada de viatges.

0: L'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca organitza aquest dissabte 19 de setembre el 22è Mercat de l'Euro, una cita anual que omple l'Avinguda Llibertat de parades amb tota mena de productes, tots amb un mateix preu, un euro. La presidenta de l'associació, Montserrat Cabarroques, explica que els paradistes poden posar a la venda tota mena d'articles amb l'única condició que cadascun tingui el preu d'un euro.
1: Bueno, el Mercat de l'Euro pot venir qui vulgui, però sap que té una norma bàsica, que el preu màxim que pot demanar per una cosa és d'un euro. Una altra cosa és que tingui coses petites i faci dos un euro, tres un euro, però el preu màxim té que ser un euro. És més, si per exemple, posem pel cas, té un joc de cafè, i clar, diu, no vendré tot un joc de cafè de sis tasses i sis plats, doncs pot posar a euro el plat i la tassa i no ho ven separat, vale? Però no pot demanar més d'un euro. Aquesta és una de les normes que se'ls posa als paradistes. Vendre, poden vendre de tot.
0: Enguany el Mercat de l'Euro comptarà amb un màxim de 32 parades. Cabarroques explica que l'organització ha limitat el nombre de participants per a aquesta edició.
1: Cada any tenim bastanta afluència. Aquest any, de moment, ho hem tallat, perquè saps què passa? Que quan és un diumenge podem estirar més i posar més coses a l'Avinguda Llibertat, ¿vale? Perquè hi ha les botigues tancades. Però com que és un dissabte, clar, no podem posar 50 parades. Llavors ho hem tallat a 32 parades.
0: El mercat acostuma a atreure un gran nombre de visitants, entre els quals hi ha molts altres mercaders que acudeixen atrets per la varietat i les oportunitats que ofereixen les parades.
1: Saps el que hem notat els últims anys? Que venen inclús gent que si parles amb ells te'n dones compte que són gent que són paradistes d'uns altres mercats de brocanters. I el que venen és a buscar coses per gènere. Vale, perquè surten molt bé de preu.
0: Entre els participants hi ha associacions sense ànim de lucre i també joves que aprofiten l'ocasió per vendre objectes que han conservat des de petits.

0: I comencem ara les informacions de servei i anem al temps i, per tant, escoltarem la crònica del meteoròleg que ens, en Luis Mi Pérez, qui ens dirà quin temps tindrem per aquest cap de setmana. Molt bon dia.
1: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. Hem vist el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Sa Torres de l'Avinguda Llibertat 36 al barri del Calderí.
2: Mollet al dia, els esports.
0: La Unió Deportiva Molletense debuta aquest cap de setmana primera catalana. L'equip blanc i blau ho farà a casa davant la Seu d'Urgell. El partit es disputarà al camp de futbol municipal de la zona sud a 6:45 de la tarda. El tècnic de l'equip, Albert Càmara, ha explicat a Ràdio Mollet que encara en el partit amb molta il·lusió, tot i que són coneixedors que necessitaran una adaptació a la nova categoria.
3: Crec que arribem no al 100%, perquè ara crec que tindrem un període d'adaptació a la categoria, a un ritme diferent, amb uns contactes diferents, arbitratge diferent. Bueno, ens hem d'acostumar doncs, a el que és la primera catalana. Però crec que sí que arribem preparats per competir i a partir d'aquí l'equip anirà creixent. No crec que arribem al 100% de les nostres possibilitats, però bueno, amb un ritme competitiu que s'ha mostrat als últims partits, ja crec que estarà a l'alçada de la categoria.
0: Càmara també ha dit que el rival, la Seu d'Urgell, és un equip que també debuta a primera catalana i que no ha tingut una bona pretemporada, tot i això diu que no s'han de refiar.
3: Sabem que no ha tingut una pretemporada gaire bona, però això a vegades crec que et dona una mica de símptoma de perill perquè bueno, vindran a casa nostra, el primer partit fora de casa. També ells són un equip que ha assolit un altre cop la categoria després de molts anys. I la il·lusió que puguem tenir nosaltres segur que la tenen ells i les ganes. O sigui, serà un partit molt complicat, un equip molt ben ordenat dintre del terreny de joc, amb molta alçada, amb molta compte amb les transicions i després a la pilota parada.
0: El club ha anunciat que per ser el primer partit a casa de primera catalana l'entrada serà gratuïta. És per aquest motiu que s'espera una gran entrada al camp de futbol. Pel que fa a la plantilla, el míster ha dit que no està tancada. Les sortides de Jordi Gil i Ian Reche faran que l'equip encara busqui nous jugadors, sobretot la figura d'un nou.
3: Doncs ara mateix no està tancada. Ahir van sortir dos jugadors, que va ser Jordi Gil i Ian Reche. No continuaran amb nosaltres i no donem per tancada la plantilla. Estarem atents a... Doncs, bueno, ara arriba un moment que de començament de Lliga que hi ha jugadors que surten dels equips i estarem atents una mica al mercat per poder doncs, millorar l'equip en allò que creiem que es pot millorar. Sí que sobretot a la zona de darrere i mig del camp està doncs, crec que bastant bé. I a davant doncs, bueno, continuarem buscant a veure si podem trobar aquest home gol que l'any passat tenia Manguilla i que aquest any doncs, de moment no el tenim.
0: A segona catalana, el club de futbol Mollet Unió Esportiva també juga a casa aquest dissabte. Ho fa el grup 2 de segona catalana després del descens de categoria d'aquesta temporada. El rival serà el Masnou i el partit es disputarà a les 6 de la tarda. Ja a quarta catalana, la Lourdes comença a la Lliga fora de casa. El primer partit el disputen diumenge al camp del Palau Tordera a 6:45 de la tarda. I el pavelló municipal d'Esport Riera Seca es convertirà aquest cap de setmana a l'escenari de l'hoquei. I és que el Mollet Hoquei Club ha organitzat un any més el torneig d'hoquei Ciutat de Mollet aquest cap de setmana amb partits que es disputaran des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit. En aquesta ocasió seran els equips base i els sèniors els que prendran part del torneig i queden fora els veterans. En aquesta ocasió els clubs convidats seran el Manlleu, el Vigues i la Garriga i es jugaran un total de 21 partits al llarg de dissabte i diumenge. Així ho ha explicat Isidre Pujol, el president del Mollet Hockey Club.
4: Doncs mira, tindrem dos dies d'hoquei i el que tindrem, per exemple, el dissabte estem parlant de 12 partits i el diumenge d'uns altres 9. Tindrem convidats doncs, el Manlleu en totes les seves categories, també el Vigues i 3 o 4 equips de la Garriga.
0: El calendari de partits s'ha establert segons la disponibilitat dels clubs i dissabte el Manlleu s'emportarà tot el protagonisme. Isidre Pujol ha explicat que la majoria dels equips molletans jugaran dissabte contra equips del Manlleu i dissabte hi haurà major presència del Vigues.
4: Habitualment el fèiem a final de temporada i ja portem un parell o tres d'anys fent-lo a principi de temporada. Mira, normalment tenim sempre partits de pretemporada, partits amistosos, i ens trobàvem, doncs això, que havies d'anar buscant sempre partits amistosos per totes les categories, i vàrem dir, home, per què no canviem el torneig en comptes de fer-lo a final de temporada, quan ja està tot saturat i, a més, hi ha molts tornejos i molts 3x3, i vam decidir, doncs això, doncs, de canviar-ho a l'inici de temporada i aprofitar per fer això, els partits amistosos dins del marc del torneig.
0: El torneig Ciutat de Mollet va néixer amb la intenció de ser la darrera competició abans de les vacances d'estiu, però des de fa un parell de temporades que el Mollet Hockey Club ha apostat per endarrerir-ho en el calendari. El president ha comentat que aquesta nova fórmula, just abans de temporada, com escoltàvem, aprofiten per jugar els partits amistosos i escalfar motors en el mateix torneig. D'aquesta manera, els aficionats de l'hoquei tenen una cita ben especial aquest cap de setmana amb un total de 21 partits.
4: Bàsicament és la disponibilitat també, perquè

I un darrer apunt, i és que el Xat Mollet de bàsquet disputarà aquest diumenge a 1:15 del migdia el partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Catalana davant el Club Bàsquet Granollers. Els de Josep Maria Marçà han de guanyar per 11 punts o més per accedir als quarts de final. Després de perdre el primer partit contra el Vic per 76-73, els molletans han d'aconseguir la victòria per aquesta diferència per tenir el bàsquet a baràs guanyat i passar com a primers de grup amb el triple empat a una victòria. Després de la Lliga Catalana, els molletans començaran la tercera FEB pel Xat Mollet, disputaran el primer partit el dissabte 3 d'octubre a casa contra el Montgat.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. Ràdio Mollet estrena nou curs radiofònic el proper dilluns. Enguany, els quatre nous programes de Ràdio Mollet exploren àmbits diversos, com persones destacades de la ciutat amb veus de ciutat, salut mental i emocions amb No dubtis entrar, Ràdio Afició amb CQCQ Voces Amigues i els misteris locals amb Expedient Mollet. I avui comença la 42a edició de la Fira d'Artesans. Durarà fins diumenge i enguany hi ha 78 parades. I llargues cues a les agències de viatges de Mollet per aconseguir una plaça en els viatges d'Imserso. Els destins més triats són les Canàries, les Balears i Andalusia. I la Unió Deportiva Molletense s'estrena demà dissabte. Primera catalana rebrà el municipal de la zona sud a la Seu d'Urgell a 6:45 de la tarda amb entrada gratuïta. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem el proper dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui divendres ens acompanya via telefònica Carme Aulària de Junts per Catalunya, Mollet, aquí. Saludem, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Primer de tot, fem memòria, no?, d'ara fa 7 dies, fa una setmana, se celebrava la Diada aquí a la nostra ciutat, arreu de Catalunya també. Vull que ens expliquis una mica, Carme, com va viure doncs, aquest dia aquí a Mollet.
2: Doncs sí, la Diada, com bé sabeu, doncs, comença per nosaltres el dia 10 al vespre amb aquesta marxa de torxes que fem fins a Rafel de Casanovas, on ens trobem tots doncs, per fer aquesta mena d'ofrena especial al vespre, el dia abans de la Diada. Allà compartim espai de converses, cantem els segadors, vam poder doncs, fer un manifest juntament amb l'ANC per donar doncs, aquest tret de sortida al que seria la Diada d'enguany. I, evidentment, el dia següent, després de tindre una molt bona acollida amb entitats, músics, castellers, tothom que va formar part de la Diada institucional que vam fer en el monument d'en Rafael de Casanovas, doncs, evidentment, després vam acabar-la a Barcelona, a la manifestació, reivindicant doncs, aquesta cultura, aquesta llengua, aquesta terra, que és la nostra manera de fer. Va ser una Diada festiva, va ser, com sempre, doncs, acompanyada, en aquest cas, també de bon temps, però de molta gent per poder doncs, caminar plegats, cantar plegats i passar una vetllada doncs, com les que estem acostumats, no?, de compartir anhels cap a la independència del nostre país, per compartir doncs, opcions, perquè tothom es troba allà, un toca el tambor, l'altre fa castells, i jo crec que és una manera de retrobar-nos, no?, entitats i ciutadania, doncs, per acompanyar aquest dia tan assenyalat per nosaltres, que també des de molts balcons vam veure doncs, engalanats amb les senyeres i les estelades, i que no deixava ser sempre un 11 de setembre més, i cada any doncs, anirem celebrant i anirem acostant-nos a aquesta data, que, com bé sabeu, doncs, l'any que ve també ja farà 10 anys d'aquell 2017. Aleshores, esperem que tota la ciutadania doncs, també es volcarà, com ha fet altres vegades, per reivindicar aquest dia tan nostre.
1: En aquest cas, no?, en d'altres ocasions, sempre hi ha hagut xiulets per partits de caire espanyol de la dreta, i en aquest cas, doncs, ara ho va ser també d'un partit de dreta, podríem també qualificar-lo d'extrema dreta, com va ser Aliança Catalana, que per primer cop va fer una ofrena floral. Van haver-hi xiulades, com ho va viure també?
2: Sí, bé, de fet, nosaltres al consistori estàvem allà plegats, vam veure que venien a fer doncs, la seva ofrena, i evidentment parlem de xiulets, però també parlem d'aplaudiments. Nosaltres no vàrem aplaudir aquest acte, entenem que s'ha d'anar amb molta cura i s'ha d'anar amb molt de compte amb tot allò que es fa, amb tot aquest populisme que ens envolta, perquè al final ja estem tots posats i forma part de la nostra convivència, de la convivència de la ciutadania i de la societat en general. Sí que és cert que va haver gent doncs, que va anar a veure xiulets, i des d'alguns històries doncs, vam optar per aquest silenci sense agrair el fet d'aquesta ofrena. Està clar que estem en un moment polític doncs, que anirem parlant tant molt, d'aquestes coses que van succeint, però hem de tenir molta cura. Jo crec que hem de ser molt curosos perquè la societat està atent, perquè la societat ha de conviure, hem de conviure tots, i aquest tipus d'ideologies que poden crispar doncs, la bona cohesió social, crispar el bon funcionament dialèctic polític de sumar, doncs, la veritat és que no entren en el nostre mapa. Aleshores, doncs, si no ens ho esperàvem, va ser així, va passar en un moment, i vam continuar doncs, amb aquests aplaudiments en totes les entitats molletanes que van fer, com sempre, les seves ofrenes al monument.
1: I canviem de tema, i és que els carrers del nucli antic de Mollet comencen des d'avui i fins diumenge i acolliran el que és la 42a Fira d'Artesans de la nostra ciutat, uns dies que ja estan marcats en aquest calendari corporatiu de l'Ajuntament de Mollet, però crec que tothom sí. Molts cops es pensa cap de setmana avui o avall, saben que el setembre doncs, té cita sí. Doncs, aquests 3 dies.
2: Jo crec que el setembre té com tres parts, també. És allò, primer els nens van a escola, després de l'escola venim a la Diada, i després de la Diada sempre tenim la Fira d'Artesans. La Fira d'Artesans és molt més que una fira. Al final és un espai on la ciutadania i el veïnat, sobretot Mollet, doncs, gaudeix d'una festa molt apropiada en aquells quatre carrers. Sí que és veritat que cada cop més, i també és una cosa que cal comentar-la, no?, que tot s'està intentant treballar aquests sols que fan, doncs, amb robes reciclades, amb ganxet, realment buscar aquest esperit artesà, el que dèiem, no? Al final, un producte artesà és com un tros d'ànima, no? Explicava un senyor que viu a prop de tocar d'aquestes parades de la fira, no? I dèiem, és que és l'ànima, no? I busquem això, no?, que totes les parades també que vinguin, que tinguin aquest esperit d'un producte artesà. Que, a banda d'això, doncs, que també hi haurà molts tallers, moltes activitats, fa que també la ciutadania, no només la de Mollet, sinó la dels voltants, doncs, vingui a gaudir d'aquest espai de festa, acompanyat, doncs, com sempre, de les sardanes, en aquest cas a les Pruneres, i com sempre, doncs, a la plaça de l'Artesania, tot el seguit d'activitats que s'hi fan, els castellers, les habaneres. I, per altra banda, també, jo crec que és una cosa que... Jo sempre ho he explicat, que els capgrossos, ara no me facis dir el nom, Tòfol sí. I Dinga, ho dic bé, eh?
1: Sí.
2: Doncs els capgrossos són sempre queden col·locats allà, no? Jo crec que és una identitat molt molletana, no? O sigui, la Fira d'Artesans del carrer Portugal, no?, té un esperit i té una identitat molt nostra, que de vegades també hauríem de fer, no?, d'extrapolar-la i explicar-la molt més, perquè estic convençuda que no només a Mollet, sinó a tota la comarca, a l'interès per aquesta fira, que em sembla que m'han dit que podíem arribar a unes 80 parades aproximadament durant aquests dos dies i mig, doncs és digne perquè vinguin a veure'ns, a visitar-nos a casa nostra, a la nostra ciutat, que al final aquí, doncs, veïns i ciutadans tots s'hi han volcat per rebre'ls, no?, perquè al final és allò, tothom té ganes de que vingui molta gent, que també ens comentaven, no?, que buscaven una mica la disposició de les parades, que no fossin totes molt juntes, que hi hagués aquella cosa, sensació més d'esponja, perquè a vegades es havien col·lapsat trossos. Jo crec que, bueno, amb ganes avui a la tarda cap allà, a veure com comença, i a gaudir, evidentment, a gaudir de totes les activitats que ens oferiran.
1: Doncs queda dit, i el que també volem comentar són d'altres temes, en aquest cas d'habitatge a la nostra ciutat, perquè afecta el que serà el nou topall de l'habitatge, on la Generalitat anunciava ja fa uns dies que, i setmanes i mesos, que a Mollet ja no formaria part d'aquestes poblacions amb aquest topall, amb aquest mercat tensionat, i que per tant en la propera revisió, que haurà de ser, doncs, al març, ja no hi formaria, sí, part. Això afecta en aquest topall del lloguer, i des de l'Ajuntament tots us anunciaven aquesta setmana que, doncs, han enviat un recurs perquè això es modifiqui.
2: Sí, això és així. Cert és que crec que amb el moment que estem, no?, i el tema de l'habitatge, que és un tema capdalt pel dia a dia de molletans i molletanes, crec que és una cosa que l'hem d'estudiar, que l'hem de resoldre, i l'hem de resoldre no només amb això, no només amb aquests topalls, sinó que s'han de resoldre amb buscar, doncs, aquests espais, amb reutilitzar espais dins de la trama urbana de la nostra ciutat per poder fer aquest tipus de vivendes, perquè encara hi ha llocs on puguem sumar, no?, doncs, una mica més d'aquest habitatge social, aquest habitatge que necessitem per la ciutadania, pels joves, per grans, per tothom, perquè la ciutat creix d'aquesta manera. Sí que és veritat que sabeu que amb no res, doncs, tornarem a fer els plens, i en el ple sortirà un tema d'aquests que proposa un altre grup municipal, i que nosaltres també estem fent una proposta que creiem que serà, doncs, bueno, que podrà sumar a totes aquestes reivindicacions que estem fent sobre el tema de l'habitatge a la nostra ciutat.
1: En aquest sentit, també parlar d'educació, i és que hem vist que l'Institut Gallecs serà un dels 100 centres prioritaris a que la Generalitat el climatitzarà, més enllà d'altres actuacions que s'hi faran a altres escoles, però en aquest que serà ja una obra que no només serà en aire condicionat, sinó també amb energies renovables, etc. I aquest és un anunci, això, que coneixíem aquesta setmana.
2: Sí, tot això, i deixem que sigui una mica crítica, que sabeu que ho soc, ja anem tard. És a dir, tot aquest bloc de coses que es faran, no només a Mollet, sinó arreu de Catalunya, com va anunciar aquesta mateixa setmana, crec, afecta, evidentment, al benestar de nens i nenes, de nois i noies a les nostres escoles. Però, clar, és que el tema del canvi climàtic ja fa temps que ja estem parlant. O sigui, ja fa molt de temps que estem parlant que hem d'estar ben climatitzats. Ja fa molt de temps que estem parlant de que venen uns canvis que ja es quedaran. Aleshores, que m'està molt bé, eh? I tant de bo fossin moltes més escoles o instituts que poguessin tindre doncs, aquesta adequació en el moment que estem vivint a nivell de meteorologia. Però ja ho hauríem d'haver-ho previst. Jo a vegades penso que, i m'ho he sentit a dir, que passen coses i sembla que fins que ben bé no les tenim a sobre no actuem, no? Doncs tot això ja ens està passant. Ja feia anys enrere que estàvem parlant de les fonts que fossin espais per poder-se refrescar. Ja fa molts cops que estem parlant d'aquestes ombres que han de veure a la ciutat, perquè cada cop doncs, la temperatura és més alta i la gent que s'ha de desplaçar doncs, tingui espais on poder estar una estona i poder-se refrescar i fer baixar aquesta temperatura. Llavors, tot això ja forma part del dia a dia. I de vegades sembla que ens ho hagin de portar de fora com per dir, oh, que bé, ara ho farem, no? Jo crec que la nostra obligació com a ajuntament és fer que les coses passin. I si anem esperant, el temps passa. I aleshores, bueno, tant de bo vagi molt ràpid i tant de bo molts més instituts no es puguin sumar-se en aquesta proposta. Però el que diem és a dir, jo crec que nosaltres som qui hem de provocar que les coses vagin passant una miqueta sempre abans.
1: Després també doncs, a parlar d'aquests cursos de gent gran que es presentaven en aquesta ocasió també doncs, en el Mercat Vell de Mollet, sí. I que doncs, d'aquí a poc es podrà apuntar tota aquesta gent gran, que en aquest cas persones de més de 55 anys, i que són 1.100 places que gairebé s'esgoten a totes.
2: Em sembla estupendo. És a dir, jo crec que és, i sabeu també que quan les coses estan ben fetes s'han de dir. I tenim molta gent amb ganes de fer doncs, aquests tallers, aquests cursos. Seran plenes de seguida. Tant de bo en poguéssim fer més de places, crear noves places o nous cursos, perquè això vol dir que estem en constant moviment i que la ciutat necessita d'aquesta activitat. Ho has dit, eh? No sé, m'has dit 1.700, tant de bo en fossin el doble. Perquè sí que és veritat que hi ha molts moments de la vida que s'ha de ocupar hores del teu dia a dia amb dedicar a fer alguna altra cosa, no? I tot això que s'està oferint des de l'Ajuntament, doncs és una cosa que suma, una cosa que nutreix, una cosa que fa cohesió social, que ens anima a sortir de casa, que ens anima a compartir espais amb altres persones i fer coneixences. Aleshores, he de dir que contenta que s'acabi molt ràpid i que la gent en gaudeixi de tots aquests cursos que es prepararan.
1: I ja per finalitzar, no sé si a nivell de partit esteu tractant ara amb algun tema en concret, treballant, etc.
2: Nosaltres, com sabeu, no hem deixat mai de treballar, anem continuant les nostres metodologies. Tenim una trajectòria que ja us la vam explicar, com a entendre's, a principis d'any, i estem treballant amb aquesta qüestió. Ara estem treballant amb un tema de comerç important, amb la regidora de comerç i Mercamollet, amb tot un projecte, unes bases de projecte que se'ls hi van presentar, i d'aquí una setmana o així ja tindrem una mica com acabarà dissenyat tot el que Junts per Catalunya els hi ha ofert, i semblen que les converses que estem tenint van a positiu. I per altra banda, perquè em dius que queda molt poc de temps, doncs també continuem reivindicant el mateix. En l'últim ple vam fer un prec que demanàvem que aquella comissió d'estudi per la modificació del ROM que es va aprovar, t'enganyaria perquè no me'n recordo del mes, vàrem dir que es faria perquè estava aprovat, i encara hores d'ara, sí, què diem, eh? Hores d'ara encara no està creada aquesta comissió per poder fer la modificació del ROM i poder passar moltes més coses que pertanyen a la ciutadania de Mollet i a la nostra ciutat en els plens municipals. Llavors, dit això, continuem treballant com sempre, continuem endavant.
1: Doncs queda dit, i de tot el que passi aquest cap de setmana, balanç també de la Fira d'Artesans, en parlem el proper divendres, com sempre. Que vagi molt bé, adéu-siau.
2: Moltíssimes gràcies, adéu-siau.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança. És prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd i perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa i ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals. Sap que implica una falta de ferro i sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits amb un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors, crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important, i crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, la que tenim, l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona, perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema de el cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol, sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal, és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau, no vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors, clar, això també ha de veure amb la dieta. És a dir, si estem fent un exercici de força, o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau, no cal que tirem de tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat força, o sigui, forta, perdó. En canvi, el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important. No vull dir que no n'hagis de menjar, en pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna, sigui l'adequada. I aquest potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta... Aquí m'has enganxat en el sentit de que cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegit, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors, després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important, quan fas molt d'esport, prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals. Doncs si a sobre fem esport, encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
1: Home, doncs, jo el que em trobo en general és que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones. I el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home. I en canvi no ha de veure. O sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular. Vull dir, no... La gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida, però no em posaré... I dius, no, és que per posar-te... per passar 20 quilos més de múscul necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de... em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
0: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
1: Jo crec que no, perquè penso que, en general, no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta, o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous. Doncs imagina't, aquesta és com la base, no?, número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
0: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
1: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides.
0: Gràcies, Aida.
1: A tu, Julià.
0: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noi a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
6: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
5: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir el reforç als jutjats penals de Barcelona. Sònia Kerr.
7: Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
8: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
5: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
7: Està relacionat amb la presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrín.
5: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins, combinant dos fàrmacs.
7: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
5: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè i Santa Tecla.
7: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
5: Als esports, l'Espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició. Joan Barberà.
9: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga Primera, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola la Lliga de les Nacions.
5: I coneguem també quin temps ens espera, tant per avui com pel cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però Déu ni dos han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el Delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts per de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país que avui ha fet un nou pas endavant amb 35 noves mesures per abordar aquest fenomen. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salina.
6: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
11: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca el pla. Així s'hi ha compromès el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
8: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
12: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
13: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
12: Illa ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
5: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal de aclarir la situació viscuda en el judici del cas de Roger Español. En aquest judici, dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
7: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
5: Doncs no deixem els jutjats. Aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, també les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o qui va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: Hi ha 9 persones acusades a les quals la fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats, ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
15: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè ha estat enorme. Persones, professionals i entitats. Després dir que per fi 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
14: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
5: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. Una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig, segons fonts del Departament de Justícia. BOTV, Àgata Les Heres.
16: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
4: Notícies en xarxa.
5: Passen 10 minuts de les dues. Investigadores de l'Hospital Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet combinant dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar els resultats d'aquesta troballa. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
18: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
17: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
5: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita que ha fet a Vic.
7: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents i al voltant del 60% són d'origen migrant.
5: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
19: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
20: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
19: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
5: I centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Ho han fet per demanar més recursos davant dels reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. Una manifestació que coincideix amb la reunió prevista amb el govern català per tal d'avançar posicions.
7: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
21: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
7: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
5: Gairebé un quart de tres. Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer, tot plegat davant l'encariment del preu del lloguer.
7: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
22: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
7: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
5: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns. Una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
0: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu, i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
1: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant, i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer, perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè de que no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
0: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
5: El govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar un nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia. Serà a la Universitat de Barcelona. En una visita aquest matí, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca atraure i retenir talent de l'àmbit científic i que es preveu finalitzar-lo el 2029. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
2: El Zenit UAB serà una infraestructura científica dedicada a la recerca avançada en neurociències, neurotecnologia i ciències cognitives. També aplegarà l'Institut de Neurociències de la UAB, grups de recerca en psicologia i cognició i una nova plataforma especialitzada en neurotecnologia. La consellera Núria Montserrat explicava la importància que té aquesta nova infraestructura per situar Catalunya al nivell d'iniciatives científiques destacades en l'àmbit d'Europa, però també del món.
23: Aquest és el país que volem, un model basat en prosperitat compartida, en donar més oportunitats als estudiants i també a garantir l'ascensor social en l'àmbit tecnològic, que tinguin els accessos a les millors infraestructures de coneixement, les millors infraestructures de recerca i innovació.
2: La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials, com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o l'Hospital Partaulí.
5: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mira de posar de les necessitats del territori. En el cas d'Olot, el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
24: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria, i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat, i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
25: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar? Perquè les propostes tècniques, al detall, s'han de treballar. Però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
24: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
5: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
7: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones encara.
5: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues.
7: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que en un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i que s'hi estaven pocs minuts.
5: Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat.
7: Les obres duraran un any aproximadament i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'objectiu és millorar la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental d'aquesta pista. Això permetrà reduir les esperes en vol i en terra, així com les maniobres i els temps de rodada. També contribuirà a facilitar la configuració preferent de pistes durant la nit. La principal afectació de les obres tindrà lloc entre el 16 i el 26 de novembre, quan l'aeroport operarà amb pista única.
5: I el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització.

0: L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
2: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
1: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la Jornada Castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
0: Encara en Cultura, avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es converteix en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats.
3: Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit a la xarxa.
4: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua. Pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
5: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elge en el primer partit de la 7a jornada de Lliga a primera divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà, al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
6: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
5: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat, torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés, avui a les 8 del vespre, a la 4ª jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz, i el Sabadell ell rep diumenge l'Oviedo a la segona federació femenina. L'Europa ha perdut el primer partit contra el Samper de la primera jornada per alineació indeguda. Les barcelonines havien guanyat per 2-0. Més futbol demà a les 4 de la tarda. Top Tona, Poble de Mafumet, i a les 6 Vilanova Peralada, partits de tercera federació. Els dos en directe a les televisions locals i a la xarxa. Més Canal Blau, Xavi Fernández.
7: Tercera jornada de Lliga. El Club de Futbol Vilanova rep un Peralada que encara no ha guanyat i que suma un punt dels 6 possibles. Va empatar Can Anglada contra el Sant Cristòbal a l'estrena de temporada i va caure la setmana passada a casa per la mínima, 0-1 contra el Tona. L'equip al Tampurdanès ha patit molts canvis aquest estiu. Ha mantingut Gallardo, l'habilidós Llorenç Busquets, ha fitxat peces importants com Xavi Múrcia, del Tona, o el davanter ex-Olot Nuja Marong, però també ha perdut bona part de l'esquelet de l'equip de l'any passat, homes com Romero, Mejía, Biel Carreras, Coro, Callís, Pol Quatrecases o el davanter Màster Omar. El Vilanova, de la seva part, ve de guanyar a Mollerussa i amb 4 punts forma part del grup de perseguidors del líder en solitari. La Muntanyesa, l'únic equip que ha fet ple, 2 victòries en 2 jornades i, per cert, l'equip per qui ha fitxat un Guillem Olivés, que aquesta setmana era anunciat com a baixa a l'Alumnes Obrers. De fet, la seva sortida no ha estat l'únic moviment de mercat dels vilanovins, que també han tallat Kilian Durant i que han fitxat l'extrem suís Elliot Barrois, que arriba a cedir pel Mallorca, on jugava amb el filial. Dissabte a les 6 de la tarda i amb les càmeres de la xarxa en directe, Vilanova Peralada. Tordín és baixa per sanció.
5: I la Ciudad Europe arrenca a Girona, la seva 10a edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Enguany el certamen ciclista ha crescut un 10% i s'esperen visitants de més de 110 països. A més, la fira compta amb la demo bike més important del món, amb més de 500 bicicletes de 40 marques diferents que es poden provar de forma gratuïta. El director de l'esdeveniment, Albert Balcells, fa valoració d'aquesta 10a. edició.
9: 10 anys d'un festival doncs, que segueix creixent.

0: S'ha implantat, creiem que molt bé, aquí a Girona i que doncs, porta gent de tot el món a disfrutar de la bicicleta i de tota aquesta proposta que és la Cioter, de veure doncs, aquestes més de 500 marques que aporten doncs, novetats i innovació dins el món del ciclisme.
1: Balcells ha reconegut, però que l'espai de Fontejau ja s'ha quedat petit per acollir el creixement de l'esdeveniment, amb marques que fins i tot han hagut de fer llista d'espera. El director ha explicat que estan negociant amb les administracions per trobar solucions i que, malgrat que la voluntat és seguir a Girona, encara no hi ha una decisió tancada sobre el futur del festival més enllà de l'any 2027.
2: I ja que parlem de ciclisme, Movistar ha anunciat el fitxatge de Mireia Benito.
3: Gràcies, Joan. Arribem gairebé a 2:45. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Grans batutes, grans emocions.
7: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
6: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
7: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Trencar el sedentarisme.
10: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
8: Salut activa.
11: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Des de l'OMS et recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i demés, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i demés, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més en aquest cas als cervicals.
8: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: La síndica de Greuges es posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
13: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. cos. Per tant, això ha d'estar estipulat.
3: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència. Sònia Kerr.
14: Això implica mantenir el reforç dels jutjats penals de Barcelona tant de temps com calgui. Ho ha anunciat el ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
15: Des del ministeri tenim total disponibilitat para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
3: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
14: Està relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrini.
3: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
14: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
3: En cultura, el nou casc casteller es provarà a les Diades de la Mercè i Santa Tecla.
14: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
3: Els esports, espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
2: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar la Lliga de les Nacions.
3: I també fem un cop d'ull al temps que ens espera tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. A les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, el front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. Hem vist el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui, per cert, ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar-lo. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salina.
13: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
17: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar família amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
3: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat després de reunir-se aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutjats nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
15: I quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
18: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
19: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
18: Illa ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
3: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
14: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
3: Doncs no deixem el jutjat, ja que aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
21: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
20: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
3: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel, a una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV, Agata Les Heres.
22: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
3: Investigadores de Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
0: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
23: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
3: No deixem la salut, ja que s'està fent un front comú entre els ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a Osona, per tal de reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien falta de professionals als consultoris dels municipis petits i també saturació al CAP de Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
1: A Sant Pere, la jubilació d'una metgessa ha fet que el municipi passi de tenir gairebé dos metges cada dia a disposar-ne només un o dos dies a la setmana. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar que s'arrossega des de fa més d'un any. Els tres alcaldes demanen a Salut i a l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles i recuperin els serveis. Jordi Fàbrega és l'alcalde de Sant Pere.
5: Ja podem entendre que hi ha aquesta problemàtica, que el metge no prioritza anar a fer de metge de capçalera, que vol anar a hospital i a buscar especialització. Això ho podem entendre tot, però un país no pot funcionar només amb excuses, sinó que ha de funcionar en base a solucions.
1: Els tres ajuntaments traslladaran ara les seves reivindicacions als responsables territorials de salut i les portaran al Parlament.
3: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva a secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha fet una visita a Vic.
7: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
3: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El nou FM, Marcel Puig.
24: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
25: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
24: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
4: Notícies en xarxa.
3: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que crearà un fons per tal de salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
7: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
26: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
7: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
3: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que arriba només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació de l'aeròdrom. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
2: Comuns ha escenificat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu, i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit dels Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
6: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant, i també acabo amb el que han dit l'Àlvaro i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
2: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per l'aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Ada Bou Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
3: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. És el cas d'Olot, on el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que encara està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
8: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria, i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat, i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
9: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
8: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
3: Ens situem ara a Cardedeu, al Vallès Oriental, allà veïnes i entitats han ocupat l'Ajuntament per reclamar una solució al desnonament de dues famílies. De moment hi han passat la nit i asseguren que no es mouran fins que l'Ajuntament els doni una resposta. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
10: Diverses veïnes i entitats de Cardedeu es concentraven ahir a la tarda davant les portes de l'Ajuntament reclamant una solució per la Sara, que a l'estiu va ser desnonada del pis que estava ocupant i que dimarts es quedava sense dret a la pensió que l'Ajuntament li estava pagant. Les veïnes han pogut pagar 3 nits més a la pensió amb una caixa de solidaritat. Clara París, del grup de suport a la família.
11: Sabem que hi ha altres famílies en la mateixa situació i l'excusa que ens donen és que hi ha un protocol i unes normatives que fan que aquesta gent no pugui accedir als pisos socials que té l'Ajuntament. Sabem que aquestes normatives i aquest protocol tenen una lletra petita, que és que si estan en una situació d'extrema vulnerabilitat poden entrar en aquests pisos.
10: Des del consistori, l'alcalde assegura que no només serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme. També ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Des del sindicat d'habitatge i el grup de suport a la Sara diuen que no marxaran sense una solució.
3: I l'actualitat del dia ens porta també fins a Sant Andreu de la Barca, que celebra 100 romeries a Montserrat amb una edició especial aquest cap de setmana. Una tradició centenària que aplega activitats religioses, culturals i familiars a la muntanya. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
12: Una de les persones que millor conserva la memòria és Montserrat Parrot, de 93 anys, que va començar a participar-hi quan només tenia 7 anys. Recorda una època en què bona part del poble es traslladava durant 3 dies a Montserrat, fins al punt d'omplir vagons de trens sencers.
27: Que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble no, però molta, molta, molta gent.
12: Montserrat Parrot assegura que com a mínim un cop l'any ha de pujar a Montserrat.
27: Cara Montserrat, un cop a l'any n'hi haig de pujar-hi.
12: 100 anys després, la romeria ha canviat, però continua mantenint viu el vincle entre Sant Andreu de la Barca i Montserrat. I aquest any, la Montserrat Parrot, als seus 93 anys, també hi serà present en una edició centenària.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses aquest matí a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
28: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
3: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de droga.
28: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i s'hi estaven pocs minuts.
3: És moment per la cultura. El nou casc-taller es provarà a les Diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. El dia 24, la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara, a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
14: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
13: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la Jornada Castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
3: I el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reobre avui portes a Terrassa després de gairebé un any en obres. Ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb programació especial, que inclou visites guiades, espectacles familiars i altres activitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
15: Després d'11 mesos tancat per obres, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya torna a obrir les seves portes. Pel que fa a les obres, el director del Manactec, Albert Ulleuda, ens ha explicat les novetats. Una d'elles la trobem a la teulada, on s'han incorporat xemeneies de ventilació. Però hem de dir, no són noves, formaven part del disseny original de Lluís Monconill. En l'actualitat, això sí, funcionen amb intel·ligència artificial.
16: Per optimitzar al màxim el que és l'eficiència energètica i, a més a més, una climatització sostenible, és a dir, amb aerotèrmia, un pas endavant amb el que és la sostenibilitat ecològica.
15: El museu també ha apostat per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions. Durant el cap de setmana s'oferiran jornades de portes obertes totalment gratuïtes.
16: Una és la de robòtica, després tindrem l'exposició de la Montesa, l'exposició de Vall d'Hebron d'ultrasons i finalment doncs, també una mostra de vehicles de la Miquel Tàpies, enginyer d'aquí de Terrassa. No?
15: El museu ultima els detalls per obrir les seves portes als visitants.
3: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
17: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
18: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en Primera División lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en Primera División generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, està fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
17: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat. Torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. Per cert, demà el Barça juga contra el Sevilla i el tècnic alemany, Hansi Flick, no ha volgut confirmar qui serà el porter que substituirà, que serà titular, perquè Joan García està lesionat. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés avui a les 8 del vespre, partit de la quarta jornada a segona divisió. Demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Tona Peralada, i a les 6 Vilanova Poble de Mafuet. Són dos partits de la tercera federació. I diumenge el Municipal de Manlleu tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 de la tarda, partit de la Lliga Elit, Manlleu-Vic. Es retrobaran en un nou derbi usonenc, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
0: Diumenge el Municipal tornarà a viure un d'aquests partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AEC Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi usonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el Municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
1: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més, acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al Municipal. El Municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. A aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
0: I gairebé 40 anys després, el Municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu-Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb 2 equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
17: Per cert, diumenge a les 7 de la tarda a la xarxa Més es podrà viure el partit de tercera federació entre l'Atlètic Lleida i el Mollerussa. En waterpolo, el Club Natació Sabadell juga des d'avui la fase preliminar de la Champions i en ciclisme ha fitxat pel Movistar Mireia Benito.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles, vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dóna la gana a fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: et seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Unes accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
1: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
2: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
1: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
3: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixada. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
4: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.

0: què fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Epíleg. Rescat.
3: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
4: Quarta legislatura.
3: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer. El primer és l'economia. Ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí i impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte, que estiguin aïllats. Com? No ho sé, això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit... Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
2: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
5: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències...
6: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
5: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies excepcionalment cauen per revolucions, normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
2: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
7: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
6: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
7: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu després a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i vam tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
2: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
7: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
8: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
2: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
9: Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
2: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vols recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
10: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
6: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
10: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de tenir com forats negres dins aquests cossos de seguretat que respon a més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
2: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
11: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
6: Sergi Vasco, professor d'Economia.
11: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se. Necessites ajuda exterior. De dins, és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
2: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
11: Què hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que hi haguessin... que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no? Que això és com els economistes haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi hagi com un cicle de les empreses de creu o moro, creu o moro.
8: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
2: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
12: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre que funcionin en el diàleg social i funcionin el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
6: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
12: I, per dir-ho d'una manera, i això va passar a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
13: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
6: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
13: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
8: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys, s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
2: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
14: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
6: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
14: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius

0: Home, difícilment diràs, bueno, doncs... I con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
1: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
2: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
3: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
2: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però ara, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funciona a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
1: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial, cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
4: Qui controla el controlador?
3: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
4: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè, clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
1: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals, però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
5: La Fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
3: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
5: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit, és el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
1: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova. Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
6: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
3: Joan Jutta.

0: Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
1: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
2: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
3: Els Miserables de Víctor Hugo, o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd, són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
4: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
0: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
4: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'statu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
3: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
4: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
5: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
0: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
5: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etcètera, etcètera. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? Ah, i aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura, i a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etcètera, etcètera, no? Per tant, no s'ha de renunciar.
3: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: debò que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema, tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu. Alba Bru, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Basco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: El fet que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
4: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
5: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza i material que no s'utilitza.
6: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
7: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Ulls i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts de nou al Pals i Botes número 715, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al tauler, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre a cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis. La Renclusa, en propietat compartida amb la FETME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estassen del Pedraforca. El refugi Lluís Estassen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil. I a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estassen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estassen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per a la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi està sent, a més de rebre milers de muntanyenca que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Pel dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims. El Carroig, de 672 metres, i el Puig Cervera, de 207, des del Coll de Belitre, serà l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra, Comuns i CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler pel servei de traducció al judici de Roger Espanyol. Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici per les lesions de l'1 d'octubre. Reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret d'utilitzar el català a la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur. No deixem l'àmbit judicial perquè el govern espanyol allarga el reforç dels jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà de 2026, que era quan caducava. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat, per la seva banda, que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
2: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
1: I l'Ajuntament del Prat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari de Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a aquesta ampliació.
3: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer, perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè de que no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
1: Per cert, que hem sabut que Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat. Les obres duraran un any i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Ribes de Freser i el Ripollès, a més, un ban on demana una part de la població que no consumeixi aigua de l'aixeta ni tampoc l'utilitzi per netejar-se les dents o cuinar per l'excés d'arsènic. Així que es poden dutxar i rentar les mans. Les darreres analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Carals han indicat la superació del nivell recomanat. El consistori està treballant per solucionar-ho. I el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya reobre portes avui gairebé després d'un any en obres i ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb una programació molt especial.
4: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
5: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
0: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo.
8: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
9: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
10: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
11: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
12: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
3: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser en una data que la Conxita no oblidarà mai, com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat que es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945, la Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que eren amb ella doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van a travessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anny Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar amb un petit comando anomenat Kopeni. Kopeni, que es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llort.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa, però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos, deia que sentia el vent de la bala i va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els qui van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven a les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem, camí de Belhof.
6: Au bois de Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar, i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, van caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys, i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: no us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa. Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havíem metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: no puc caminar més. I jo li vaig respondre: però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap. Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ell em va contestar: escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller, ens amagarem allà i ja veurem què passa. I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics, que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar, perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. I aquesta roba, amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
4: Ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu. Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté como de perra avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i va poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita s'expressava doncs en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes, que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
3: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
6: Ma tante, je l'ai retrouvée quand on a été...
4: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
1: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
4: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
2: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguessin problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
4: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Gràcies em va avisar: et criden. I em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
1: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
2: En aquell moment no coneixien Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava internada a un hospital de París amb un estat greu.
1: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
6: Ma cosina no, ella és morta.
4: La meva cosina és morta. Ella mor. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
6: I ella és morta en arribar a París. Ella no ha pogut el temps d'arribar ni chez ella ni de rien.
3: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit, deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada.

0: les honoren amb la memòria i el record.
1: Et alors, nous, les survivantes...
2: Les supervivents van fer un jurament, recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà. I tornem per fer memòria.
1: Et on y revient pour le souvenir.
3: Una memòria que la Conxita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
4: Conxita Ramos és una de les grandes col·laboradores con este museu a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
3: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conxita Granja va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
5: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
1: Alors, c'est pour ça que je leur dis aux jeunes.
2: Per això ho dic als joves. Vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat. El futur ens queda enrere. Però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar. Que sàpiguen què va ser el nazisme.
3: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conxita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
6: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conxita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
7: Conxita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment doncs, de desorientació que es dona amb el jovent, doncs, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris doncs, va, tampoc no passa res, doncs una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
3: El far de la Conxita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa el Nadal de 1946. La Conxita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conxita Ramos.
1: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers. El Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era gent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. I li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, pues, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en Francesc, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
3: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conxita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
2: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
8: Nom:
2: Conxita Granger Veleta.
8: Data:
2: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort...

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gaby Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuserie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Porroy i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. El nucli antic de Mollet es torna a omplir d'artesania i tradició. Des d'avui divendres i fins diumenge se celebrarà la 42a edició de la Fira d'Artesans, una de les cites més consolidades del calendari de fires del país. Un dels trets característics de la fira és que els veïns dels carrers on es fa la fira els deixen als seus garatges als paradistes per guardar el material. Així ho ha explicat Mònica Colomer, secretària de l'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans.
1: Molts veïns que obren casa seva perquè els artesans, doncs, quan pleguen la paradeta, no hagin de carregar-ho tot i portar-s'ho cap a casa. No? La gent ofereix, no?, casa seva perquè, per als artesans que puguin, doncs, guardar el gènere i, bueno, està bé. Després ells ho agraeixen. Jo crec que és una fira molt amb els que els veïns ja són molt propers, no?, amb els artesans que venen a participar. Hi ha molts artesans que fa molts anys que venen i ja es coneixen, no?
0: La inauguració serà avui divendres a les 7 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Tot seguit, el veïnat organitzarà la tradicional sardinada a la plaça de l'Artesania, amb pa i vi per tothom. I per altra banda, us informem que Ràdio Mollet estrena nou curs radiofònic a partir del dilluns 21 de setembre. L'emissora local aposta de nou per ser altaveu d'entitats i persones de la població amb inquietuds comunicatives i la nova temporada, de fet, incorpora 4 novetats. Veus de Ciutat, estrenat aquest estiu, es tracta d'un espai de conversa amb persones de la ciutat que han destacat en diferents àmbits. La segona novetat és el programa No dubtis entrar, que pretén explorar les malalties mentals, el benestar psicològic i les emocions. També l'associació Radio Club Ochentero de Mollet s'estrenarà al 96.3 de la FM amb l'espai CQCQ Voces Amigues, dedicat al món dels radioaficionats. I finalment, Expedient Mollet, una falsa investigació radiofònica sobre els grans misteris ocults de Mollet del Vallès. Més enllà de les novetats, segueixen en antena programes ja amb una llarga trajectòria a l'emissora, com són els realitzats pel Centre Cultural Andalús, l'Irmandad de Anosa Galiza i l'entitat Adimo. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui contarem amb un professional de l'Institut Català de la Salut. No contarem, contem amb un professional de l'Institut Català de la Salut, concretament amb el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, l'Eric Expósito Sanz, i amb ell en parlarem de l'ansietat, de com podem fer un maneig allò de l'ansietat per, doncs, això, que aquest trastorn estigui controlat, el sapiguem gestionar. Aquest és el tema d'avui en el Fem Salut.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: L'Eric Expósito ja és conegut al FEMA Salut perquè n'ha participat en més d'una ocasió, com deia, més referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Benvingut, Eric.
3: Gràcies.
1: Com estem? Bé?
3: Molt bé, molt
1: estem
3: bé.
1: Ansiosos?
3: No, no tant. Avui no,
1: no tant.
3: Molt.
1: No. Avui no tant.
3: No, avui
1: tot
3: no.
1: I que hi ha moments, allò que no, del dia a dia, l'estrès... Bé, ara ens ho explicaràs tu perquè ets el professional. Ben bé, com hem de definir l'ansietat?
3: Bueno, si parlem de l'ansietat, al final és una reacció... normalment és com una reacció fisiològica a la por, bàsicament, i sempre hem de tenir una mica aquest enllaç, no? L'ansietat ve normalment a través d'una sensació de por i una sensació d'anticipació, i normalment té unes conseqüències més a nivell cognitiu, físics, a nivell de conducta inclús, i hem d'intentar entendre una mica millor per veure una mica com ens afecta i com podem intentar, més que controlar-la, gestionar-la.
1: Estava pensant, sentir por és bastant natural. És a dir, que l'ansietat no sempre és patològica, o sí?
3: No sempre és patològica. Al final hem acabat com volent culpabilitzar sempre el missatger, i és com quan es ve una multa certificada, doncs voler culpar el carter que ens porta la carta, no? El que passa és que moltes vegades posem l'enfocament a l'ansietat perquè és una mica el que podem intentar treballar. Hem de veure aquesta ansietat, doncs, en quin context apareix, com ens afecta, si ens afecta el dia a dia, la funcionalitat, i no sempre és patològica.
1: Clar, jo he començat dient allò, l'estrès el dia a dia en genera ansietat. És cert, l'estrès pot ser allò...
3: Al final, sí.
1: Una causa?
3: Sí, l'estrès crònic, més parlar una mica més adequadament, pot acabar generant símptomes d'ansietat, perquè al final l'estrès com a... És un recurs del cos d'afrontament, en aquest sentit, no? Si, per exemple, jo fos la primera vegada que vingués a la ràdio, doncs seria normal que jo em sentís una mica inquiet, una mica incòmode, no? No és el meu àmbit normalment d'actuació, però més o menys vinc, ho puc fer, i llavors aquest estrès baixa. L'ansietat té més a veure amb una anticipació d'una cosa que no podré afrontar. I per això té més a veure amb la por. Què passarà si vaig a la ràdio i em quedo trabat i no puc parlar i tothom m'està mirant i hem de tallar la connexió o el que sigui? Totes aquestes pors que van apareixent acaben donant una resposta que en el cos és el que sentim com a símptomes d'ansietat.
1: Llavors, dèiem allò, l'ansietat per si no és patològica, però quan no ens impedeix allò desenvolupar el nostre dia a dia, és quan comença a ser un problema. Nosaltres hem vist que hi ha diferents tipus, no?, d'ansietat, no? Allò, hi ha gent que als espais exteriors els genera, doncs, això, por, o al contrari, no?, els espais molt tancats,
3: sí.
1: O els animalons, segons quins animalons, no?, l'aracnofòbia, per exemple.
3: Sí, aquí ja parlem del tema de fòbies, que al final és un, dins del que ja parlem de trastorns d'ansietat, és un dels trastorns d'ansietat més habituals, que són el tema de fòbies, que és com una reacció de por desmesurada a alguna situació, estímul, event específic, que genera una sèrie de conseqüències, com a mena acaba sent l'habitació completa d'aquesta situació, de trobar-me o de poder trobar-me amb aquest estímul, normalment, no? Si és una aranya, doncs, evidentment, si a poc que vegi una aranya o pensi en veure una aranya, en general, ja no una por com, potser, tu pots veure i dir, ui, quin fàstic, no, una aranya. No, no, una por que et genera una conducta d'evitació, uns símptomes d'agobiament i pot generar unes problemàtiques bastant severes.
1: Evidentment, segons quines situacions, no, et poden generar, no sé si por, però sí que aquesta angoixa, el quedar-te sense feina, per exemple, el que et comuniquin un diagnòstic mèdic no massa favorable,
3: Evidentment,
1: el viure una pèrdua.
3: Evidentment, hem d'entendre que moltes vegades hi ha situacions que és normal que acabin generant una sensació, aquí potser més de malestar emocional, que moltes vegades es pot anar acompanyat de símptomes d'ansietat, no? Si al final el meu jefe em fot fora, doncs jo què faré? No el podré afrontar, no em trauran la casa, comença a haver una sèrie de pors que acaben generant aquestes sensacions d'ansietat i començo segurament a actuar d'una manera diferent per intentar potser evitar això o no trobar-me en aquesta situació, no? Quan parlaves de les situacions com aquestes dels espais oberts o dels espais tancats, normalment el típic exemple de persona que té por o té una fòbia a viatjar amb el metro, per exemple, en transport públic, és perquè normalment ja ha tingut algun episodi d'ansietat de forma aïllada en aquest espai i ja associa que sempre que vagi en aquest espai tindrà aquest episodi d'ansietat. Està anticipant constantment.
1: Quina sintomatologia dona allò, una situació d'angoixa?
3: Normalment el que sentim és molta inquietud, molta agitació mental, els nostres pensaments van com molt ràpid. Normalment la nostra atenció també es focalitza molt, hi ha com una mica el que diuen visió de túnel, per entendre'ns, es focalitza molt en els meus símptomes, estic com molt hiperalerta, no?, a com estic, com em sento, de sobte noto que la respiració potser no... Noto que m'ofego encara que realment no t'estàs ofegant, noto les taquicàrdies, noto potser sudoracions, tremolors... Són tots símptomes que al final el que està fent l'ansietat és donar-nos una activació, perquè com he dit abans, l'ansietat és un missatger, el que passa que a vegades doncs, el missatge és complicat, i el que està fent és com activar-nos per intentar afrontar la situació. El que passa és que és una activació que moltes vegades és perjudicial en aquell moment.
1: I aquestes emocions que ens genera pot arribar també a treure'ns la sort, no? Fins i tot allò, una pèrdua de ganes de menjar, a aïllar-te,
3: sí,
1: no? Socialment, allò de dir, ho estic passant tan malament que no...
3: Sí, pensa que moltes vegades, quan entra aquesta anticipació, aquesta por, moltes vegades acaba passant que acabem generalitzant del principal problema, l'acabem generalitzant en altres àmbits, no? I una persona que pugui estar passant per atac d'ansietat, quan, per exemple, inicialment va a treballar i passar per al metro, després, aquella sensació d'agobiament, potser també la nota quan està amb gent. Llavors ja comença a evitar també a sortir amb gent. I ja l'ansietat ja apareix quan et diuen, escolta, vols sortir avui a prendre un cafè? Doncs ja aquest avís ja et diu, escolta, potser si vas, potser et passa, no? I què fem normalment per protecció, el qual és lògic, doncs la conducta més ràpida per poder protegir-nos és evitar postergar, moltes vegades.
1: Estava pensant quan escoltava l'Eric això, no?, d'evitar, no sé si el tractament és precisament el contrari, afrontar. És a dir, com hem de gestionar aquesta ansietat? Perquè, clar, si l'evitem, al final potser no acabem resolent el problema, no? Ara estic pensant, ella ens està posant l'exemple del metro, per exemple, i jo, doncs, conec gent sobretot el tema de l'ascensor, no? Que diu, no, jo, encara que siguin 12 pisos, pujo a peu, no?
3: Clar, aquí primer diferenciar entre preferència i habitació, no? Jo puc entendre que algú no vulgui anar a un centre comercial el 24 de desembre a fer una compra, ho puc entendre, però
1: sí,
3: però sí, és normal, perquè genera, òbviament, això genera un estrès normal, però si sents que no pots anar i per tant no hi vas, aquí ja hi ha una evitació, no? Llavors, com es tracta l'ansietat? Primer entendre-la d'on ve i primer entendre una mica què ens vol dir aquest missatge. Quan portem molt de temps amb una càrrega d'ansietat molt elevada i un moment que aquesta associació que deia al principi a vegades la perdem de vista, no? I ja el meu cos m'està avisant constantment. Llavors, primer hem de fer un treball d'entendre d'on ve l'ansietat per poder focalitzar-nos en aquells problemes. I després, com es treballa? Normalment en teràpia psicològica es fa a través d'exposar-te de forma gradual, amable, sempre ho dic, i de forma repetida aquells estímuls, donant-te com una sensació de que pots afrontar aquestes situacions, no? I sempre t'has de posar com una miqueta fàcil al principi per dir, escolta, potser si has de fer tota la línia vermella de metro de Barcelona de fondo fins a l'altra punta, doncs potser és una mica, per començar, una
1: abusarat,
3: no? Llavors, escolta, potser podem simplement primer apropar-nos al metro, veure una mica com estem, i fins quan estiguem tranquils ja després, o potser encara que triguem dies, després ja entrem. I això a vegades veu com molt lent a l'avançar, però hem de donar passes petites, però segures, també.
1: Una qüestió. Clar, això d'evitar, no?, o anar-nos enfrontant amb un tema de fòbia, es veu molt clarament, no? Fins i tot també hi ha gent que diu, a mi em fa por volar, i hi ha cursos, fins i tot, que ofereixen les aerolínies per a aquelles persones que tenen aquesta fòbia, però clar, quan són qüestions com situacions viscudes traumàtiques, comunicacions, com dèiem, allò de diagnòstics no massa favorables, això no ho pots, allò, no és... És a dir, sí que pot generar-te por, evidentment, sí, però no ho pots evitar.
3: No, aquí no. És on entraríem a valorar si realment la por i l'ansietat que genera és patològica o no patològica. És a dir, evidentment, si tu et fan un diagnòstic a tu, la teva parella, una enfermedad més terminal, més que ansietat et generarà un malestar emocional molt gran, no? I pots anticipar i pots tenir pors, no? Igualment, aquí no, a vegades no és expulsar-te a res, però sí que a vegades la conducta també canvia. Em començo a preocupar molt més per la persona i això fa que estigui tot el dia a sobre d'ella. I això generalment el que fa és que manté molt la dinàmica d'ansietat, per exemple. Això són punts que es poden treballar. També una mica treballar les idees que tinc sobre el procés d'enfermedad. O sigui, hi ha coses que sí que es poden treballar i que a vegades directament el que necessitem a vegades és poder parlar del tema obertament i no tancar-lo com si fos una capsa i ho estic ficant sota l'alfombra, que a vegades tendim a fer-ho, no? Si no parlo d'això és com si no ho veiés, però el problema segueix aquí. Llavors no tot es pot afrontar d'una manera tan directa, potser, com una fòbia, que sabem on està el problema, però sí que hem d'intentar entendre per veure què ens diu aquest missatge i a partir d'aquí doncs què podem treballar d'aquesta por, no?
1: I llavors... Quina mena de treball es fa en aquest cas? Perquè en l'altre era allò de dir, bé, no evita, ves-te'n allò acostumant a afrontar-te de forma paulatina i amable amb tu mateix amb aquesta fòbia. Però en aquests altres casos, de quina manera gestionem?
3: En aquests casos, que són situacions que potser no són tan evidents, generalment, es poden, si són situacions que hauré de passar sí o sí, és a dir, és una situació que tu no podràs canviar, no podràs viure de forma diferent, és a dir, el procés d'enfermedad, realment tu no tens una responsabilitat, excepte complir les visites i fer un bon tractament, no? Però si és amb el meu marit, la meva parella, la meva mare, el meu pare, doncs si està fent el que pots fer, igualment encara podem generar alguns símptomes d'ansietat, no? Llavors aquí és quan comença a entrar molt també, que sempre pot estar present, la part més d'autocura, no? Quan tinc aquests símptomes, aquesta afectació, com l'intento gestionar? I aquí potser podrien entrar, doncs, eines de relaxació, respiració, coses per treballar no tant el focus de la problemàtica, sinó les conseqüències de la problemàtica, no?, en aquell moment. I també, doncs, igualment sempre és important, escolta, dins d'aquest procés, quins passos o quines situacions són les que et generen més ansietat i a partir d'aquí com estem actuant en aquestes situacions. A vegades, sense adonar-nos compte, podem estar, sense voler, reforçant que l'ansietat segueixi apareixent.
1: Sí. Eric, t'hem presentat perquè ets allò referent de benestar emocional i comunitari d'un centre d'atenció primària, en aquest cas de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès. Com es treballa des dels centres des de la primària aquesta sintomatologia?
3: Des del centre d'atenció primària el que es treballa normalment són en teràpies grupals, sempre que es treballi des de l'equip d'atenció primària, en teràpies grupals per millorar el benestar emocional i la comprensió dels símptomes de l'ansietat. Normalment, moltes vegades l'ansietat genera aquesta por perquè tampoc l'acabo d'entendre. Moltes vegades, sobretot en les primeres vegades que la pateixo, no entenc què està passant, dona la sensació que si tinc un atac d'ansietat sembla que em vagi a morir, no sé com gestionar-ho, ho puc controlar realment, no puc controlar, hi ha moltes expectatives, moltes coses que desconeixo, no? Llavors, els grups tenen la tendència a intentar facilitar molta informació per donar una mica de tranquil·litat en aquest aspecte, donar certes eines en sentit de relaxació, respiració, certes maneres d'afrontar les situacions d'ansietat, i sobretot perquè entendre l'ansietat i donar un espai on es pugui normalitzar que en el dia a dia d'avui tal qual estem funcionant pot ser normal que apareguin aquests símptomes, genera normalment una calma en les pacients també.
1: Has parlat sobretot del tema de la respiració, no? Tècniques de relaxació. No sé si ara sentim molt a parlar del mindfulness i coses d'aquestes, ioga, són pràctiques que ens poden ajudar en la gestió de...
3: Sí, poden ajudar sobretot a la part més d'aquesta que deia autocura, no? Lidiar una mica les conseqüències, i moltes vegades quan aconsegueixo gestionar una mica diferent les conseqüències, puc afrontar des d'un punt de vista diferent la situació d'origen, no? Al final, evidentment, per més que posi una tirita, si jo segueixo donant-me un cop sempre a la mateixa cantonada, la tirita doncs me l'hauré de posar cada dia, no? Llavors hem d'entendre totes les eines que es puguin donar com una eina per poder utilitzar-la en els seus moments, estandarditzar-la en el teu dia a dia normalment, que no costa res fer un parell de minutets de respiració al dia, per poder tu orientar-te a lo millor aquests problemes d'una manera diferent, o mantenir-te, mentre que els problemes, doncs, a vegades, si no tens cap tipus de possibilitat d'actuació, doncs van passant, també.
1: L'ansietat és un dels trastorns de salut mental més sovintejats que us trobeu? Ho dic jo perquè...
3: És un dels que té més incidència, sí, dels que hi ha més casos nous. També és veritat que, evidentment, aquesta separació entre què és malestar emocional, què és estrès, què és ansietat, és un tema que inclús a la pròpia literatura moltes vegades es pot arribar a confondre, i moltes vegades podem pensar que estem tenint una etapa d'ansietat, i potser és simplement que hi ha unes certes situacions que hi ha un estrès, que és normal, però... A vegades ja ho identifico com un tema d'ansietat, em començo a preocupar més del que potser hauria de preocupar-me per aquests símptomes, el poso com un eix central del meu dia a dia, no de forma voluntària, sinó simplement perquè em preocupa i és normal, i això acaba fomentant que aquests símptomes continuïn a paresquent, no?
1: Perquè l'ansietat està associat, ara quan deies, bé... amb l'obsessió, allò és un tipus de trastorn també un pèl obsessiu?
3: No, diria, no tant amb l'obsessió, encara que hi ha trastorns que poden tirar cap aquí, però diria més amb l'atenció que li donem, no? Evidentment. Jo sempre dic que amb l'ansietat podem o funcionar una mica a pesar d'ella, o
1: junt amb ella.
3: O juntament amb ella, sí. Juntament amb ella. Llavors, la cosa és que si jo funciono a pesar de l'ansietat, acabaré normalitzant certes situacions perquè encara així puc funcionar. Perquè si no, què passa? Que moltes vegades poden aparèixer certes idees de no puc afrontar això, i si ja tinc amb el cap que no puc afrontar això i funciono amb aquesta idea, ja no provaré a afrontar coses diferents. Ja no provaré a fer-ho de manera diferent i sempre es quedarà aquesta idea a dins. És com una mica un bucle que costa molt sortir, perquè al final sempre es queda enmig una mica el malestar que jo tinc i com no vull passar per aquest malestar.
1: Llavors, no sé, deies, bé, és una de les consultes que tenim més sovintejades. No sé si també s'estan donant més casos entre la població jove. O és per un igual, ja, no sé. Bueno, o si hi ha una franja d'edat en què l'ansietat apareix allò forma més...
3: El que veiem en joves és molta presència de molt malestar emocional, que no té per què sempre tenir la forma d'ansietat, pot tenir també una forma més de tristesa o de certes símptomes, però sí que és veritat que l'ansietat a nivell de diagnòstic està creixent últimament, també en població jove, però també en població adulta, i moltes vegades segons factors o segons situacions que no tenen tant a veure amb un problema de salut mental com entendríem, com si fos una malaltia que apareix i desapareix, sinó en situacions més estructurals. Escolta, al final és evident que si no arribo a poder pagar la hipoteca, no tinc diners, estic de baixa i la mútua no sé què, evidentment això generarà unes pors, unes anticipacions que poden acabar complicant inclús altres processos de salut.
1: De fet, t'ho preguntàvem perquè, clar, has dit, amb l'estil de vida que portem avui en dia, no? Això afavoreix precisament aquest tipus de trastorn. Per això preguntàvem si precisament l'ansietat era un dels processos que us trobàveu que anava malauradament en augment.
3: Clar, al final, si vivim una situació en la qual tot el nostre dia a dia, que no parem en situació entre família, feina, la feina que sembla una cosa que és totalment intocable, després la família, després les obligacions, després queda en un segon pla el que jo em pugui cuidar una mica, no? Al final això generarà, ja en una situació d'estrès puntual, generarà estrès crònic, i aquest estrès crònic segurament després acabarà generant certes pors, anticipacions i possiblement certs símptomes d'ansietat.
1: Clar, jo he comentat allò, és un trastorn de salut mental, l'Eric en deia bé, més de benestar emocional, però no sé si precisament l'ansietat al final pot acabar derivant en un trastorn si no s'aprèn allò a gestionar-la. És a dir, entenc que es pot gestionar, hi ha aquestes eines... però igual una persona es troba en un moment donat que diu, és que no me n'en surto.
3: Sí, sí, pot ser. I a més és que és completament normal que al llarg de la nostra vida qualsevol persona pugui tenir algun atac d'ansietat o situacions que tot li desborda. Tinc ara problemes a la feina, tinc ara problemes a la família, tinc ara problemes de salut, és que tot m'està sortint malament. Llavors porto tot el dia com que em falta inclús l'aire, no?, durant el dia, i el meu cap va a mil tot el dia. Llavors... hem d'entendre primer que de treure una mica la culpabilitat interna des que no sé gestionar això, no? Que molta gent és que vull aprendre a gestionar-ho. Escolta, primer entenem una mica la situació que estàs visquent, sempre la part aquesta amabilitat, i a partir de treure una mica la càrrega teva de sobre, veiem una mica què podem fer pels problemes que tenim. Perquè, evidentment, quan aquesta ansietat, potser una vegada doncs, tinc un problema a la feina, acabo tenint per aquesta sobrecàrrega, quan discuteixo amb la meva jefa, el meu jefe, i acabo tenint un atac d'ansietat a la feina. Pot ser una cosa aïllada, pot ser que després no torni a passar, però si després, pel que sigui, el meu cos ja està sobreactivat i es posa en modo alerta que sol passar, ja quan surto al carrer, vaig a molta gent, em noto una mica agobiat, el meu cos identifica això, ansietat, començo a estar present, a estar atent a això. ara ja també quan surto, ara ja quan vaig a comprar hi ha molta cua, ara ja quan vaig en un embussament, comença a haver una afectació de la funcionalitat diària. I aquí és quan diem que ja hi ha una problemàtica, quan hi ha una patologia. El fet de tenir una crisi d'ansietat de forma puntual és una patologia, no té per què acabar sent una patologia. Encara així pot ser lícit que aquí es demani ajuda per poder entendre-ho. Sí, evidentment que sí.
1: Amb el dibuix que ens ha fet l'Eric, a mi m'ha vingut al cap allò, una pel·lícula, em sembla que es deia Dies de fúria, que és allò que quan ja t'entren ganes, allò d'engegar-ho tot, no? Perquè no tenen surts, i és veritat que també hi ha persones, allò que dius és que realment a la vida vas anar trepitjant, no? I trepitjant precisament allò en coses que no són gens agradable i que és difícil en sortir-se'n, no? Sí. A mi m'agrada l'Eric, sempre ens diu, hem de ser amables amb nosaltres mateixos.
3: Bueno, que és de les primeres coses que sempre es diu, no? És que no sé gestionar-ho, no sé tolerar-ho, no sé... Escolta, és que potser és normal que no sàpiga gestionar-ho, no som robots, no? Evidentment les coses et fan mal. I moltes vegades el problema és l'expectativa que tinc en poder gestionar aquestes coses. Jo, evidentment, si tinc problemes a la feina, a la salut, a casa, o qualsevol problema que tinc individualment, poden ser suficients perquè jo em senti desbordat. I això no és una patologia. El que passa és que després, al meu cap també, quan està en aquesta tendència més una mica més negativa, doncs solen aparèixer certes idees, certs pensaments, no? Hauria de saber gestionar-ho, no sóc forta, sóc dèbil... Totes aquestes idees que ens han inculcat sempre de has de tirar cap endavant, que és això ve molt la part d'educació, doncs al final doncs, tendim a intentar o a creure que podem abarcar més del que en realitat podem. I som molt capaços de tirar problemes endavant. Però quan poso la focalització on la puc posar. No tant en el que jo sàpiga no gestionar-ho, el que em senti malament o no, perquè això pot ser el millor inevitable, però encara que em senti malament, què puc fer amb la situació que tinc? I si no puc fer res amb aquesta situació, com em cuido una miqueta per intentar pal·liar una mica les conseqüències?
1: Vaja, que els supermans i les superwomans són de l'àmbit de la ficció, de les pel·lícules, però en el dia a dia som humans i que, per tant, ens hem de permetre també doncs, caure, tornar-nos a aixecar i equivocar-nos, no?
3: Sí, perquè hi ha molta problemàtica, sobretot que ve d'aquesta part, no? De no permetre'm el caure, no permetre'm el poder estar de baixa per un tema d'ansietat, no permetre'm el que no pugui arribar a totes les tasques de casa, de la feina, de la família. I això és el que, clar, no acabo arribant, se me van acumulant les tasques, quan a lo millor és que des del principi hi havia un problema en què tinc masses fronts oberts. I a lo millor potser algun el puc canviar, reduir, no fer-ho perquè potser no vull o no tinc ganes de fer-ho i és totalment lícit.
1: Doncs si us trobeu en una situació d'aquesta mena, que sapigueu que parlant amb el vostre metgessa o metge de capçalera, amb la vostra infermera de referència, també podeu sol·licitar jo el suport dels referents de benestar emocional i comunitari. També això en aquestes trobades grupals, que de vegades el fet de sentir-te acompanyat, no?, per persones que viuen una situació similar també ajuda a sortir-se'n.
3: Ajuda molt, perquè treure aquesta càrrega de soc jo qui ho estic fent malament. I que moltes vegades no és veritat, és simplement vius de la manera que pots i amb el que pots, i ja està.
1: Doncs Eric Espósito Sanz, com dèiem, referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, un dels centres i, per tant, un dels professionals de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
3: A vosaltres.
1: Fins la propera. Adéu-siau.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Guanyem Badalona, ha denunciat l'alcalde Xavier García Albiol a l'Oficina Antifrau de Catalunya per la Festa de les Migues d'aquest diumenge, on assistirà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Considera que és un reflex d'una governança, diu, basada en el clientelisme més ranci. De fet, el partit també estudia dur Albiol a la Fiscalia Anticorrupció per un suposat delicte de malversació de fons públics i ús privatiu de béns municipals. La Festa de les Migues preveu aplegar més de 6.000 persones i juntament amb Feijóo i Albiol hi haurà el líder del PP català, Alberto Fernández. Els delictes a Catalunya s'han reduït un 8,7% de gener a agost i a Barcelona s'ha reduït la multireincidència un 15%. Són algunes de les dades del Pla de Xoc de 2024 que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han valorat avui al Palau. El pla per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però Bolaños ha anunciat que s'allargarà tant com calgui. Illa ha assegurat que Catalunya és segura i ha carregat contra els qui ho neguen. L'escoltem.
2: Cada dia que passa, Catalunya és més segura. I això no és que ho digui el govern, no és que ho digui jo, això ho diuen les dades. Davant de falsedats i de manipulacions, cal sempre posar per davant les dades objectives i la veritat. No? A Catalunya es cometen avui menys delictes. Entre gener i agost d'enguany, els delictes han baixat gairebé un 9%, en concret un 8,7%. Això vol dir que s'han comès 34.402 menys delictes que en el període anterior.
1: Precisament dos multireincidents han estat detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues. Són dues persones de 44 i 48 anys que acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a l'agost arran de diverses informacions que apuntaven en un domicili on es podria dur a terme aquesta activitat il·legal. Més qüestions. Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors a la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots dos casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà, això sí, validar els resultats. I la Sea Otter Europe arrenca a Girona la desena edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Enguany el certamen ha crescut un 10% i esperen visitants de 110 països. A més, la fira compta amb Demobike, el més important del món, amb 500 bicicletes de 40 marques diferents.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Entren a l'Espai Solidari dues professionals destacades en l'àmbit de la protecció infantil. Per una banda, Zaira Ibars, coordinadora de l'equip funcional d'experts de Lleida, així com pediatra de la Barna House, d'aquesta ciutat també. La seva trajectòria professional s'ha centrat en l'atenció a infants víctimes de maltractament i abús sexual, participant activament en la implementació de rutes assistencials per a aquests casos. Per un altre costat, tenim a l'Helena Blázquez, psicopedagoga i educadora social, amb una llarga trajectòria en l'àmbit de la protecció a la infància, actualment com a tècnica de l'estratègia Barna House, dins el Departament de Drets Socials i Inclusió, on treballa en la coordinació de l'arribada dels casos. Benvingudes a les dues.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies per venir a vosaltres.
2: Avui, amb aquestes trajectòries que tenim aquí davant,
1: que déu-n'hi-do,
2: hem de parlar d'un tema que potser al principi ens fa esgarrifar, no?, que és l'abús sexual infantil. És una problemàtica que actualment afecta un de cada cinc infants, una xifra que evidentment ens fa alarmar i que posa de manifest la necessitat d'abordar aquesta qüestió amb urgència i amb eficàcia. Sembla que és una qüestió molt clara, l'abús sexual infantil, però com sempre volem començar pel principi. Què entenem per abús sexual? Què és un abús sexual?
3: A veure, el tema de l'abús sexual, com definir-ho? Perquè tothom ho entengui, és tota aquella situació a un nen o se li fa, no?, o li fan fer, o inclús sense tocar, fer-li veure coses o situacions relacionades amb la sexualitat que no li toquen per edat, per les quals ell no està preparat ni física ni psicològicament. Tot això seria, en grans termes, la definició d'abús sexual. Si voleu cas concret, no?, pues això, no?, pues quan toquem amb un nen, no?, les parts íntimes, no li toque, no?, que un adult que li fa. O quan li fem veure pornografia amb un infant, això, ell no està preparat per veure això. Això també es considera un abús sexual. Fer-li veure quan els adults mantenim relacions sexuals, o sigui, d'una manera intencionada, no? Mira com això també és un abús sexual. I els tocaments de les parts íntimes. Una cosa és nens de la mateixa edat, no?, que és algo normatiu, que s'estan descobrint el cos, no?, nens petit, lo típic, això és normatiu. Però tot el que no estan preparats per edat, que no li toca per edat, és un abús sexual.
1: L'abús sexual té conseqüències devastadores en el desenvolupament físic i emocional dels infants. Quins són els efectes a curt i a llarg termini que vosaltres observeu en els casos que us arriben?
3: Nens i nenes, no?, que viuen situacions d'abús sexual, quan són conscients, no?, d'aquesta situació d'abús, perquè moltes vegades no ho saben, perquè estan sent abusats d'una manera crònica i pensen que això ja està passant a tots els nens, a totes les cases, quan prenen consciència... Bueno, durant aquesta fase de que no són conscients ja hi ha símptomes, ¿vale? I ja hi poden haver símptomes de baixa autoestima, de distorsió de la realitat que estan veient, dificultats de relació, bueno, mil coses. Una vegada ja se n'adonen de la situació, pues culpa, vergonya, pensen que són ells qui trencarà la família, quan realment la culpa ells no són culpables, no havia dret a que ningú t'hi fes això, no? Llavors, l'autoestima per terra, no? Sensació que són ells qui, si ho expliquen, trencarem la família, no? Situacions com més gran amb més adolescents de pues, inclús autolesions o adolescents que van contra el mundo, no? Perquè les ha fallat, és que les hemos fallat el sistema, no? Llavors, és que els no poden amb ningú, no? S'enfaden amb tothom, són com vandalisme, no sé, no? Reaccionen perquè és que les hemos fallat, no? Entonces no poden confiar en ningú. Bueno, pues és tot un ventall i a curt termini, pues tot dependrà també del tipus d'abús. Si ha estat una cosa aguda, única, o episodi únic o crònic en el temps i depèn també quina persona l'ha fet. Una persona que té vincle amb el nen o no el té, no? És diferent que un pare que se suposa que és que t'ha de cuidar, o un tiet o una parella de la mare, t'està abusant, que són els perfils típics, en qui tens un vincle, que vas pel carrer i no i te ve un i te toca pel carrer que no tens cap tipus de vincle, no? Llavors és diferent l'impacte emocional d'aquestes persones.
4: De la reacció que tingui la família quan hi hagi aquest descobriment d'aquest abús. És a dir, si la família actua de forma protectora, el nen se sentirà escoltat i tindrà una possibilitat de reparació millor. En canvi, famílies que o no se'l creuen, tant si és intrafamiliar com extrafamiliar, és més fàcil de creure un extrafamiliar, clar. Els intrafamiliars, bueno, genera tot aquest impacte de revelació, clar, no només en l'infant, sinó en la família i en tot.
5: Mm-hmm. La detecció al final acaba sent essencial, no?, per intervenir adequadament. Quins són els signes que poden indicar que un infant està patint un abús sexual?
3: A veure, tot dependrà una mica de l'edat. I no hi ha uns signes específics. Sí que n'hi ha alguns, però no és que diguis, és que si trobo això, no? És un nen abusat. No, és un conjunt de coses, no? Hi ha signes que diem inespecífics, generals. Parlo així general, eh? Per exemple, nens que veiem pues, que hi ha un canvi de comportament, no? Algo ha passat, igual és una altra història, no? És un bullying, un, no? O li ha mort algú la família, pot ser altres coses, però bueno, hi ha un canvi emocional, no? Si li afegim això, que hi ha un canvi emocional, o un nen que el veiem sempre trist, o que passa desapercebut perquè no volen que el veguin, si li sumem coses sexuals, per exemple, conductes sexualitzades que no li toquen per edat, això ens ha de cridar l'atenció. Si jo com a mare, pare o mestre que tinc un fill, sempre tenim aquesta sensació que algo li està passant, no? Poden ser mil coses, però sempre està oberts que una de les possibilitats pot ser un abús sexual, perquè al final és un de cada cinc nens, no? Que no vol dir una penetració, no? Pot ser un tocament o el que sigui, però han d'estar oberts a aquesta possibilitat. Perquè és tan dur reconèixer que a casa meva pot estar passant això, que és més fàcil que no quiero verlo. És que no quiero, o sea, no me lo quiero ni imaginar que en mi casa, mi marido, o mi pareja o mi padre puedan estar tocando a mi hijo o a mi hija. Por lo tanto, antes voy a pensar, no, le están haciendo bullying en el cole, y ya no voy a dar la posibilidad de que això pugui estar passant. Per tant, primer signe, que jo estigui preparat a poder estar disposat a escoltar. Segon, veure un canvi de conducta i tercer, algo sexualitzat, no? I com més andaven en el temps, pues els adolescents, aquestes conductes que dèiem tan distorsionades, que poden ser per moltes altres coses, però també tindre al cap que pot ser, està obertament, no? Perquè a totes les famílies passa això.
4: Bueno, i fins i tot a vegades hi ha revelacions, és a dir, el nen ho explica, però de la mateixa manera que està explicant la Zaira, tenim les orelles tancades i no ens ho volem creure.
6: Però on comences?
3: Pues, per això estem aquí, aclarim aquestes coses, no? Perquè es pot començar, no? O sigui, lo primer és l'amor que jo sento cap als meus fills. Això és incondicional. I que ells sentin que ens pot passar a tots, a mi, a tu, vull dir, aquí som cinc persones, però d'aquestes cinc, uno, ara passava algo. Per estadística parlo, eh? Per tant, sí, sí. Estem aquí, estic a disposició, t'estimo, fill meu, estic perquè necessites i farem tot el possible, no?
2: Sí. Ja, a part, des de la família, ja, els nens i les nens passen moltíssimes hores fora de casa i veuen a molts professionals, no? Com podem, com a professionals, detectar aquestes situacions? Com ho podem identificar?
3: Pues el primer, per mi, és no fer tabú el tema de la sexualitat. Si comencem a parlar de sexualitat normal, amb els nens petits, des de l'embaràs, con mi pareja, com treballarem això? Els nens d'ahir 3 anyets, 2 anyets, parlem de les parts del cos, perquè si és un tabú, ja més difícil detectar. La gent se pensa que un abús sexual deixa marques al cos. Això no és així. El mite és, pues, s'utilitza la força, no? La penetració, no? Tal. Pues no. La majoria de casos, els crònics, no? Com una seducció, una manipulació, un... És que et faig sentir especial, és que això que tenim tu i jo, no? Només ho tinc amb tu. No ho expliquis perquè tal, no? Llavors, no és veritat que s'utilitza la força i no és veritat que deixa una marca física. En alguns casos sí, no? Perquè hi ha violacions amb penetració, però més del 80-90% de casos, no. Això fa molt difícil, com que estem acompanyant aquests nens d'una mentalitat adulta, com no hi marca, és una paraula contra l'altra. És molt difícil, després, per un jutge, no? Si no veu tota aquesta afectació emocional, no? I tot això, per això estava Barnahus, que ara l'Helena s'ho anirà explicant, bueno, un alt percentatge de casos es desestima a nivell judicial. A nivell de pediatria, que detecta pues, canvis emocionals, igual que el detectem als pares, i ja està obert a que això passi. I a les escoles, igual. Conductes sexualitzades, si són normals per edat, però si jo me trobo al lavabo del cole uns nens que s'estan tocant, que toquen l'edat, no me llamarà l'atenció.
6: Claro.
3: Però si tu trobaries normal que un nen de 6 anys xupi el penis amb una de 4, és que dius, esto no toca, és el que diu la Helena, no? És adultitzar una cosa, pues esto, ojo. Ojo, ja veremos què ha passat. Igual han vist pornografia o jo que sé, mil coses.
4: Si jo sóc una mestra que tinc molta confiança, m'ho dirà. O si sóc una mare que tinc molta confiança, m'ho dirà. Però no és així. Als nens els hi costa molt dir. Per aquest sentiment de que no han utilitzat la força, poden sentir-se partíceps de la situació, perquè és una seducció. O sigui, és un abús de poder que utilitza l'agressor, però alhora és una seducció. És aquest fer-te sentir especial, és aquest secret. I això costa molt que els nens realment ho puguin explicar. Per això és tan important treballar aquesta confiança i aquesta capacitat de, bueno, de no guardar secrets o d'explicar les coses que et passen.
3: A vegades en abusos sexuals la víctima pot sentir plaer. Què vull dir? El cos físic reacciona. T'estan tocant una part del cos en què el cos, vale? Llavors, moltes vegades, els adults, no? Ostres, però si senties plaer, és que
7: se
3: tu volies,
7: col·laborador,
3: no? Exacte, no? És una distorsió, claro que, o sigui, el cos pot arribar a sentir plaer en una situació d'abús crònic, sobretot, crònic i manipulat i no distorsionat, que fa molt més difícil que el nen ho pugui explicar, que és el que diu l'Helena.
8: Durant el 2024 vau detectar 8 casos diaris de violència sexual infantil.
4: A Catalunya.
8: A Catalunya. A Catalunya. O sigui, hi ha 8 casos a Catalunya cada dia.
3: No, n'hi ha més. Aquests són els detectats.
4: Ah, clar.
3: És un de cada 5 nens.
8: Expliqueu-nos en què consisteix el model Barnahus.
4: A veure, el model Barnahus, de fet, el que, bueno, això pretén donar una resposta, com que és un problema molt complex des de diferents àmbits, i el que ha fet Catalunya a l'hora de voler-lo implementar, perquè el model Barnahus ens ve d'Islàndia, llavors Espanya s'hi ha adherit, i com que les competències en protecció a la infància estan
2: són autonòmiques,
4: cada autonomia les té que desenvolupar. Llavors, Catalunya s'ha arrobangat de valent, sí, i llavors han fet tot aquest projecte Barnahus amb 6 departaments, que som el Departament de Drets Socials, que us he dit, que són l'entrada de casos, però llavors després hi són el Departament d'Interior, el Departament de Justícia, el Departament d'Educació, el Departament de Salut i el Departament d'Igualtat i Feminismes. Fins ara, d'alguna manera, qui portava la batuta eren els equips F des del Departament de Salut, evidentment en coordinació amb tots aquests altres departaments, però ara la resposta és conjunta. A Catalunya s'han obert 13 cases, perquè es procura tenir aquestes cases a prop de la ciutadania, dintre de lo que es pugui, vale? Són territorials. I la veritat és que la implantació, no podem dir que hagi estat un èxit, però realment ha superat expectatives en quant a volum de casos. Vull dir, a Lleida se n'esperava
3: 147.
4: Sí, en un primer any, perquè, clar, estem en procés d'implantació i en portem pues vora 300.
3: La diferència és que abans tenies un nen, t'explicava o tu detectaves. Què passa? El nen li deia, imagina't a la mestra. A la mestra, no? Pues anem a casa, li expliquem a la mare o a qui sigui. Després anem a Mossos, no? Anem a Mossos, ho expliquem. Després torno a casa i li tornem a preguntar.
8: Amb el nen?
3: No? Claro.
4: Això ho fèiem abans.
3: No? Després anem a l'advocat, no? Tornem a explicar. Després anem al judici i tornem a explicar. No? És a dir, el nen acabava com a mig explicant el relat unes 7 vegades. I a més, en llocs diferents. Una vegada clar, a l'hospital, perquè després l'ha d'explicar al metge, clar, i després m'ho ha d'explicar a mi, el pediatre. No? Imaginaros, 7 o 8 vegades que un nen ha d'explicar el que costa el relat.
8: Davant de 7 o 8 desconeguts.
3: Diferents. Sí. I que, a més, cada vegada que l'explica, pot afegir elements nous al relat, que es diu que està contaminant el relat, a lo qual el jutge desestima el cas perquè el relat no és com el del principi.
4: Perquè hi ha contradiccions, per
3: vale?
4: exemple.
3: Per exemple. Clar, què fa? Que aquí hi ha dues coses. Al crear aquestes cases, que ara l'Helena us explicarà com funcionen,
8: sí,
3: en aquesta caseta evites tot això, aquest periple de, que passava abans, no? Que s'ha anat millorant amb els anys, no? Perquè amb els EFES ja es va millorar molta cosa, però amb la Barnahus...
4: Tot i que estem en procés,
3: sí, procés
4: d'implementació i...
3: Però està molt millor.
4: Però aquest sí, és l'objectiu, sí, reduir la victimització secundària amb aquesta repetició constant de casos i, bueno, millorar l'atenció i la recuperació dels nois.
3: Exacte.
4: Vale? I fer-ho tot dintre del mateix espai. Entre un cas, entre per drets socials. Al ser drets socials, toque avaluar el cas, no només el propi abús que t'han exposat, sinó també si hi ha algun altre indicador. En funció d'això, com que és de drets socials, s'avalua si el nen està protegit i en funció d'això s'acaba derivant a la casa Barnahus. ¿Vale? A la casa Barnahus hi haurà un equip psicosocial, un psicòleg i un treballador social que seran els referents del cas, que faran aquesta primera visita d'acollida amb la família. Primer sempre seran amb els pares. Prèviament haurà hagut coordinacions amb l'equip derivant, vale? Una trucada prèvia també als pares. Als nens no se'ls veu d'entrada. Fins i tot no se'ls veu a vegades a tots els nens. O sigui, primer és, parlem amb els pares perquè aquest impacte que us hem dit,
8: sí,
4: de la família hi és i també se'ls ha d'atendre.
3: Mm-hmm.
4: Per tant, l'equip psicosocial està per atendre a la família i als nens. I a
8: okay,
4: partir d'aquí, cada un dels casos... És cada un dels casos, vull dir, cadascun s'ha de mirar cas a cas, però s'haurà de veure, per això hem dit tota la resta de departaments, vale? Pues, si està denunciat, si no està denunciat, si cal denunciar-lo, si cal comunicar-ho a la fiscalia. Bueno, tot un seguit de processos que hem d'anar fent, si ens hem de coordinar amb l'escola, si el Departament d'Igualtat i Feminisme es pot aportar un equip, el CIES, per exemple, que en comptes de fer el treball des de Barnahus se faria des del CIE. O sigui, cada cas es mira de quina manera podem cobrir les necessitats que tingui aquell nen. Mira de posar el nen al centre i a partir d'aquí la resta de...
3: I a més això ho està explicant com molt teòric, però és així, eh? Cada dimecres ens sentem allí quan som al despatx, no sé.
4: Bueno, som els 6 departaments.
3: 15 persones sentades parlant d'aquell nen, d'aquell cas concret.
7: Vale, i organitzant... Poseu en comú...
3: Posem en comú el que té cada departament...
4: I el, és la reunió integrada, que
3: sí,
4: li diem.
3: Exacte, o sigui que no és que sigui teòric, és que ens assentem allí, parlem del cas i s'orienta el cas, fa un plantejament.
4: Sí, ens
3: no?
4: fa com un pla de treball.
3: Se coordinarà amb justícia com li agafen la declaració que el nen, que li faran allí la Barnahus, el gravaran, ja, és el que es diu prova preconstituïda, que és que graven aquesta declaració els nens, de manera que el nen ja no ho ha de tornar a explicar. Encara okay. que el judici sigui d'aquí 2 anys. El nen ja ho ha explicat una vegada, una cosa és que després a teràpia hagi d'explicar, no?, per elaborar-ho. Uh-huh. Però ja queda gravat, s'arxiva, i això el jutge ho veu quan és el judici, i el nen no ho ha de tornar a explicar. I, a més, evites que, clar, hi ha judicis al cap de 2 anys en què ho explicaria d'una manera diferent. I el que dèiem clar. Abans, no? El relat se contamina i ja, pues, no, hay contradicció, no sirve, no. Treballen amb el relat gravat del minut 0.
7: Com s'organitza una família davant d'aquesta situació?
4: A veure, primer es parla amb els pares.
3: Sentiment de culpa, no?, que aquella mare o aquell cuidador té, de dir, és que això m'ha passat per davant i no ho he vist, és molt dur. Ja se desmunten. El primer que s'ha de treballar és dir, és que pot passar qualsevol, i és el que diu, centrem-nos en el ara, no? En el ara. Lo important és que te creguis al teu fill ara, que el seu pilar estigui allí.
5: Abans, a l'inici, parlaves d'un perfil, no?, de persona abusadora. Quins són els perfils més comuns?
3: No és un perfil típic com a tal. No, t'ho explico, eh? Allò de dir, pues, classes socials baixes, no. Classes altes, no. Pues pot aparèixer en qualsevol, però el que sí que és típic és el sol seu nom, el 80% intrafamiliar o conegut per la família. I que no utilitza la força en la majoria de casos. Però ja està, o sea, no hi ha nada més.
7: Podríem parlar de les prèvies, no?, de com poder fer la prevenció, no?
3: Una, i ja comencem des de petits, no? Parlem, el que diem, sentir que sí, sentir que no. Què és això? Aquestes situacions que jo vic dia a dia i ensenyo al meu fill, a la meva filla o a l'infant que estic cuidant, que quan sento que no estic a gust en una situació, identifico que no, o sigui, ajudo a identificar que nen, que en aquesta situació jo no estic a gust, i ho puc dir. Per exemple, molt fàcil, o sigui, no fa falta parlar de sexualitat, sinó jo estic amb uns amiguets i no m'estan tractant bé i jo sento que no estic bé. Ajudem a ficar-li paraules. Com t'estàs sentint? Estàs trist? No estàs a gust? Vale? Pues comencem a identificar, no estic a gust. O, per exemple, jo estic pentinant a la meva filla i li estic fent mal al cabell, no? Uh-huh. I veig que mi hija s'està aguantando i no me lo dice. I dic, què et passa, no? No estàs a gust? No t'ho faig bé? Et faig mal? Sí, pues dis-me. O sigui, ajudem a identificar que no estic a gust en aquella situació. I després l'ajuda a dir no, no? No m'agrada això que m'estàs fent. Ja sigui pentinant, ja sigui jugant, ja sigui tal. Perquè això és fer prevenció d'abús sexual. Perquè si no ajudo els meus fills o els nens a les coses quotidianes de la vida a identificar algo que no estic a gust i demano de dir no, això no m'agrada que m'estàs fent així, com puc pretendre que quan les toquen una part íntima, no?, ho pugui identificar i digui no.
7: Claro.
3: Segon punt, que dèiem abans, educació afectiva sexual, que les parts íntimes no siguin algo tabú. Parlem de la sexualitat a casa, perquè si és un tema tabú, no m'ho explicarà. I la tercera i última és els secrets bons i els secrets dolents, fonamental.
7: Sí.
3: Claro, com treballem amb els nens els secrets, no? Per exemple, una festa d'aniversari. Està el dia, no?, tal dia s'acaba aquell secret, no? El dia del cumpleany s'acaba. Sabem el dia que s'acabarà aquest secret. I totes les parts estan contentes. Qui prepara la festa i qui rep la festa. Un secret dolent, no? Imagina que jo estic sent abusada. O que em fan bullying, o que em fan, no?, me tracten malament. Quan s'acabarà aquest secret?
7: No té data.
3: Quan lo expliqui a algú. Quan ho expliquis. I les dues parts estan contentes. Quan hi ha un abús, no?, o un abús de poder, ja sigui un bullying o un abús sexual, el que sigui, una part, l'abusador, no?, és el que està satisfet, però la víctima no. Per tant, el secret dolents, que els ajudem a identificar com que no hi ha data si no ho expliques i que una de les parts no està contenta, ho has d'explicar a la mare, o al pare, o al, no?, al tiet o a la professora. Llavors, aquests 3 punts.
7: I després el desconeixement, també, perquè sempre pensava que no li passi alguna cosa dolent fora de casa. Saps? I ara veniu vosaltres i parleu d'aquesta estadística i dius, cony, que els nens l'escolten.

0: estar còmodes a pesar de totes les dates i les explicacions que ens heu donat. Moltes gràcies a les dues.
1: A vosaltres.
2: Gràcies. Gràcies.
3: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
4: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
5: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
6: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. L'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca organitza per demà dissabte el 22è Mercat de l'Euro, una cita anual que omple l'Avinguda Llibertat de parades amb tota mena de productes, tots amb un mateix preu, un euro. La presidenta de l'associació, Montserrat Cabarrocas, explica que els paradistes poden posar a la venda tota mena d'articles amb l'única condició que cadascun tingui un preu d'un euro.
1: Bueno, el mercat de l'euro pot venir qui vulgui, però sap que té una norma bàsica, que el preu màxim que pot demanar per una cosa és d'un euro. Una altra cosa és que tingui coses petites i faci dos un euro, tres un euro, però el preu màxim té que ser un euro. És més, si per exemple, posem pel cas, té un joc de cafè, i clar, diu, no vendré tot un joc de cafè de 6 tasses i 6 plats. Doncs pot posar a euro el plat i la tassa i no ho ven separat, ¿vale? Però no pot demanar més d'un euro. Aquesta és una de les normes que se'ls posa als paradistes. Vendre, poden vendre de tot.
0: Entre els participants hi ha associacions sense ànim de lucre i també joves que aprofiten l'ocasió per vendre objectes que han conservat des de petits. Els visitants hi podran trobar tota mena de productes i fins i tot articles inesperats. I també us informem que s'acaba l'estiu, però per les persones grans les vacances encara tenen corda. Les agències de viatges de Mollet han viscut aquest dijous una jornada marcada per les llargues cues de pensionistes que esperaven per aconseguir una plaça en els viatges de l'IMSS. Cerso. Glòria Vinyals, cap del Departament Comercial d'ITC Viatges Mollet, ha comentat que signar els destins sempre és un moment de molta feina. Entre els destins més sol·licitats destaquen enguany les Illes Canàries i les Balears, així com diferents punts de la costa d'Andalusia. Glòria Vinyals ha afirmat que els circuits culturals també tenen molta demanda. Això és tot. Més informació de caire local en una hora.

0: Continguts en xarxa.
1: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
2: Com és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Ho descobrim al Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
3: Molt bones, Pili, què tal? Des dels carrers de l'Albagés ja hi som. Setembre, motxilles noves, xandall nou, quets de velcro, aquella oloreta de llibre sense estrenar que aproximadament dura uns 3 dies. Comencem el curs entretinguts, amb vaga de professors, i el segon dia, i no ho dic amb retret, eh? Ho dic amb aquella admiració logística, perquè és que aquí al poble, un mestre o mestra que et falti, t'acaba desgavellant un dia o una setmana sencera. I mentrestant, els pares els podem dividir en un parell d'espècies, clarament diferenciades. Jo diria que la primera espècie és el pare descansat, aquell que quan ja comença setembre, el primer dia d'escola de setembre, ja respira tranquil per primera vegada des del dia 21 de juny i li ha passat l'estiu lent, no pregunta res i no llegeix el grup de WhatsApp perquè té les notificacions desactivades des de fa un parell d'anys. Però és l'home més feliç de la comarca perquè els nens comencin a escola. Si li preguntes en quin curs van els seus nens, dubte, no t'ho sap dir, però bueno, mentre el nen arribi, dini, torni, el sistema robust, està tranquil, perfecte. Ara bé, parlaríem de la segona espècie, del pare implicat, o potser del pare massa implicat. I aquí ja parlem d'un altre nivell de compromís, no? Aquest que ha escrit a la tutora el 30 d'agost per saber quin model de llapis s'haurà de portar o si ja tenim els models de llibres preparats i que t'escriu a les 7 del matí, a les 11 de la nit, els diumenges a l'horeta del vermut i sempre comença igual, amb un perdona que et molesti, però... I ho sap, eh? Ho sap que molesta, però simplement ha decidit que molestar pues, forma part del projecte educatiu. Al mig de tot això, una figura clau, la Gutzil. I a tots els pobles, pues, normalment, si els pobles són petits com el nostre, només n'hi ha un en tot el poble. I ha de fer moltes coses més. I és que aquesta setmana l'home ha hagut de moure 9 armaris arxivadors, ha hagut de canviar 3 penjadors de la paret, ha pujat 20 cadires al primer pis, ha tornat a baixar-ne 12 perquè al final no s'havia aclarit bé amb la directora, ho havia entès malament, i ha arreglat la porta del lavabo que fa 4 anys que, quan comença el curs, fa el mateix sorollet. Tot això entre les 8 i les 10 del matí, perquè a les 10 havia d'anar a acabar de netejar la piscina i a obrir una porta del cementiri. Si algun dia volem saber què aguanta de veritat aquest sistema educatiu del nostre país, potser no cal que mirem els pressupostos, potser hauríem de mirar l'esquena dels agutzils. I mentrestant, arriben els informes PISA i resulta que llegim malament, que comprenem pitjor i que en matemàtiques pues, anem fent el que podem. Però clar, potser el problema no és el mètode, potser és que tenim un país sencer que sap perfectament escriure un missatge, potser de 3 paràgrafs, a les 11 de la nit per queixar-se d'un endoll, però no sap llegir l'enunciat de 2 línies. En fi, bon curs a tothom, sort als agutzils, sort als pares, sort als directors i directores dels centres, professors, que us vagi molt bé.
4: Som costums, som el que mengem. Som de proximitat. Som Terra.
5: Hola a totes i a tots, benvinguts una setmana més al Som Terra. Avui estem molt agraïts i, a més, amb moltes ganes de conversar amb la Imma Roger, de la cistella de la Imma, del Gerri. Ella és moltes coses. Ets pagesa, Imma, benvinguda.
6: Hola, bon dia.
5: Però dir pagès és molt poc, perquè fas tantes coses.
6: Bueno, un pagès és molt de tot, eh?
5: Sí, doncs mira, tu més.
6: Sí.
5: Perquè també ets divulgadora, ets activista, podríem dir, no? I una cosa que em deies que és difícil d'explicar, que ets investigadora d'alguna manera?
6: Bueno, perquè ara tinc un petit hort on estic investigant i estic treballant amb la biodinàmica, no? Però, a més, com que m'agrada transformar els productes, pues, també m'estic així com a reinventant, em dona experiències gastronòmiques de producte vegetal transformat. I, bueno, sí, una miqueta m'agrada ensenyar de lo que jo ja he après, però també m'encanta continuar aprenent. Llavors també m'he d'impregnar de d'altres professionals i de d'altra gent que sap, i m'agrada portar-ho tot a terme a dins de casa meva. Aquesta també és una miqueta així pa dentro.
5: I a més, divulgadora a través de les xarxes socials, et podem trobar molt fàcilment a la Cistella de la Imma, amb dues M's, a Instagram,
6: sí.
5: I allí també et podem fer, d'entrada, comandes, no?, de verdura de proximitat i de temporada.
6: Sí, tenim una xarxeta de productors ecològics de proximitat, i, pues, això, faig una cistella, confecciono una cistella que pot ser a mida, o jo també et dono una opció d'una cistella tancada cada setmana, i sota comanda, sempre sota comanda, us puc enviar aquests productes cada dimecres a casa vostra.
5: Què més coses? Perquè això és una de les coses que, amb les que vas començar, però no només. Ara fas moltes altres. Per exemple, com deies, experiències gastronòmiques de tot tipus. Aquest sí. Estiu, déu-n'hi-do, hem vist que has fet coses amb diferents tipus de tomates, no?
6: Sí, he
5: has
6: fet
5: col·laborat
6: tastos
5: amb espais
6: de tomates.
5: Naturals, de Ponent... Què més, què
6: també.
5: Més?
6: També, pues... Les experiències gastronòmiques venien per difondre el producte ecològic i els espais naturals, sobretot del meu terme, saps, d'Algerri. Però d'allí han anat sortint del terme, i gràcies al celler de la Gravera, que també m'he pogut donar a conèixer des d'allí, que m'han demanat pues, fer un esmorzar per gent que va a bremar, o estar present al Gravera Fest... Pues des d'allí han anat sortint propostes que m'han arribat a nivell particular i que, pues com no, pues endavant, me tiro al carro. Després hem fet maridatges amb diferents cellers, a diferents espais, també a Pla de la Font, enguany la Xesca, que portava el bar de les piscines, ens ha demanat per a fer diferents maridatges. I sempre ho treballo amb el producte vegetal, que els hi sona com una mica estrany, no? Que no hi hagi ni carn ni peix, que sí que hi puc ficar alguna coseta, no? Però és com a difondre el producte de proximitat ecològic excel·lent que tenim a les nostres contrades, sempre treballant amb temporalitat, no? El producte de temporada, i sense treballar moltíssim, com el producte ja és excel·lent, pues obtenim unes sorpreses pues, molt agradables.
5: Com ara quines, vinga,
6: pues escalivades. Això, el poder tastar les tomates de diferents varietats de cultures trobades, que són varietats ancestrals que hem recuperat aquestes llavors. Pues clar, són tomates que de veritat ens reporten amb aquell gust.
5: Com ara la rosa d'Auvesa, per exemple.
6: La rosa d'Auvesa, la verda cebrada, la groga valenciana... O sigui, són... A més, molt color al plat, perquè no totes són vermelles, i molt sabor.
5: I molt sabor.
6: Molt sabor.
5: Oh, que bones.
6: I llavors el que fem és començar pues, amb diferents, les diferents tonalitats, no? Una és més àcida, l'altra és més dolça, l'altra té una pela més prima, més doble... Llavors el tast consisteix en això, no? En començar per una acidesa, acabar per una dolçor, i saber, pues, quina textura, més farinosa, menys farinosa... Són tomates que no eren comercials, i ara ja s'ha vist, pues, perquè quan agafen un punt de maduració potser són més tovetes, unes són més àcides, i clar, pues, el comerç ha buscat algo que pugui arribar a l'altra punta de món amb la mateixa textura i la mateixa duresa.
5: O a vegades perquè no són rodones.
6: Ei,
5: no, a vegades perquè no són rodones i ja no les volem.
6: Sí, sí, imagina, n'hi ha una que li diuen Palo Santo i veritablement és com un Palo Santo. Tanto, amb aquella punxeta, no? Amb aquella forma més de cor. Però, bueno, les escalivades, com deies, pues, clar, 5-6 varietats d'aubergina diferents.
5: Que bones,
6: totes
5: per favor.
6: Autòctones.
5: Sí.
6: I, clar, amb
5: I fetes
6: la seva
5: a brasa. Textura,
6: i fetes a la brasa, i amb la seva textura. Pues ara surten unes coques de recapte molt bones, amb la farina de cultures trobades, no? Amb una farina també d'un blat antic, que pues, no és un blat que pujo ràpid, que he tingut que experimentar una miqueta a l'hora de les fermentacions aquestes amb les masses, però ja l'he trobat, no? I, pues, clar, pues, unes coques de recapte pues, amb un sabor diferent, amb un sabor autèntic, no? I que sí que porten feina, que no us penseu. És escalivar, és fer la massa, és muntar, però, bueno, m'ho passo bé.
5: Sí, sí que ens ho pensem.
6: M'ho passo bé.
5: Sabem que això porta molta feina. Molta.
6: Però queda molt bo.
5: i la feina del camp. No,
6: que aquesta no l'estic fent jo ara, l'estan fent els companys, i és això, el portar, el fer entendre a la gent que se ho està menjant les hores que hi ha darrere d'aquest producte que ens estem menjant.
5: Clar.
6: I sempre presentar als que ho han fet, pues a la Surinya i al Moret de Castellserà, als de la Cistellera de Juneda, als companys de Tarragona, del Vallpla, d'aquí d'allà, o sea, sempre totes les experiències venen amb l'explicació de qui ha produït aquell plat, perquè jo l'únic que he fet ara és transformar-ho i anar a buscar, sí, no? Però el conservar aquesta xarxeta i aquests petits productors que han de poder viure de la seva feina i viure dignament.
5: I després hi ha tota aquesta part, no només d'investigació, sinó d'explicar, com deies, d'aprendre i d'explicar a través de doncs els sabers ancestrals i també les formacions vàries que fas a escoles, instituts que vulguin ser escola verda, sí. Instituts verds, diguéssim, i també pagesos, etcètera, etcètera. Explica'ns-ho.
6: Bueno, doncs tinc una guia didàctica que va ser la que vaig escriure quan vaig deixar de produir, que ja a nivell físic no podia produir, els metges, bueno, s'ha acabat el camp. I a partir d'aquí, pues, em fico a escriure una guia didàctica que em va ajudar una companya per a poder-la adaptar a tot el que era la nova normativa amb el nou pla educatiu. I vam fer aquesta guia didàctica, vaig abocar allí tot el que sabia i tot el que tenia al camp, no? Com des de l'agricultura podem barrejar les matemàtiques, la ciència, el llenguatge, el com entendre'ns amb els de la vora, perquè un pagès mai va sol, sempre necessita d'altra gent, o sigui, sempre ha de poder tractar. Si ell s'ha de vendre el producte, també ha de ser molt bon comunicador, molt bon tractant. Llavors, totes aquestes coses que jo portava dintre, perquè de sempre anar a vendre al mercat, vaig pensar, tot això és com se podria ensenyar al jovent d'ara a portar a terme endavant aquests estudis, que a vegades semblen tan monòtons i tan quadrats per capets que estan molt desperts i que tenen moltes il·lusions i moltes coses al cap perquè estan sempre constantment amb inputs, no? Amb tot això d'internet i de més que tenen tants inputs, pues és com podríem llamar-los l'atenció a l'hora de que vulguen estudiar i que es puguen estudiar tot, geografia i tal, des del sol, aprenent què és el sol, el que tenim davall dels peus, i que és una part molt complexa i és com un món, com el nostre sistema, no? Com un món, però clar, agafem un metro quadrat i baixem un metro quadrat cap al davall i allí tenim tot aquest món. Llavors, doncs, des d'una lupa, veient totes, no?, les civilitzacions que hi ha allí al davall, de formigues, de microorganismes i tal, i com aquest sol ens està donant un producte, un aliment, unes plantes, com podem fer... com el podem ajudar a millorar i de més.
5: També dones classes, per exemple, de com fer hort ecològic.
6: Bueno, estic fent unes mentories al Viver de Pagesos de l'Ajuntament de Lleida, a les persones novells, als projectes novells que arriben al Viver de Pagesos, per donar-los la meva experiència, per poder aportar aquesta experiència. I ja hi ha els tècnics de l'ADB que els estan ajudant a nivell tècnic, no?, amb plagues, malalties, com fer i tal, però jo sí que els estic ajudant a muntar la planificació d'aquest hort, no?, sapiguent el que ells volen fer, i després, amb el dia a dia del cultiu, mirar quines són les prioritats, veure com s'ha de fer aquesta postcollita, com ha d'arribar aquest producte al mercat, com s'ha de classificar, com s'ha de cuidar, què és el que ens anirà bé segons el que ens està sortint durant el transcurs del cultiu, què hi haurem de ficar darrere amb aquesta terra per afavorir i no tindre tanta feina. I bé, una miqueteta amb aquestes... Sí, me sento còmode el poder transmetre el que jo he après durant quasi 40 anys de cultiu, pues que no es quedi allí amb un calaix, perquè ara he tingut que fer una altra cosa, no? Perquè a nivell físic no puc cultivar, i almenys pugui ajudar a que amb ells no els hi calgui passar tots els màsters que hem tingut que passar.
5: I una cosa d'agenda, que acaba el dia 12 d'octubre, però que tindrà lloc el dia 17 i 18 de octubre. Uh-huh. Ai, explica'm-la, que jo quan ho vaig veure per Instagram vaig pensar, xulíssim, hem de parlar amb la Imma, que ens ho expliqui. Doncs
6: pues bé, pues és un taller que ens farà el Josep Maria Martí de fer paret de pedra seca. Amb ell el vaig conèixer l'any passat, que vam anar fent transhumància amb, amb el company de Daige, que vam portar les ovelles a dalt al Pirineu, i entre el transcurs doncs vam passar pel Meüll. I al Meüll hi havia el Josep Maria Martí, al Meüll estan refent el poble amb pedra seca, i em va dir, sí, sí, quan vulgues. Dic, doncs jo vaig agafar un hort, que és d'una família que són originaris del Gerri, i ara ja no hi viuen, però l'hort de Xola ha estat tota la vida, l'han portat els padrins de la meva filla, els avis aquests de que ara estan a Barcelona i demés, i dic, jo sempre he pensat que quan agafaré algo ho tornaré igual o millor que ho he trobat. Uh-huh. El padrí de la meva filla sempre di, el Marcel, me diu, aquesta paret de pedra que ha caigut, que s'ha de refer perquè això és molt important, perquè clar, és veritat, és una riba, si no se'n va cap a baix la terra, cap al bancal del veí, vull dir, i pues jo sempre vaig pensar, hòstia, que bonic, no?, refer paret i tornar a que el Marcel tenia la intenció de que aquesta paret s'havia de fer i ell ja no l'ha pogut fer, doncs hem de mirar de refer. I pel camí em trobo el mestre, no? I llavors no es pot dir, ep, alto, aquí. I han passat, doncs, amb la setmana de pedra seca, la setmana que és crec que
5: nacional, sí, sí.
6: Sí, que és nacional, vull dir, que és a nivell
5: és
6: nacional.
5: Per la UNESCO, reconegut, sí. Per la UNESCO.
6: Llavors, vam aprofitar de fer aquesta jornada. I, clar, la paret no la vam deixar acabada i ell va dir, bueno, ara ja no ho he après, ja en fareu. Clar, jo no m'atreveixo encara, no en sé prou. Llavors, enguany, el dia 17 i dia 18, tornarà a vindre el Martí, que li diem Martí, a fer paret, a ajudar-nos a fer paret i ensenyar-nos a com anar construint i refent aquesta paret. I llavors, doncs bé, doncs esteu tots convidats, ell no ens cobre res, dit aquí que mirarem de fer-li un obsequi. Com ell no ens cobre res, doncs jo us convidaré a l'àpat del dissabte a dinar, perquè doncs entenc que la paret es quede a l'hort que jo porto, que no és meu, és dels Xoles, però doncs també com a agraïment, doncs entre tots fem una jornada així, uns aprenem i els altres, bueno, entre tots. Entre tots farem paret, farem menjar i ens ho passarem bé aprenent. Crec que és molt important poder aprendre a lo que ells ja sabien. És algo imprescindible que ens aporte satisfacció. Quan vam acabar aquells dies, sembla que havíem fet família amb les persones que havíem compartit.
5: Doncs inscripcions a la cistella de la Imma, sí. Entreu a l'Instagram, Imma Roger. Te convidem un altre dia aquí, quan tu vulguis, per explicar-nos tantes mil coses, aquests sabers també ancestrals que ens agradaria també que ens fessis saber. Gràcies per ser-hi.
6: Vinga, i amb una mica de temps us porto alguna cosa per picar.
5: Fins aviat.
6: Salut.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
5: Rocío López.
7: Hola, bon
5: Hola.
7: Dia, Pili. Què tal?
5: Bé, i tu?
7: Bé.
5: Sí?
7: Sí, sí,
5: Vinga.
7: Molt bé.
5: Avui què? Comentaris pràctics.
7: Sí, avui farem un comentari pràctic, perquè a vegades fem massa teoria, i bueno, farem teoria igual, diguéssim, però aplicant-la a la pràctica. Perquè, a veure, per què un haiku ens agrada més o ens agrada menys o ens arriba més o ens arriba menys que un altre, no?
5: Uh-huh.
7: I això es deu a diversos motius. Començarem analitzant un que vaig escriure i així no cal analitzar el d'un altre que potser ho faig molt malament. I aquest, com que ho ve molt clar, ho veig molt clar, el que no està bé, doncs així ho podem analitzar amb bona perspectiva, diguéssim. Vaig escriure això. Fins i tot les flors que guarneixen el camí tenen arrels. A veure, és bonic. Bueno, a mi m'agrada, no em desagrada. Té la mètrica, que és correcta. No té rima, que no és fàcil i ha de ser així, que no tingui rima. Té el quigo de la natura, les flors, no? Que és que bueno, les flors que es refereixen a la primavera com a estació, però no té Jaime, no té aquella essència de haiku, que no Pili, no té aquella cosa que te diu más borrone, com tu dius a vegades quan llegim un, perquè no té misteri, no hi ha dos conceptes que estiguin en disputa. És tot com una... No tenen paraules que una contrasti amb l'altra. És com una mena de reflexió, de pensament, una conclusió a la qual un arriba pel fet d'haver observat la natura. Però no descriu el fet que has viscut en un moment determinat.
5: Ah.
7: No t'està descrivint el fet. Estic allà fent com un anàlisi. Jo vaig caminant i, clar, pues, vas pensant i penses en això. Però això és com una reflexió més aviat, per dir-ho d'alguna manera, filosòfica, no? De dir, ostres, tu, hasta les flors petites... Volem dir, tenen tanta importància, no? Com un floripondio d'aquells hermosotes, no? I és això, no, el que li falta per fer, per ser un haiku, no? Pel meu parer. D'altra banda, llegirem
5: Perdona,
7: aquest.
5: Però això vol dir que està en progrés. Tu li pots donar tres toms o ja el deixes per
7: bueno,
5: fora?
7: Jo penso també que aquest pues, no és un haiku, però m'agrada.
5: Pot ser l'inici d'un haiku? Pots treballar-lo o el deixaries així?
7: Bueno, també hi ha altres de flors, se poden fer tantes que no passa res tampoc. No?
5: Vale.
7: Jo aquest el deixaria no com a haiku, però sí que el deixaria com lo que és, no? Com si fos un procés reflexiu, no? De que també te provoqui, no cal que te provoqui haiku, només és el fet d'anar caminant pel camí, no? També pots trobar altres coses, no?
5: D'acord, val. Quin altre?
7: L'altre seria Trepitjo ombres de les flors vora el camí, llum de migdia.
5: I aquest què li passa, si és
7: no, preciós? Aquest, vale. Veus, tu ho has dit, veus que ho has dit? Ho has dit, per què ho has dit? Pues per lo mateix. Té lo mateix que té l'altre. No te rima, de cap de les maneres. Té la mètrica correcta, té el quigo de les flors de la primavera, té tots els mateixos elements que tenia l'altre, però aquest sí que està narrant un fet que m'està passant en aquell moment. Jo en aquell moment trepitjo ombres, en aquell moment, en l'instant, estic fent això, estic narrant aquest fet. No? I a part també hi ha aquestes dues paraules o dues idees que se contraposen. Trepitjar ombres, no? I després hi ha la llum del migdia, no? La ombra i la llum. Hi ha dues coses que se contraposen. Havíem dit que al principi de tot vam dir que els dos versos primers, el trepitjo ombres de les flors vora el camí, van de la mà, que és tot el seguit del procés de lo que tu has vist, i després l'altre, que és el que trenca, el llum de migdia, que seria... el quiregi, no? Llum de migdia, que és el que ha provocat la situació anterior. Sí?
5: Sí.
7: Doncs, pues, bueno, pues és això. És el contrast aquest, no sé, l'acció descrita, l'altre vers tercer que va per lliure i és el que ha provocat la situació. Té misteri, el mateix parlar d'ombres que trepitges ombres produeix un misteri, no? Perquè no... La ombra sempre en si és un misteri, no? No estàs parlant de...
5: Que es desvetlla
7: a l'últim, no?
5: Sí. Perquè trepitges ombres, perquè és la llum del migdia.
7: Perquè és la llum del migdia. I per això, no sé, doncs perquè vegueu una mica la diferència que hi ha entre el que jo crec que més o menys seria un haiku, que seria aquest de trepitjo ombres, i l'altre que vam dir que més aviat és una reflexió teva i que, bueno, que no té per què estar malament, però no seria un haiku.
5: I... Superinteressant, amb aquest cas pràctic. Es veu molt bé, Rocío.
7: Per això és que dic, és que si no, sempre parlem de tantes coses que a vegades no es veu clar fins que no fiques un exemple. I, bueno, i ara per concloure, pues llegirem dos o tres haikus.
5: Vinga.
7: I ens acomiadem, ¿vale? Llegem un de Siki que es diu L'home que sap el nom de les estrelles pren la fresca al portal.
5: Ah.
7: És que és boníssim.
5: Sí.
7: ¿Veus? Es que no sé. No sé lo que té ni lo que no té. Aquest no l'analitzo perquè no sóc jo. Perdó. I després llegirem un de la Chilloni que diu el següent. Totes les coses que recullo es belluguen. Marea baixa. Aquest està estret d'un llibre precisament que es diu Marea baixa, que és molt maco, que a més està il·lustrat en els kanjis, bueno, amb els kanjis del haiku que està escrit després també en sil·labació japonesa i també en sil·labació catalana. Bueno, i després, per l'últim, direm aquest delfí del Sendagorta. Rumor del bosque. Estos colores vivos son de hojas muertas.
5: ¡Oh!
7: Y con esto y... es por aquest, ¿eh?
5: ¡Ay, qué bonics! Gràcies, pues bueno, Rocío.
7: Així en veiem una mica de tot.
5: Una abraçada i fins la setmana que ve.
7: Fins a la setmana que ve, Pili. Gràcies.
0: Continguts en xarxa.
8: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
9: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar el sensellarisme. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena ajuntaments i entitats del tercer sector. Escoltem Esther Jiménez Salinas.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: I el govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar el nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia a la Universitat de Barcelona. La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte es reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o el Parc Taulí. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca treure i retenir talent en l'àmbit científic i que esperen a finalitzar-lo el 2029. Per cert, que el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització d'aquests diners. Prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. I ho hem sabut fa uns moments, troben mort un submarinista després d'una immersió nocturna a prop de les Illes Medes. Els efectius de l'emergència de la Guàrdia Civil han pogut rescatar el cos sense vida de l'home que aquest matí, després que el seu company, amb el que feia submarinisme, advertís ahir a la nit que no havia pogut sortir de l'aigua en la immersió nocturna que van fer a la zona del Medalló de les Illes Medes. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia al cos de la víctima. I s'ha presentat avui el nou casc casteller. Es provarà les Diades de la Mercè a Barcelona i a Tarragona el 24 de setembre. La protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb una empresa i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascos que fan servir la canalla i evitar que els accidents siguin greus.
3: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora. I el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
2: Aquest últim programa de la temporada d'estiu és la repetició d'un programa especial que considerem prou interessant per tal de conèixer aquesta formació musical única, que és la copla. Totes les sardanes són obligades i abans de començar a escoltar-les, dir-vos que divendres que ve, 25 de setembre, iniciarem la temporada 2026-2027. Ens hi posem, doncs, i ho farem començant amb els instruments situats a la fila del darrere de la copla. La trompeta, en trobem dues i en algunes coples tres. És un instrument de vent fet de metall i amb un mecanisme de pistons propi de moltes altres formacions musicals. De tots els instruments de metall que trobem en una copla, la trompeta és el que té el so més agut.
3: Començarem amb clan. Sardana obligada per a dues trompetes i estrenada l'any 2009 a Salou. El seu autor és en Carles Martí Fresquier, compositor de sardanes i instrumentista de trompeta, nascut a Sant Carles de la Ràpita, a la comarca del Montsià, l'any 1982. Escoltem-la interpretada per la copla Reu Jove.

0: Hem escoltat Clan, sardana obligada de dues trompetes d'en Carles Martí Fresquier, interpretada per la cobla Reu Jove.
1: Ara és el torn d'un altre instrument de vent, fet de metall i que és molt similar a la trompeta, però amb unes dimensions més grans. Parlem del trombó. Hem escollit la sardana obligada d'aquest instrument que porta per nom l'Amic Jordi. L'Estanislau Puntí i Alsina, compositor de sardanes i instrumentista de trompeta, fiscor i trombó, n'és l'autor. La cobla Ciutat de Girona ens l'ofereix.

0: Era l'amic Jordi, sardana obligada de trombó de l'Estanislau Puntí i Alsina i amb la interpretació de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Parlem ara del fiscorn. En trobem dos i és també un instrument de vent fet de metall. És de tubuladura ampla i amb mecanisme de cilindres. És semblant a la trompeta, tot i que lleugerament més gros, però el ser de conicitat més accentuada fa que el seu so sigui menys estrident. Escoltem la sardana, parella de fet, obligada per a dos fiscors, estrenada l'any 2003, el seu autor és en Josep Cassú i Serra. És el tor de la Cobla La Principal de la Bisbal.

0: d'en Josep Cassú i Serra és la sardana que hem escoltat. Obligada de dos fiscors, el seu nom és Parella de Fet i l'ha tocada la cobla de Principal de la Bisbal.
1: El contrabaix és l'únic instrument de corda que hi ha en una cobla. És de corda fregada, sent el més greu d'aquesta família. Té elements que el fan semblant a la viola, el violoncel o el violí. Es pot tocar amb arc o amb pizzicato i per les seves dimensions es toca dret. Per la seva feblesa de so respecte a la resta d'instruments de la cobla, s'acostuma a doblar-lo generalment amb un fiscor o amb algun altre instrument.
0: Escoltem d'en Martirià Font i Coll la sardana Rondinaire, estrenada l'any 1990. Sardana obligada de contrabaix i dedicada per l'autor en Jordi Roscada.

0: Sardana obligada de contrabaix, porta per nom Rondinaire, i el seu autor és en Martirià Font i Coll.
1: Acabem aquesta primera part amb una sardana obligada, però de dos instruments. El seu nom, Anella de Set, estrenada l'any 1976. El seu autor és en Miquel Tudela i Benavent, obligada de fiscor i trompeta, i ens l'ofereix la Copla Montgrins.

0: En ella de set, obligada de fiscorn i trompeta, és d'en Miquel Tudela i Benavent i l'interpretació a càrrec de la Cobla Montgrins.
1: Fins aquí la primera part del programa. En uns moments hi tornem.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. L'Unió Esportiva Mollietense debuta aquest cap de setmana a Primera Catalana. L'equip blanquiblau ho farà a casa davant la Seu d'Urgell. El partit es disputarà al camp de futbol municipal de la zona sud a 6:45 de la tarda. El tècnic de l'equip, Albert Camarà, ha explicat a Ràdio Mollet que encara en el partit amb molta il·lusió, tot i que són coneixedors que necessitaran una adaptació a la nova categoria.
1: Crec que arribem no al 100%, perquè ara crec que tindrem un període d'adaptació a la categoria, a un ritme diferent, amb uns contactes diferents, arbitratge diferent. Bueno, ens hem d'acostumar doncs, a el que és la Primera Catalana. Però crec que sí que arribem preparats per competir i a partir d'aquí l'equip anirà creixent. No crec que arribem al 100% de les nostres possibilitats, però bueno, amb un ritme competitiu que s'ha mostrat als últims partits, ja crec que serà l'alçada de la categoria.
0: El club ha anunciat que per ser el primer partit a casa de Primera Catalana l'entrada serà gratuïta. És per aquest motiu que s'espera una gran entrada al municipal de la zona sud. I seguim parlant d'esports perquè el pavelló municipal d'esports de Riera Seca es convertirà aquest cap de setmana en l'escenari de l'hoquei. El Mollet Hoquei Club ha organitzat un any més el torneig d'hoquei base Ciutat de Mollet aquest cap de setmana amb partits que es disputaran des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit. En aquesta ocasió seran els equips base i els sèniors els quals prendran part en el torneig i queden fora els veterans que es troben competint en el campionat de tassa de plata de Palafrugell. En aquesta ocasió els clubs convidats seran el Manlleu, el Bigues i la Garriga i es jugaran un total de 21 partits al llarg de dissabte i també diumenge. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Reprenem l'Espai Sardana. Sigueu benvinguts i benvingudes a aquesta segona part. Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.
2: Comencem musicalment aquesta segona part de l'especial Sardanes Obligades amb els instruments de la fila del davant. I ho farem amb el flabiol i tamborí. El flabiol és l'instrument més petit de la cobla, és de la família de les flautes i està fet de fusta de ginjoler o banús.
1: El tamborí normalment és de fusta, encara que també en trobem de metàl·lics i s'utilitza amb una petita baqueta d'uns 25 centímetres de llargada. El flabiolaire és l'encarregat de tocar també el tamborí.
2: Gaudirem ara amb la sardana Vora el niu, de l'Enric Sans i Salelles, obligada, com no, de flabiol. Estrenada l'any 1949, ens la interpreta la principal de la Bisbal.

0: Sardana obligada de Flabiol de l'Enric Sans i Salelles, interpretada per la principal de la Bisbal i que porta per nom Vora el Niu.
1: Anem cap al tible. En tenim dos. És un instrument de vent de fusta de ginjoler i embocadura de doble canya. Té un so estrident, agut i punyent, molt apropiat per a fer de solista. Hem escollit la sardana d'en Josep Blanc i Reinal i estrenada l'any 1928, El judici final. Obligada de tible, repetim amb la principal de la Bisbal.

0: El judici final d'en Josep Blanc i Reinal serà obligada de tible amb la principal de la Bisbal.
1: I què hem de dir de la tenora? De les dues tenores que hi són presents a la cobla, l'instrument més representatiu amb un so magnífic, expressiu, plora, riu i solista per excel·lència. Instrument de vent de fusta de ginjoler i embocadura de doble canya i que el gaudirem amb la sardana Va de tenor. Estrenada l'any 1952, el seu compositor és en Ramon Rosell i Mestres i ara serà el torn d'escoltar La Salvatana.

0: Sardana obligada de tenora, va de tenor, d'en Ramon Rosell i Mestres amb la Cobla Salvatana.
1: I tots aquests instruments dels que hem parlat i tan enamorats i enamorades ens tenen, formen aquest conjunt musical autòcton de Catalunya que pot interpretar música de qualsevol tipus, però principalment sardanes, i que no és una altra que la Cobla.
0: Per acabar el repertori d'aquest espai sardana ho farem escoltant la sardana Xerraire. És obligada de Cobla, estrenada l'any 1947 i d'un dels grans mestres, en Manel Saderra i Puigferrer. Endavant amb la Cobla, la principal de la Bisbal.

0: Fins aquí l'Espai Sardana d'aquest divendres 18 de setembre de 2026, últim programa de la temporada d'estiu. Finalitzem amb la sardana obligada de cobla, Xerraire, de Manel Saderra i Puigferrer, i la principal de la Bisbal.
1: I un últim apunt. Tal com us hem dit abans, el divendres que ve, 25 de setembre, iniciem la temporada 2026-2027. Mentrestant, gaudiu de la vida, i si és amb sardanes, molt millor.
0: Salut,
1: sardanes, i seguim!

0: Ja has tornat a la rutina? Feina, estudis, extraescolars, obligacions vàries... Oxigena't! Escolta cada dia Ràdio Mollet. Descobriràs persones, espais i informacions del teu interès. Connecta't al 96.3 de la FM i, si ho prefereixes, entra al web radiomollet.com i escull el programa que més t'interessa. El 21 de setembre estrenem temporada. Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiqui de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, Bartiqui en xancletes i samarreta suada. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Jaume Montsant. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bartiqui d'estiu, però algunes coses no canvien, així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, amaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 18 de setembre de 2026, programa número 47 de la temporada. Darrer programa de la temporada i de la temporada d'estiu, vull dir. Aquest estiu que ja s'acaba, tot el que és bo s'acaba. Mireu, pel Nadal dels meus 13 anys, els meus pares em van regalar la novel·la Rumblefish, La ley de la calle, de la Susan Hinton. Dubto que els meus pares sabessin gaire sobre la novel·la, més enllà de trobar-la a la secció juvenil de la llibreria, però ves per on, em va encantar. Alguns anys més tard vaig veure l'adaptació cinematogràfica que em va fer en Francis Ford Coppola, també molt meritòria. A Rumblefish, La ley de la calle, hi ha una frase que em sembla una manera preciosa de parlar del temps. La diuen Benny, el personatge que la pel·lícula feia en Tom Waits, i deia: "When you're older, you say, Jesus, how much I got? I got 35 summers left." Em queden 35 estius. Quan ets jove, sembla que tinguis tot el temps del món, però després arriba un moment en què deixes de comptar els anys que has viscut i comences a pensar en els estius que et queden. I potser per això els estius són tan importants, perquè sense adonar-nos-en, són també una manera de comptar la vida. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: El programa d'avui, ja us ho he dit, és una cluenda de la temporada d'estiu, d'un estiu, el de 2026, que, com tots els estius, resulta en una mena d'hiat particular en el que sembla que la vida s'atura una miqueta i per unes setmanes ens permetem ser diferents, relaxar-nos del dia a dia que ens arrossega i viure una mica més intensament, i segurament aquesta hauria de ser la lliçó personal per a la resta de l'any. I el Bartiqui potser faran 5 graus a fora, però a dins vivim un estiu de 12 mesos. Perquè sí, aquest, ja us he dit, és el darrer programa de temporada d'estiu, i la regular, bé, no patiu, que comença la temporada que ve, compensa la temporada regular la setmana que ve, que serà la quarta temporada ja de Bartiqui. I en aquest punt, l'altre dia vaig trobar un comentari que va posar en Miqui Puig a una story d'Instagram. Ja sabeu qui és en Miqui Puig. Miqui Puig, un senyor que viu aquí al costat, a l'Ametlla del Vallès. Saludeu de tant en tant pel poble. En Miqui Puig, com us deia, una de les figures més inquietes de l'escena musical catalana. És músic, és compositor, és productor, és selector musical, conegut sobretot per la seva trajectòria al capdavant de Los Sencillos. Però la seva relació amb la música no s'ha limitat als escenaris. També ha desenvolupat una llarga carrera com a disc jockey i comunicador radiofònic amb el seu programa Pista de Fusta a ICAT Ràdio, tot reivindicant cançons, artistes i sons que sovint quedaven fora dels circuits més comercials. Una faceta que l'ha convertit amb els anys amb una autèntica figura de culte com a agitador musical i com a prescriptor. En fi, el que us deia, en Miqui Puig posava una cita de Lamb Chop, el grup, que en realitat és una persona, és en Kurt Wagner, però bé, una cita de Kurt Wagner, Lamb Chop, una cita que m'ha agradat molt i amb la que m'identifico. Deia així, encara ho gaudeixo d'un bon programa de ràdio, on les cançons no són previsibles i tanmateix reflecteixen alguna cosa de la persona que les posa. Valoro el pensament que hi ha darrere de l'elecció i l'art d'anar-les enllaçant al llarg d'un període de temps. Les plataformes s'esforcen per desxifrar els teus gustos i preferències, però no tenen cap altre objectiu que els likes. No comparteixen cap personalitat perquè no la tenen. Bé, doncs això, una cita que m'ha agradat molt i ja us dic, m'hi sento bastant identificat. I posarem una miqueta de música, en aquest cas, doncs el Miqui Puig. Posarem la cançó Nada Nuevo, que és la cançó que obre l'LP Colección de Favoritas, el que acabaria sent el darrer disc de Los Sencillos, era l'any 1999, i aquell disc pràcticament era un disc en solitari del Miqui Puig, en un grup, en un Los Sencillos, que ja estava quasi en descomposició. I és una cançó que sona una mica com una declaració de principis en Miqui Puig, mirant la vida amb aquella barreja tan seva de romanticisme i de sensís. Algú va definir-la com una mena de cançó especialment generacional. I fins i tot com si fos la cançó que sona més a pulp de Los Sencillos. Va, anem a sentir aquest No hay nada nuevo.

Un dels grans esdeveniments cinematogràfics d'aquest estiu ha estat, sens dubte, l'estrena de L'Odissea, la nova pel·lícula d'en Christopher Nolan. I dic esdeveniment perquè ja abans d'arribar als cinemes aquesta pel·lícula semblava destinada a ser molt més que una pel·lícula. Era Nolan fent una de les grans històries de la literatura universal, rodada íntegrament amb càmeres IMAX, amb Matt Damon fent d'Ulisses, un repartiment ple de noms enormes. I després ha passat una cosa que no sempre passa amb les superproduccions, que el públic hi ha anat massivament, i en general m'ha sortit bastant encantat. La pel·lícula ha estat un dels grans èxits de l'estiu i ha superat fins i tot els resultats d'Oppenheimer. Ara bé, abans de l'estrena hi va haver una altra pel·lícula al voltant de l'Odissea, la pel·lícula de la polèmica, i aquí entra el famós debat woke. Una part de la dreta nord-americana va carregar contra Nolan, sobretot pel repartiment, per exemple, que la Lupita Nyong'o interpretés Helena de Troia, o que Elliot Page aparegués amb el paper de Sinó. Personatges sinistres i cutres com Elon Musk i d'altres comentaristes conservadors van convertir el càsting en una mena de batalla cultural abans que pràcticament ningú no hagués vist la pel·lícula. I jo, sincerament, crec que és una discussió bastant absurda, no perquè no es pugui criticar el càsting o perquè no sigui legítim discutir fins a quin punt una adaptació ha de ser fidel al món original. Però convertir l'Odissea en una guerra cultural perquè hi surtin actors de diferents races em sembla una manera molt pobra d'apropar-se a una obra que, precisament, fa gairebé 3.000 anys que està sent reinterpretada. I sobretot perquè després va passar el que acostuma a passar amb aquestes campanyes, que la gent va al cinema igualment, i molt. Jo, per cert, vaig anar a veure-la al cinema. A mi m'ha agradat molt. És una d'aquestes pel·lícules que crec que s'han de veure amb una pantalla gran, perquè en Christopher Nolan entén el cinema com un espectacle físic. La mida de les imatges, el so, per cert, un so ensordidor. Les batalles, el mar, els monstres, els escenaris, tot està pensat perquè tinguis la sensació que estàs veient una cosa enorme. I en aquest sentit, crec que en Christopher Nolan ho torna a fer extraordinàriament bé. Ara bé, també tinc algunes coses que no m'acaben de convèncer, i una d'elles és una cosa que em passa sovint amb Nolan. Tinc la sensació que de vegades pren l'espectador per idiota. En Nolan té aquest costum de posar cap al final de la pel·lícula un personatge que apareix i t'explica el que acabes de veure. Com si després de gairebé 3 hores necessitéssim que algú ens agafés a la mà i ens digués: mira, tot això vol dir allò. I sí, també passa a l'Odissea, i a mi em sobra. Perquè si t'has construït tota la pel·lícula al voltant d'un mite que té gairebé 3.000 anys, crec que pots confiar una mica més en l'espectador. Pots deixar que la gent interpreti, que faci connexions, que surti del cinema, potser discutint què ha vist. No cal posar-li una nota a peu de pàgina de 2 hores i 50 minuts. I després hi ha una altra cosa que em grinyola més, perquè té a veure amb el mateix personatge d'Ulisses. La pel·lícula sembla voler explicar que el viatge l'ha transformat, sobretot perquè s'ha traumatitzat per la guerra de Troia. És a dir, que el gran pes que arrossega Ulisses és el que ha vist i ha fet durant la guerra. I això em sembla interessant cinematogràficament, però també desvirtua una mica l'esperit de l'obra d'Homer. Perquè a l'Odissea el viatge és precisament el que transforma Ulisses. Són les tempestes, els monstres, Circe, les sirenes, Calipso, Polifem, les temptacions, les pèrdues. És un home que intenta tornar a casa i que durant 10 anys és sotmès amb una successió de proves. En Christopher Nolan, en canvi, posa molt més l'accent en el soldat que torna de la guerra i en les conseqüències psicològiques d'aquesta guerra. És una lectura molt contemporània pel personatge. Però, malgrat tot això, jo us dic que això és pecat en minut, a mi l'Odissea m'ha agradat molt, perquè una adaptació no ha de ser necessàriament una il·lustració fidel del llibre. Christopher Nolan agafa Homer i fa una pel·lícula de Nolan, i això implica excessos, explicacions innecessàries, canvis de perspectiva i alguna decisió discutible, però també implica una cosa que no és gens fàcil: fer que una història escrita fa gairebé 3.000 anys torni a semblar una aventura nova. I bé, ara que parlàvem d'Ulisses, de monstres, de sirenes, de mar i de vides impossibles, crec que no hi ha millor manera d'acabar que amb una cançó que ja fa gairebé 60 anys
que va fer exactament ell mateix, convertir l'Odissea en psicodèlia. Parlo de la cançó Tales of Brave Ulysses dels Cream. La cançó va aparèixer al 1967 al disc Disraeli Gears amb música de l'Eric Clapton i lletra d'en Martin Sharp. I aquí també hi ha una història molt curiosa. En Martin Sharp havia tornat un viatge pel Mediterrani i aquella experiència li va servir per escriure una mena de visió psicodèlica de l'Odissea. I l'Eric Clapton va convertir aquella lletra i ja us dic, és una cosa molt de 1967, amb una cançó. I de passada, doncs, va aprofitar per posar un dels primers grans usos del pedal de guitarra wah-wah que tenim a constància a la història del rock, almenys al nivell més comercial. Així que bé, deixarem que l'Ulisses torni a salpar, però aquesta vegada no va cap a Ítaca, sinó va cap a l'any 1967, cap a l'època de psicodèlia britànica. Ja m'ha parlat molt de psicodèlia britànica aquí al Bartic i Ràdio Mollet, però ens repetirem, per què no? Perquè són els Cream, i això és Tales of Brave Ulysses.

0: thing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter.
1: Bé, continuem amb aquest repàs de l'estiu 2026. Bé, un any més he anat al festival Mad Cool de Madrid. I ho dic amb una miqueta de recança, perquè, bé, perquè mal que em pesi, avui dia em sembla que és un festival millor que els grans festivals que tenim a Catalunya. No necessàriament perquè tingui millors artistes, que això ja va a gustos, sinó perquè té una capacitat per combinar grans noms internacionals, diferents generacions, diferents estils, i que sincerament costa trobar aquí a casa nostra. I això, que aquest any el festival també ha tingut els seus problemes, especialment d'organització i també de distribució dels escenaris. Jo enguany només hi vaig anar una jornada, i hi vaig anar sobretot per veure una banda que tenia moltes ganes de veure en directe, i que per una d'aquelles coses que passen amb els grups més que més agraden, doncs mai els podia pogut veure fins aquest estiu, que són els Foo Fighters. I em vaig sortir del concert absolutament encantat. Els Foo Fighters celebraven aquest any 31 anys de carrera. I en Dave Grohl ho va deixar clar des del primer moment. Aquella nit tocarien una mica de tot. I quan dic una mica de tot, no exagero. Van estar 2 hores i mitja damunt l'escenari i van tocar una barbaritat de cançons, 24 temes principals, a més d'un medley durant les presentacions de la banda, doncs que anaven tocant amb una mena d'exercici així mig graciós i mig nostàlgic, anaven tocant cançons de les bandes a les que havien militat els membres del grup abans d'incorporar-se al grup. És a dir, el Dave Grohl, evidentment, va tocar cançons de Nirvana, però també es van tocar cançons de The Germs, es van tocar cançons de No Use for a Name i de Sunny Day Real Estate, en fi. Però fora d'això, el que ens interessava evidentment era el repertori Foo Fighters, i van tocar totes. Van començar en All My Life, van tocar The Pretender, Times Like This, Rope, My Hero, Learn to Fly, Walk, van recuperar cançons del primer disc, van passar per totes les èpoques, i fins i tot, ja us dic, van fer en un moment més o menys emotiu, en Dave Grohl va recuperar la cançó Mary Gold, una cançó que Kurt Cobain havia gravat amb Nirvana però que havia compost en David Grohl. Bé, el que us dic, va ser un concert molt, molt solvent, d'aquells en què no tens mai la sensació de que el grup estigui simplement complint amb l'expedient. Dave Grohl té 57 anys i continua, doncs, tenint una presència a l'escenari, doncs, com si tingués 30. Ell crida, corre, toca la guitarra, se'n passa el micròfon, però sobretot transmet aquella sensació tan poc sofisticada, però tan efectiva de, bé, hem vingut aquí a tocar rock and roll i ens ho estem passant tots bé. I hi havia una cosa que m'ha cridat especialment l'atenció, al públic. Perquè sí, evidentment hi havia gent jove, evidentment, però el gruix del públic que envoltava els Foo Fighters estava molt més aviat entre els 35 i els 50 anys. Gent que probablement portem escoltant Foo Fighters 2 o 3 dècades. I també hi havia una cosa que em va encantar, pares amb fills. Pares que havien escoltat The Pretender o Everlong quan eren joves i que ara estaven allà amb els seus fills, adolescents o joves, compartint exactament aquelles mateixes cançons. I aquí és on crec que paga la pena fer una petita reivindicació contra l'edatisme musical. Perquè sembla que darrerament, per anar a un festival, hagis de ser jove, guapo i sobretot cool. Com si els festivals fossin una mena de territori reservat a la joventut i que a partir d'una determinada edat haguessis de començar a quedar-te a casa escoltant els discos que vas comprar a 30 anys. I potser seria exactament el contrari. La música popular té una cosa extraordinària, no caduca perquè tu et facis gran. Si una cançó et va emocionar als 20 anys, no hi ha cap raó perquè als 50 no pugui saltar quan comença a sonar, més enllà de les raons purament físiques, però bé. I el Dave Grohl sembla tenir-ho molt clar. Aquella nit va parlar diverses vegades d'aquesta gent que porta dècades seguint la banda. De fet, no aquella nit, però per la xarxa ronden vídeos on el Dave Grohl diu coses com "If you don't know what to do, look at the old motherfucker next to you." I és lògic, els Foo Fighters tenen 31 anys de carrera, però és perquè també tenen fans que porten 31 anys sent fans. A més, hi ha una certa paradoxa en tot això. Quan un artista arriba als 50 o als 60 anys i continua omplint estadis, en diem una llegenda. Però quan els seus seguidors arriben als 50 o 60, sembla que ja siguin massa grans per estar en primera fila d'un festival. Doncs no. En fi, un festival no hauria de ser un lloc on deixes de tenir dret a estar-hi quan compleixes 30 anys, quan compleixes una determinada edat. Hauria de ser justament un espai on diferents generacions es troben al voltant de la mateixa música o de músiques diverses. Què importa? I aquella nit a Madrid era això. Almenys en aquella nit i en aquell concert. Gent de 20 anys, gent de 15, gent de 40, gent de 50, pares amb fills, tots cantant My Hero, Best of You, Monkey Wrench o Everlong. Perquè al final aquesta és una de les coses més boniques que té la música, que et permet continuar sent el mateix adolescent que eres quan vas escoltar aquella cançó per primera vegada. I parlant de cançons que et fan tornar enrere, aquella nit els Foo Fighters van començar el concert no la va ser la primera, però sí que va ser la segona, amb una que per mi és probablement una de les millors maneres possibles de presentar una banda que porta 3 dècades fent soroll. Una cançó que parla precisament de resistir, de plantar cara, de no deixar que ningú et deixi o t'hagi de dir qui has de ser. Anem a sentir els Foo Fighters, The Pretenders.

la nostra festa major, i el Bertí aquí, que ja sabeu que som un programa de ràdio Mollet, ens agrada especialment quan la música ens dona alguna excusa per sortir de casa, anar a la plaça i veure que s'hi cou. Aquest any, entre les moltes activitats que van programar les colles de Morats i Torrats, hi havia un concert que d'entrada em generava una certa curiositat. Era I Want You Back, un grup de tribut a Michael Jackson. Bé, aquí haig de començar fent una confessió. Jo no soc gaire de grups de tribut. De fet, més aviat em fan una mica de mandra. El que no m'acaba de convèncer és el concepte, perquè una cosa són els grups de versions, que han existit tota la vida des que el rock existeix. Un grup que troba cançons conegudes, que les porta als seus terrenys, que potser les fa una mica diferents, que no necessàriament intenta reproduir fil per randa l'enregistrament original. Perfecte. Això em sembla una tradició musical, ja us dic, absolutament legítima. Però el grup tribut, aquí ja entrem en un altre terreny, perquè de vegades sembla una mica allò de voler ser qui no ets. La perruca, la disfressa, els gestos estudiats, la imitació, tractant de que sigui exacta. I paradoxalment, el concert del Kids I Want You Back em va fer canviar una mica el prejudici, perquè assumint la dificultat de l'empresa, que no és poca, em van semblar un grup més que solvent. Per començar, portaven bases pregravades, una cosa pràcticament inevitable en un espectacle d'aquest tipus, perquè, clar, reproduir en directe tota la complexitat de les produccions de Michael Jackson seria una barbaritat. Però al mateix temps tenien una banda tocant en directe, bateria, baix, guitarra i teclats. I aquí destaca precisament o especialment la guitarrista, i no és fàcil posar-se a tocar Michael Jackson quan saps que en algun moment arribarà Beat It i tocarà fer aquell solo de guitarra que tothom coneix, aquell del Van Halen. I aquest noi el va defensar francament bé. De fet, jo diria que la banda funcionava millor quan deixava de ser banda d'imitació i es concentrava simplement en tocar. I després hi havia el cantant, que entre cometes era el nostre, entre cometes, Michael Jackson. I aquí també he de reconèixer que cantava molt bé. Tenia molt ben agafat el timbre, els tons, aquella manera tan particular de col·locar la veu que tenia en Jackson. Segurament, haig de dir que cantava molt més que ballava, i tot i així, l'espectacle estava molt ben plantejat i van anar repassant pràcticament totes les èpoques de la carrera de Michael Jackson, des del Jackson 5 i els primers èxits en solitari fins als grans discos dels 80 i dels 90. I bé, aquí van fer una cosa que em sembla intel·ligent. Es van quedar en general amb el Michael Jackson que realment ens interessa musicalment, perquè evidentment del material posterior dels 90 i sobretot el que va venir després tampoc calia fer gaire arqueologia. I és que Michael Jackson, malgrat haver mort ja fa anys, continua sent un artista d'una actualitat sorprenent, i ara encara més perquè la seva figura doncs ha tornat a estar al centre de l'atenció amb la pel·lícula sobre la seva vida i la seva música. I aquest any, a més, doncs això, es compleixen 18 anys de la seva mort. 18 anys, poca broma. I encara avui podem plantar-nos en una plaça de Mollet en plena festa major i trobar desenes de persones cantant i ballant cançons que tenen 30, 40 o 50 anys. Aquella nit hi havia també un altre element que formava part de l'espectacle i d'aquest tipus d'espectacles de festa major: la calor. I quina calor! Tanta que en un moment determinat fins i tot vam patir una mica pel cantant, que entre cançó i cançó el veiem anar cap a un costat de l'escenari a beure. I no era precisament aigua, eren begudes ensucrades, probablement per intentar recuperar una mica de l'energia i evitar la lipotímia. I vam pensar, compte, perquè això de cantar i ballar com Michael Jackson en una nit d'agost a Mollet, doncs això, pot acabar perfectament en lipotímia. Per sort, no va passar res i el concert doncs va continuar. I jo vaig marxar pensant que, malgrat que continuo sense ser especialment partidari dels grups tribut, doncs cal reconèixer quan una feina està ben feta, i aquests I Want You Back doncs ho van fer prou bé. Però continuo pensant que personalment prefereixo un bon grup de versions. Així en general, ja us dic, no cal imitar, fer una versió, fer versions, no cal fer imitacions. Però bé, ja que porto uns minuts parlant en general de Michael Jackson, dels seus grans anys
i dels seus grans discos,

Ara sí que toca escoltar una de les cançons que van demostrar fins a quin punt aquell home podia convertir el rock en música pop de masses. Una cançó amb guitarra, amb crits, amb tensió, però també en aquest punt de mala llet, que curiosament doncs, també li quedava molt bé amb un tio que quan parlava posava aquella veueta, però quan cantava això era una altra cosa. Anem a escoltar a Dirty Diana.

Bé, i ara arriba un moment que inevitablement també forma part de l'estiu aquí al Bar Tiki de Ràdio Mollet, quan ja passen 2 minuts a 7:45 i hem travessat l'equador del programa d'aquest vespre. En fi, tenim les platges, les terrasses, els festivals, les cremades del sol i els obituaris. Sí, amics, arriba la nostra secció d'obituaris de l'estiu, aquella secció en què repassem els personatges que estimem a Can Tiki i que ens han deixat durant aquests mesos i que, com sempre, intentarem tractar amb la màxima dignitat, però sense posar-nos dramàtics, eh? Perquè ja sabem com funciona això. Un músic es mor, tothom diu que era un geni, que era irrepetible, que la seva música ens acompanyarà sempre, i després passen 3 dies i algú torna a posar Despacito. Per tant, posem una mica de perspectiva. I aquest estiu, entre els noms que ens han deixat, hi ha un artista que, per una d'aquelles casualitats còsmiques que semblen escrites per un guionista una mica massa evident, ens permet lligar una mort amb un eclipsi, la Bonnie Tyler. La cantant galesa va morir el passat 8 de juliol als 75 anys. Estava en un hospital de Portugal on estava sent tractada d'una malaltia. I si diem Bonnie Tyler, probablement hi ha dues possibilitats. O bé, algú pensa en It's a Heartache, o pensa en la cançó que directament ha acabat convertint-se en el seu cognom artístic, Total Eclipse of the Heart. I aquí és on entra l'estiu d'aquest any, perquè tots ho sabem, fa unes setmanes van viure un eclipsi solar i durant uns quants dies es va produir un fenomen extraordinari. I no parlo de l'eclipsi, parlo de que van aparèixer astrònoms de sota les pedres, experts, persones que fins aquell moment no havien mostrat mai el més mínim interès per l'astronomia, es van convertir de sobte en autèntics especialistes en mecànica celeste. On el veuràs? A quina hora comença? No, tu has d'anar cap a l'Ebre. Les ulleres han d'estar homologades. Compte amb mirar directament al sol. La totalitat depèn de la zona. I tu pensaves, però aquesta gent... Però bé, jo vaig fer cas als experts. Els experts, els de veritat. I vaig anar a veure l'eclipsi a les Terres de l'Ebre. I he de reconèixer que a mi em va impressionar molt més del que m'esperava. Per mi, un eclipsi de sol era allò que es veia al còmic de El Temple del Sol, d'en Tintín. Racionalment saps què està passant. Saps que la Lluna passa per davant del Sol, saps que és un fenomen perfectament explicable, que no s'acaba el món i que demà tornaràs a tenir problemes amb Hisenda i amb la feina i amb el grup de WhatsApp dels pares. Però quan ho veus, quan comença a enfosquir-se tot, quan la llum canvia... quan notes que la temperatura baixa, sobretot quan veus aquell cercle negre tapant el sol. Doncs sí, és bastant impressionant. I durant uns minuts entens perfectament que durant segles la gent pensés que allò era un missatge dels déus i que en Murri d'en Tintín pogués sortir-se'n d'una mort a mans dels inques. I evidentment, amb la Bonnie Tyler morta aquest estiu, no podia haver-hi una banda sonora més evident. Total Eclipse of the Heart. Una cançó publicada el 1983 escrita per Jim Steinman. Jim Steinman, aquell senyor que tenia una concepció de la música pop segons la qual, si una emoció es podia expressar amb una mica d'intensitat, doncs encara era millor expressar-la amb el doble d'intensitat. Ja hem parlat d'en Jim Steinman i sobretot de la seva feina amb el cantant, com han dit, amb el cantant Meat Loaf. Això és tot a l'Eclipse of the Heart. És una balada. Però una balada que sembla que estigui intentant provocar una catàstrofe natural. I la veu de Bonnie Tyler, clar, que ja veu trencada, ronca gairebé com si portés tota la cançó 3 nits sense dormir. I això és important perquè la cançó no és realment sobre un eclipsi solar. És naturalment una metàfora. L'eclipsi és el que li passa al cor quan una relació s'ha acabat o està a punt d'acabar-se. Però en Jim Steinman, el compositor, va decidir que no tenia prou amb dir «estic trist perquè t'he perdut». No. Ell va pensar... què passaria si convertíssim una ruptura sentimental en una mena d'apocalipsi natural? I d'aquí surt aquesta cançó. Que, per cert, una cançó que dura gairebé 7 minuts en la versió completa. 7 minuts. Avui això no t'ho deixa fer ni Spotify. Però, bueno, els 3 minuts
ja t'està preguntant a Spotify si vols escoltar alguna cosa diferent. Però el 1983 podies agafar una balada de 7 minuts, posar-hi un videoclip absolutament delirant i convertir-la en un número 1 mundial. I la Bonnie Tyler ho va fer. La cançó va arribar al número 1 a diversos països i es va convertir en la seva gran cançó fins al punt que 40 anys després, bé, 40 anys després, qualsevol eclipsi solar fa que algú digui va, posa Bonnie Tyler. I aquest és un llegat prou important, perquè probablement no hi ha gaires artistes que hagin aconseguit que una cançó estigui, una cançó de les seves estigui associada per sempre a un fenomen astronòmic que passa molt, amb una freqüència molt baixa, però que passa. I, de fet, la broma és tan perfecta que la cançó va tornar a tenir una nova vida amb els eclipsis solars els darrers anys. Per tant, avui al Bertí Quint no volem fer un obituari trist de Bonnie Tyler, volem fer una cosa molt més senzilla, recordar doncs, una cantant amb una veu absolutament inconfusible, una cantant que va tenir una carrera molt més llarga aquesta cançó, però que va deixar-nos una peça que sembla haver estat escrita expressament perquè cada vegada que la lluna decideix tapar el sol, algú tregui el mòbil, busqui Bonnie Tyler i digui aquesta és la que toca. I sí, aquesta és la que toca. Bonnie Tyler.

I continuem amb els obituaris a l'estiu del Bartik i després de Bonnie Tyler, que ens va deixar el mes de juliol. L'agost ha vingut especialment carregadet, perquè el 25 d'agost van morir dues figures molt importants per la cultura popular, en Tim Curry i la Dolly Parton. Dues persones que aparentment no tenen absolutament res a veure. En Tim Curry, un actor britànic que va interpretar vampirs, criminals, pallassos, assassins i transsexuals extraterrestres, i una cantant de country nord-americana que va escriure Jolene, 905 o I Will Always Love You. Bé, comencem pel Tim Curry. El Tim Curry tenia aquella virtut que tenen els grans actors. Podia entrar en una pantalla i encara que no sabessis exactament què estava passant, automàticament ja pensaves que aquella persona no era de fiar. I, evidentment, el paper que li va canviar la vida va ser el del doctor Frankenfurter a The Rocky Horror Picture Show. Una pel·lícula que, si no l'heu vista, no us puc explicar gaire, perquè és millor veure-la directament i preguntar-vos després què coi acabeu de veure. En Curry hi apareix amb cotilles, talons, maquillatge, un accent estrany i una actitud que avui encara resulta difícil de classificar, i això era el 1975, que té molt mèrit. Però després va fer una cosa encara més sorprenent, convertir-se en Pennywise, el pallasso de It. I aquí hi ha una cosa que em sembla fascinant. El mateix home que havia interpretat Frankenfurter, probablement un dels personatges més camp de la història del cinema, va aconseguir que una generació sencera de nens tingués por de veure un pallasso. Naturalment, també no oblidem el conserge de l'hotel A Sol un Caçadors, o el cardenal Richelieu a la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. I també va fer molt de doblatge de dibuixos animats. I després de l'ictus, que va patir 2012, que li va deixar importants seqüeles de mobilitat, i va continuar treballant sobretot amb la veu. Bé, en Tim Curry va traspassar a Los Angeles el 25 d'agost, als 80 anys, per una malaltia arterial coronària. Però, sincerament, jo prefereixo recordar-lo com a Frankenfurter. Perquè hi ha personatges que no són simplement un paper, són una disfressa que algú es posa que després ja no es pot treure. I ara passem d'un britànic amb cotilla amb una senyora de Tennessee que tenia una personalitat suficientment gran per omplir qualsevol escenari, la Dolly Parton. La Dolly Parton va morir també, o sigui que el 25 d'agost, 80 anys, després d'una curta malaltia. I aquí sí que podíem estar molt temps parlant de la Dolly Parton, perquè Dolly Parton no era simplement una cantant de country, que ho era, però no era només això. Ella era una institució particularment als Estats Units, precisament. Doncs va sortir a un dels programes que van fer de gent que es va quedar a les portes a guanyar l'Oscar la millor cançó fa tot just unes poques setmanes aquí al Bartiki de Ràdio Mollet. Bé, la Dolly Parton composava, cantava, actuava, produïa, escrivia, feia negoci, i a més va construir una imatge pública tan potent que és difícil imaginar-la sense aquell cabell impossible, aquella roba impossible, aquella capacitat extraordinària de riure's en ella mateixa. Però sobretot Dolly Parton era una compositora extraordinària. I aquí arribem a la cançó que nosaltres posarem avui. Perquè si us dic Dolly Parton, probablement a partir d'aquí algú esperarà, doncs, això, Jolene o 9 to 5 o I Will Always Love You. Però no. Nosaltres posarem una cançó que potser aquí ens resulta encara més familiar, però per una altra raó. Islands in the Stream és una cançó que la Dolly Parton va cantar, va gravar el 1983 fent un duo amb en Kenny Rogers. I aquí la història és molt bona. La cançó, en aquest cas, no és de la Dolly Parton. És una cançó que van escriure els Bee Gees. I originalment estava pensada com una cançó de rhythm and blues, però va acabar convertint-se en un duet de country pop, jo dic, per Kenny Rogers i Dolly Parton. I el resultat va ser espectacular. Va arribar, bueno, evidentment, al número 1 dels Estats Units i es va convertir en un dels grans duets pop dels anys 80. Però nosaltres, els països catalans, tenim una altra manera d'entendre aquesta cançó, perquè el 1994, en Tomeu Penya va agafar Islands in the Stream i la va convertir en Illes dins un riu. La va incloure al disc Una aclucada d'ull. Feia duo amb la cantant argentina Adriana Ceballos i la cançó es va convertir en un dels grans èxits de la seva carrera. I això és una d'aquelles coses que m'encanten de la música, perquè probablement hi ha molta gent dels països catalans que, si li poses Islands in the Stream, et dirà: ah, sí, aquesta de Tomeu Penya.
I bé, no és a Tomo Peña, és als Bee Gees. Tampoc és exactament de Dolly Parton, però Dolly Parton és qui la va convertir en aquella cançó que recordem. I Tomeu Peña és qui la va convertir en una altra cosa completament diferent per tota una generació de mallorquins i de catalanoparlants. De fet, és una adaptació especialment interessant perquè no és simplement traduir la lletra, és fer-la teva. I mira, tornem una mica al que dèiem, abans parlant dels grups de tribut. Això sí que m'agrada, agafar una cançó, transformar-la i fer que sobrevisqui en un altre lloc i en una altra llengua. Perquè al final, la música popular funciona així. Una cançó passa dels Bee Gees a Kenny Rogers i Dolly Parton, després arriba a Tomeu Peña, i anys després, nosaltres encara la continuem escoltant. I ara, després d'aquest petit recorregut que ens ha portat de Frankenfurter a Pennywise, de Tennessee a Mallorca i dels Bee Gees a Tomeu Peña, ens acomiadem de la Dolly Parton com toca, no amb una marxa fúnebre, no cal. Posem una cançó que parla d'estar junts, de ser dues persones que necessiten, que es necessiten entre elles i que són com illes enmig d'un riu i que en la nostra versió particular es va convertir, doncs això, en illes dins un riu, però no avui. Avui escoltarem l'original perquè volem escoltar en Kenny Rogers i sobretot a la Dolly Parton, Islands in the Stream.

I ara dins d'aquesta secció d'obituaris d'estiu, una mort que a mi em va portar directament a un lloc molt concret, el Milà dels anys 80, perquè aquest estiu ens ha deixat també en Franco Baresi, una de les grans llegendes del Milan, que va morir el 31 de juliol als 65 anys. I és curiós, perquè quan vaig veure la notícia, a més de pensar en el futbolista, que també vaig pensar en una paraula, Paninaro. Mireu, sempre m'han interessat els moviments de subcultures juvenils, el que fa no tant es coneixia per aquí com el cutre nom de tribus urbanes. I bé, la mort de Baresi em va portar directament al Milà dels 80, el Milan, San Siro, Armani, les Timberland, les Ray-Ban, i aquella tribu urbana que es va convertir en un dels símbols de la ciutat, els Paninari. Els Paninari eren això, era una tribu urbana, eren un conjunt de joves que va aparèixer a Milà a principis dels 80, joves sobretot de famílies acomodades, obsessionats amb la roba de marca, amb la cultura americana i sobretot amb els símbols d'estatus. Doncs això, amb les marques Timberland, les Armani, el Ray-Ban, caçadores, cabells engominats, i es reunien als voltants dels primers restaurants de menjar ràpid de la ciutat italiana, especialment el Burgui de la Piazza San Babila. Això de Burgui era com si diguessin el Pockins de Barcelona. Els grans de la casa ho recordaran. Bé, eren en certa manera l'antídesi de la joventut polititzada dels 60 i dels 70. Aquí no venien a canviar el món. Venien a vestir bé, menjar hamburgueses i escoltar música. I vist amb la distància del temps, em sembla interessant veure aquells nois vestits amb aquelles marques llampants, amb zero interès per les lluites de la generació dels seus pares, tots entregats a l'hedonisme. I bé, els Pet Shop Boys. Els Pet Shop Boys van arribar a Milà el 1986 per promocionar el Western Girls. Es van trobar amb aquells personatges pel carrer i van quedar fascinats pel seu aspecte. De fet, en el duo, en Neil Tennant i en Chris Lowe, han explicat diverses vegades que aquell estil es va cridar molt l'atenció. I van pensar, això mereix una cançó. I així va néixer la cançó Paninaro, que és evidentment això de Paninaro, que en plural és paninari, ve de panini, d'entrepà, en italià. Aquesta cançó, aquesta Paninaro, és una cançó curiosíssima perquè pràcticament no explica res. És gairebé una llista de conceptes de passió, d'amor, de sexe, diners, violència, religió, injustícia i mort, i pel mig noms com Armani. És més aviat una fotografia, una caricatura d'aquella tribu urbana, i fins i tot el videoclip el van anar a rodar a Milà amb nois paninari reals. Per això, quan aquest estiu vaig veure que havia mort en Franco Baresi, em va venir al cap doncs aquella època del Milan, de la ciutat, de la moda italiana dels 80. I vaig pensar, en lloc de posar-nos solemnes amb un dels millors defenses de la història del futbol, podíem fer una cosa molt més vertiqui, recordar el Milà dels Paninari. Així que, bé, Armani, Timberland, Ray-Ban, Burgui, San Siro, Baresi i els Pet Shop Boys, Paninaro.

I ens encetem la recta final d'aquest repàs a la ciutat de 2026 amb un event que curiosament no va cridar l'atenció mediàtica tant com crec que hauria d'haver-ho fet. Aquest passat 12 d'agost, en Ritchie Blackmore va pujar excepcionalment a l'escenari amb Deep Purple. Era a Jones Beach, a Nova York, per tocar Smoke on the Water. Feia 33 anys que en Ritchie Blackmore no tocava amb Deep Purple, havia deixat la banda el 1993. I jo, quan ho vaig veure, vaig pensar: ai, ai, ves que això no acabi com amb l'Ozzy Osbourne l'any passat. Però no, tranquils. En Ritchie Blackmore és viu, té 81 anys i de moment encara dona guerra i que duri per molts anys. I el moment, bé, el moment va tenir una cosa especialment entranyable, perquè no era una reunió de Deep Purple pròpiament dita. No hi ha cap anunci de que Blackmore torni al grup. Va ser simplement una aparició puntual, una cançó, un bis. El mateix Ritchie Blackmore ha explicat que ho va fer sobretot per tornar a veure vells amics i que va ser un moment molt emotiu i venint d'un senyor amb molta mala baba com en Ritchie Blackmore, bé, això és dir molt. I és que veure-la ja amb en Liam Gillan, en Roger Glover i Liam Pace, després de més de 3 dècades, doncs té alguna cosa de final de pel·lícula. Els 4 van formar part d'aquella formació clàssica de Deep Purple que ens va donar, doncs, discos com In Rock, Machine Head i, evidentment, himnes com Smoke on the Water. A més, és especialment significatiu perquè Ritchie Blackmore i Deep Purple no havien acabat precisament prenent-se una cervesa junts i dient-se: ja ens trucarem. La seva sortida va ser conflictiva i durant anys semblava absolutament impossible que tornessin a compartir escenari. I mira, de vegades aquestes coses passen. No sabem si això significa que Ritchie Blackmore tornarà a Deep Purple. Probablement no. I sincerament, tampoc sé si fa falta. Deep Purple té la seva vida. Blackmore té el seu projecte des de fa moltíssims anys, Blackmore's Night. I tots tenen una edat en què potser és millor gaudir d'aquestes trobades sense haver de muntar una gira mundial de 2 anys. Però veure-la ja amb la guitarra tocant Smoke on the Water amb els seus antics companys després de 33 anys, això sí que és un bon moment per guardar. I sobretot perquè, per una vegada, l'obituari d'estiu, aquest obituari d'estiu, no tenia un mort. Només una miqueta de nostàlgia. I de moment, en Ritchie Blackmore, el que us dic, continua entre nosaltres i que duri per molts anys. Va sentir amb el Deep Purple, Space Trucking.

I com ja és tradició, els estius del Martí, qui tancarem la temporada d'estiu tal, i com en Martin Prince del Simpson feia amb un altre clàssic que hem posat diverses vegades, i per què no un altre cop, amb aquell The Summer Wind de Frank Sinatra, en aquesta ocasió acompanyat per l'insigne Julio Iglesias, i aquest duo tan estrany, però que funcionava bé, ens tancarà la temporada d'estiu, The Summer Wind.

0: I sí, sí, ja us dic, tancarem temporada d'estiu, però la setmana que ve tornarem. Tornarem ja amb temporada regular de Bartiki. Quarta temporada ja. Així que, bé, esteu avisats. Tornarem.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix Batcanal.
0: I com sempre dir, complet passar una altra tarda divendres amb tots vosaltres. Ens fan fora, estan ja escombrant els meus peus, i es pot recuperar aquest programa a la pàgina web de Ràdio Mollet, aquestes coses que dic cada vespre, però l'important és que arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carles Molina, i del Jaume Montsant, tocant botons al control tècnic, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 18 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Ràdio Mollet estrena nou curs radiofònic el proper dilluns. Enguany, els quatre nous programes de ràdio exploren àmbits diversos. Persones destacades de la ciutat, amb veus de ciutat, salut mental i emocions, amb No dubtis entrar, radioafició amb CQCQ, Voces amigues i els misteris locals amb Expedient Mollet. I avui comença la 42a edició de la Fira d'Artesans. Enguany hi ha 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. I llargues cues a les agències de viatges de Mollet per aconseguir una plaça en els viatges d'Imserso. Els destins més triats són les Canàries, les Balears i Andalusia. I la Unió Deportiva Molletense s'estrena demà dissabte, primera catalana, rebrà el municipal de la zona sud a la Seu d'Urgell a 6:45, amb entrada gratuïta. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jorge Escon, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Ràdio Mollet, emissora municipal, estrena nou curs radiofònic el proper dilluns 21 de setembre. L'emissora local aposta de nou per ser altaveu d'entitats i persones de la població amb inquietuds comunicatives. Així, la temporada 2026-2027 incorpora quatre programes nous. Veus de Ciutat, estrenat aquest estiu, es tracta d'un espai de conversa amb persones de la ciutat que han destacat en diferents àmbits com ara l'esport, l'associacionisme o la cultura, sent moltes d'elles mereixedores de distinció cívica per Mollet. La segona novetat és el programa No dubtis entrar, que pretén explorar les malalties mentals, el benestar psicològic i les emocions a través de professionals i a través de la música. També l'associació Radio Club Ochentero de Mollet s'estrenarà al 96.3 FM amb l'espai CQCQ Voces Amigues, dedicat al món dels radioaficionats. I finalment, Expedient Mollet, una falsa investigació radiofònica sobre els grans misteris ocults de Mollet. Cada setmana el guardià de la Riera analitzarà un nou cas que, segons ell, podria canviar per sempre la història del municipi. Més enllà de les novetats, segueix en antena programes ja amb una llarga trajectòria a l'emissora, com són el del Centro Cultural Andalús, l'Irmandad de Nosa Galiza o Adimo, i segueixen Racó Animal, l'Espai Sardana, Ventana al Sur o programes musicals com Aquell any, Calidoscòpia i Bar Tiki. L'emissió de producció pròpia arrencarà de dilluns a divendres a les 9 del matí amb el magazín matinal Posa les piles, que enguany compleix 17 anys en antena. D'igual forma, Ràdio Mollet es manté com a referent informatiu i apropa cada dia les notícies locals als seus oients mitjançant butlletins. Als 2:15, l'informatiu Mollet al dia, a la 1 en punt del migdia, i l'Infopod, que és un espai de 3 minuts que es difon a través de xarxes socials i on es resumeixen les notícies més destacades de la jornada. La nova programació la podeu consultar i escoltar al web radiomollet.com.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I el nucli antic de Mollet es torna a omplir d'artesania i tradició, i és que des d'avui divendres i fins diumenge se celebra la 42a edició de la Fira d'Artesans, una de les cites més consolidades del calendari de fires del país. Enguany hi ha 78 parades, 51 d'artesania i 27 de productes d'alimentació. 7 d'elles són de Mollet i 17 són noves a aquest any. Un dels trets característics de la fira és que els veïns del carrer on es fa la fira els deixen als seus garatges per guardar el material. Així ho ha explicat Mònica Colomer, secretària de l'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans.
2: Molts veïns que obren casa seva perquè els artesans, doncs, quan pleguen la paradeta, no hagin de carregar-ho tot i portar-s'ho cap a casa, no? La gent ofereix, no, casa seva perquè per als artesans que puguin, doncs, guardar el gènere i, bueno, està bé. Després ells ho agraeixen. Jo crec que és una fira molt, amb els que els veïns ja són molt propers, no?, amb els artesans que venen a participar. Hi ha molts artesans que fa molts anys que venen i ja es coneixen, no?
1: La inauguració avui divendres a les 7 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Tot seguit, el veïnat organitzarà la tradicional sardinada a la plaça de l'artesania amb pa i vi per tothom. S'acaba l'estiu, però per les persones grans les vacances encara tenen corda. Les agències de viatges de Mollet han viscut aquest dijous una jornada marcada per les llargues cues de pensionistes que esperaven per aconseguir una plaça en els viatges de l'Imserso. El procés d'inscripció als viatges d'Imserso va començar el passat mes de juny, quan van haver d'indicar les seves preferències de destinació. Ara, 3 mesos més tard, els participants poden començar a conèixer quines opcions tenen disponibles i intentar aconseguir una plaça en els viatges seleccionats. Tot i que a Catalunya el procés de reserva va començar dimecres per les persones que no havien participat anteriorment al programa, aquest dijous ha estat el torn dels participants habituals. Glòria Vinyals, cap del Departament Comercial d'ITC Viatges, ha comentat que assignar els destins sempre és un moment de molta feina.
3: És el dia que més gruix es fa. Llavors, és un moment de molta demanda. Queden les places que no s'han vengut el dia anterior amb la gent que ja estava acreditada pel dia abans. I bé, s'intenta trobar el que més s'ajusta a cada persona dintre de les limitacions que hi ha. Va.
1: Molts dels pensionistes que s'han acostat a les agències ja tenen clar el destí que volen escollir. Alguns busquen repetir l'experiència en parella, mentre que d'altres prefereixen compartir el viatge amb els amics. Per aquests viatgers recurrents, els programes de l'Imserso s'ha convertit en una opció habitual per gaudir d'uns dies de vacances a preus assequibles. Entre els destins més sol·licitats destaquen les Illes Canàries i Balears, així com diferents punts de la costa d'Andalusia. Glòria Vinyals ha afirmat que els circuits culturals també tenen molta demanda.
3: Els destins més demanats són Canàries, sobretot de part Canàries i Balears, o Menorca, o alguna cosa d'aquestes, de cara al bon temps, de cara a abril o maig, que és el que més demanda, i després el que és la costa de Cadis, la costa andalusa també té molta, molta tirada, i després el que són circuits culturals. Això sí que tours culturals i això també té bastant èxit. És el que té més demanda i és el que costa més trobar. Això també és veritat.
1: Tot i les cues que s'han pogut veure aquest dijous, el perfil dels viatgers de més de 65 anys també ha canviat en els darrers anys. L'accés a internet fa que molts ja gestionin directament les seves reserves i fins i tot s'organitzin els viatges pel seu compte sense necessitat d'acudir presencialment a una agència. Ara bé, les agències continuen tenint un paper important quan apareixen imprevistos o quan els clients necessiten ajuda per resoldre alguna incidència relacionada amb la reserva o el viatge. Així ho ha explicat Glòria Vinyals.
3: Avui en dia les tecnologies també arriben a la gent de més de 65, que ja més o menys dominen. Hi ha vegades que hi ha client que dintre del sistema online s'ho fa directament ells, però et diria que a la llarga tornen a passar per les oficines de les agències perquè sempre et trobes algun entrebanc que no acabes d'aclarir-te massa, perquè és senzill quan ho tens molt per la mà. Si no, doncs a veure, pots trobar 3 o 4 entrebancs que diguis et fan estar parat i encara hi perdem. I realment, doncs, si és el mateix preu i tot, sempre va haver un assessorament perquè els hi surti igual de preu, que no és que paguin més, al contrari.
1: Així doncs, amb l'inici d'aquestes reserves, els pensionistes busquen ara assegurar-se una plaça i poder gaudir del destí escollit durant la pròxima temporada de viatges.

0: L'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca organitza aquest dissabte 19 de setembre el 22è Mercat de l'Euro, una cita anual que omple l'Avinguda Llibertat de parades amb tota mena de productes, tots amb un mateix preu, un euro. La presidenta de l'associació, Montserrat Cabarrocas, explica que els paradistes poden posar a la venda tota mena d'articles amb l'única condició que cadascun tingui el preu d'un euro.
1: Bueno, el Mercat de l'Euro pot venir qui vulgui, però sap que té una norma bàsica, que el preu màxim que pot demanar per una cosa és d'un euro. Una altra cosa és que tingui coses petites i faci dos un euro, tres un euro, però el preu màxim té que ser un euro. És més, si per exemple, posem pel cas, té un joc de cafè, i clar, diu, no vendré tot un joc de cafè de 6 tasses i 6 plats, doncs pot posar a euro el plat i la tassa i no ho ven separat, vale? Però no pot demanar més d'un euro. Aquesta és una de les normes que se'ls posa als paradistes. Vendre, poden vendre de tot.
0: Enguany el Mercat de l'Euro comptarà amb un màxim de 32 parades. Cabarrocas explica que l'organització ha limitat el nombre de participants per a aquesta edició.
1: Cada any tenim bastanta afluència. Aquest any, de moment, ho hem tallat, perquè saps què passa? Que quan és un diumenge podem estirar més i posar més coses a l'Avinguda Llibertat, ¿vale? Perquè hi ha les botigues tancades. Però com que és un dissabte, clar, no podem posar 50 parades. Llavors ho hem tallat a 32 parades.
0: El mercat acostuma a atreure un gran nombre de visitants, entre els quals hi ha molts altres mercaders que acudeixen atrets per la varietat i les oportunitats que ofereixen les parades.
1: Saps el que hem notat els últims anys? Que venen inclús gent que si parles amb ells te'n dones compte que són gent que són paradistes d'uns altres mercats de brocanters. I el que venen és a buscar coses per gènere. Vale, perquè surten molt bé de preu.
0: Entre els participants hi ha associacions sense ànim de lucre i també joves que aprofiten l'ocasió per vendre objectes que han conservat des de petits.

0: I comencem ara les informacions de servei i anem al temps i, per tant, escoltarem la crònica del meteoròleg que ens, en Luismi Pérez, qui ens dirà quin temps tindrem per aquest cap de setmana. Molt bon dia.
1: Bon dia. A les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. Hem vist el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, a la nostra ciutat és la farmàcia Sa Torres de l'Avinguda Llibertat 36 al barri del Calderí.
2: Mollet al dia, els esports.
0: La Unió Deportiva Molletense debuta aquest cap de setmana primera catalana. L'equip blanc i blau ho farà a casa davant la Seu d'Urgell. El partit es disputarà al camp de futbol municipal de la zona sud a 6:45 de la tarda. El tècnic de l'equip, Albert Càmara, ha explicat a Ràdio Mollet que encara en el partit amb molta il·lusió, tot i que són coneixedors que necessitaran una adaptació a la nova categoria.
3: Crec que arribem en no al 100%, perquè ara crec que tindrem un període d'adaptació a la categoria, a un ritme diferent, amb uns contactes diferents, arbitratge diferent. Bueno, ens hem d'acostumar doncs, a el que és la primera catalana. Però crec que sí que arribem preparats per competir i a partir d'aquí l'equip anirà creixent. No crec que arribem al 100% de les nostres possibilitats, però bueno, amb un ritme competitiu que s'ha mostrat als últims partits, ja crec que estarà a l'alçada de la categoria.
0: Càmara també ha dit que el rival, la Seu d'Urgell, és un equip que també debuta a primera catalana i que no ha tingut una bona pretemporada, tot i això diu que no s'han de refiar.
3: Sabem que no ha tingut una pretemporada gaire bona, però això a vegades crec que et dona una mica de símptoma de perill, perquè bueno, vindran a casa nostre, el primer partit fora de casa. També ells són un equip que ha assolit un altre cop la categoria després de molts anys, i la il·lusió que puguem tenir nosaltres segur que la tenen ells, i les ganes. O sigui, serà un partit molt complicat, un equip molt ben ordenat dintre del terreny de joc, amb molta alçada, amb molta compte amb les transicions i després a la pilota parada.
0: El club ha anunciat que per ser el primer partit a casa de primera catalana l'entrada serà gratuïta. És per aquest motiu que s'espera una gran entrada al camp de futbol. Pel que fa a la plantilla, el míster ha dit que no està tancada. Les sortides de Jordi Gil i Ian Reche faran que l'equip encara busqui nous jugadors, sobretot la figura d'un nou.
3: Doncs ara mateix no està tancada. Ahir van sortir dos jugadors, que va ser Jordi Gil i Ian Reche. No continuaran amb nosaltres i no donem per tancada la plantilla. Estarem atents a, doncs, bueno, ara arriba un moment que de començament de Lliga que hi ha jugadors que surten dels equips i estarem atents una mica al mercat per poder doncs, millorar l'equip en allò que creiem que es pot millorar. Sí que sobretot a la zona de darrere i mig del camp està doncs, crec que bastant bé, i a davant doncs, bueno, continuarem buscant a veure si podem trobar aquest home gol que l'any passat tenia Manguilla i que aquest any doncs, de moment no el tenim.
0: A segona catalana, el club de futbol Mollet Unió Esportiva també juga a casa aquest dissabte. Ho fa el grup 2 de segona catalana després del descens de categoria d'aquesta temporada. El rival serà el Masnou i el partit es disputarà a les 6 de la tarda. Ja a quarta catalana, la Lourdes comença a la Lliga fora de casa. El primer partit el disputen diumenge al camp del Palau Tordera a 6:45 de la tarda. I el pavelló municipal d'Esport Riera Seca es convertirà aquest cap de setmana a l'escenari de l'hoquei. I és que el Mollet Hoquei Club ha organitzat un any més el torneig d'hoquei Ciutat de Mollet aquest cap de setmana, amb partits que es disputaran des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit. En aquesta ocasió seran els equips base i els sèniors els que prendran part del torneig i queden fora els veterans. En aquesta ocasió els clubs convidats seran el Manlleu, el Vigues i la Garriga i es jugaran un total de 21 partits al llarg de dissabte i diumenge. Així ho ha explicat Isidre Pujol, president del Mollet Hockey Club.
4: Doncs mira, tindrem dos dies d'hoquei i el que tindrem, per exemple, el dissabte estem parlant de 12 partits i el diumenge d'uns altres 9. Tindrem convidats doncs, el Manlleu en totes les seves categories, també el Vigues i 3 o 4 equips de la Garriga.
0: El calendari de partits s'ha establert segons la disponibilitat dels clubs i dissabte el Manlleu s'emportarà tot el protagonisme. Isidre Pujol ha explicat que la majoria dels equips molletans jugaran dissabte contra equips del Manlleu i dissabte hi haurà major presència del Vigues.
4: Habitualment el fèiem a final de temporada i ja portem un parell o tres d'anys fent-lo a principi de temporada. Mira, normalment tenim sempre partits de pretemporada, partits amistosos, i ens trobàvem, doncs això, que havies d'anar buscant sempre partits amistosos per totes les categories, i vàrem dir, home, per què no canviem el torneig en comptes de fer-lo a final de temporada, quan ja està tot saturat i a més hi ha molts tornejos i molts 3x3, i vam decidir, doncs això, doncs, de canviar-ho a l'inici de temporada i aprofitar per fer això, els partits amistosos dins del marc del torneig.
0: El torneig Ciutat de Mollet va néixer amb la intenció de ser la darrera competició abans de les vacances d'estiu, però des de fa un parell de temporades que el Mollet Hockey Club ha apostat per endarrerir-ho en el calendari. El president ha comentat que aquesta nova fórmula, just abans de temporada, com escoltàvem, aprofiten per jugar els partits amistosos i escalfar motors en el mateix torneig. D'aquesta manera, els aficionats de l'hoquei tenen una cita ben especial aquest cap de setmana amb un total de 21 partits.
4: Bàsicament és la disponibilitat també, perquè els altres equips o els altres clubs també estan fent la seva pretemporada i moltes vegades doncs, no pots coordinar que vinguin tots, no? Per exemple, el dissabte el Gran Gruix jugarà contra el Manlleu, llevat del segona catalana i la tercera catalana, que això ja és sènior, que jugaran contra la Garriga. Però tot els altres jugaran contra el Manlleu. Per exemple, el primera femení jugarà contra el nacional del Manlleu. Vale, llavors, l'endemà sí que és 100% vindran totes les categories del Vigues.
0: D'aquesta manera, els aficionats, com deien, tindran una cita tant dissabte com diumenge a Riera Seca. I...

I un darrer apunt, i és que el Xat Mollet de bàsquet disputarà aquest diumenge a 1:15 del migdia el partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Catalana davant el Club Bàsquet Granollers. Els de Josep Maria Marçà han de guanyar per 11 punts o més per accedir als quarts de final. Després de perdre el primer partit contra el Vic per 76-73, els molletans han d'aconseguir la victòria per aquesta diferència per tenir el bàsquet a baràs guanyat i passar com a primers de grup amb el triple empat a una victòria. Després de la Lliga Catalana, els molletans començaran la tercera FEB pel Xat Mollet. Disputaran el primer partit el dissabte 3 d'octubre a casa contra el Montgat.

I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. Ràdio Mollet estrena nou curs radiofònic el proper dilluns. Enguany, els quatre nous programes de Ràdio Mollet exploren àmbits diversos, com persones destacades de la ciutat amb veus de ciutat, salut mental i emocions amb No dubtis entrar, Ràdio Afició amb CQCQ Voces Amigues i els misteris locals amb Expedient Mollet. I avui comença la 42a edició de la Fira d'Artesans. Durarà fins diumenge i enguany hi ha 78 parades. I llargues cues a les agències de viatges de Mollet per aconseguir una plaça en els viatges d'Imserso. Els destins més triats són les Canàries, les Balears i Andalusia. I la Unió Deportiva Molletense s'estrena demà dissabte. Primera catalana rebrà el municipal de la zona sud a la Seu d'Urgell a 6:45 de la tarda amb entrada gratuïta. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem el proper dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts de nou al Pals i Botes número 715, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al tauler, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un

0: Sí. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis. La Renclusa, en propietat compartida amb la FEDME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estacen del Pedraforca. El refugi Lluís Estacen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil, i a mitjans dels anys 40... els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estacen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estacen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per a la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi Estacen, a més de rebre milers de muntanyenca que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Pel dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les Castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims. El Carroig, de 672 metres, i el Puig Cervera, de 207, des del Coll de Belitre, serà l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui divendres ens acompanya via telefònica Carme Aulària de Junts per Catalunya, Mollet, a qui saludem. Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Primer de tot, fem memòria, no?, d'ara fa 7 dies, fa una setmana, se celebrava la Diada aquí a la nostra ciutat, arreu de Catalunya també. Vull que ens expliquis una mica, Carme, com va viure doncs, aquest dia aquí a Mollet.
3: Doncs sí, la Diada, com bé sabeu, doncs, comença per nosaltres el dia 10 al vespre amb aquesta marxa de torxes que fem fins a Rafel de Casanovas, on ens trobem tots doncs, per fer aquesta mena d'ofrena especial al vespre, el dia abans de la Diada. Allà compartim espai de converses, cantem els segadors, vam poder doncs, fer un manifest juntament amb l'ANC per donar doncs, aquest tret de sortida al que seria la Diada d'enguany, i evidentment el dia següent, després de tindre una molt bona acollida amb entitats, músics, castellers, tothom que va formar part de la Diada institucional que vam fer en el monument de Rafel de Casanovas, doncs, evidentment, després vam acabar-la a Barcelona, a la manifestació, reivindicant doncs, aquesta cultura, aquesta llengua, aquesta terra, que és la nostra manera de fer. Va ser una Diada festiva, va ser, com sempre, doncs, acompanyada, en aquest cas, també de bon temps, però de molta gent per poder doncs, caminar plegats, cantar plegats i passar una vetllada doncs, com les que estem acostumats, no?, de compartir anhels cap a la independència del nostre país, per compartir doncs, opcions, perquè tothom es troba allà, un toca el tambor, l'altre fa castells, i jo crec que és una manera de retrobar-nos, no?, entitats i ciutadania, doncs, per acompanyar aquest dia tan assenyalat per nosaltres, que també des de molts balcons vam veure doncs, engalanats amb les senyeres i les estelades, i que no deixava ser sempre un 11 de setembre més, i cada any doncs, anirem celebrant i anirem acostant-nos a aquesta data, com bé sabeu, doncs, l'any que ve també ja farà 10 anys d'aquell 2017. Aleshores, esperem que tota la ciutadania doncs, també es volcarà, com ha fet altres vegades, per reivindicar aquest dia tan nostre.
2: En aquest cas, no?, en d'altres ocasions, sempre hi ha hagut xiulets per partits de caire espanyol de la dreta, i en aquest cas, doncs, ara ho va ser també d'un partit de dreta, podríem també qualificar-lo d'extrema dreta, com va ser Aliança Catalana, que per primer cop va fer una ofrena floral. Van haver-hi xiulades, com ho va viure també?
3: Sí, bé, de fet, nosaltres al consistori estàvem allà plegats, vam veure que venien a fer doncs, la seva ofrena, i evidentment parlem de xiulets, però també parlem d'aplaudiments. Nosaltres no vàrem aplaudir aquest acte, entenem que s'ha d'anar amb molta cura, s'ha d'anar amb molt de compte amb tot allò que es fa, amb tot aquest populisme que ens envolta, perquè al final ja estem tots posats i forma part de la nostra convivència, de la convivència de la ciutadania i de la societat en general. Sí que és cert que va haver gent doncs, que va manar xiulets, i des d'alguns històries doncs, vam optar per aquest silenci sense agrair el fet d'aquesta ofrena. Està clar que estem en un moment polític doncs, que anirem parlant tan molt d'aquestes coses que van succeint, però hem de tenir molta cura. Jo crec que som molt curosos perquè la societat està atent, perquè la societat ha de conviure, hem de conviure tots, i aquest tipus d'ideologies que poden crispar doncs, la bona cohesió social, crispar el bon funcionament dialèctic polític de sumar, doncs, la veritat és que no entren en el nostre mapa. Aleshores, doncs, si no ens ho esperàvem, va ser així, va passar en un moment, i vam continuar doncs, amb aquests aplaudiments en totes les entitats molletanes que van fer, com sempre, les seves ofrenes al monument.
2: I canviem de tema, i és que els carrers del nucli antic de Mollet comencen des d'avui i fins diumenge i acolliran el que és la 42a Fira d'Artesans de la nostra ciutat, uns dies que ja estan marcats en aquest calendari corporatiu de l'Ajuntament de Mollet, però crec que tothom sí. Molts cops es pensa cap de setmana avui o avall, saben que el setembre doncs, té cita sí. Doncs, aquests 3 dies.
3: Jo crec que el setembre té com tres parts, també. Allò, primer els nens van a escola, després de l'escola venim a la diada i després de la diada sempre tenim la Fira d'Artesans. La Fira d'Artesans és molt més que una fira. Al final és un espai entre la ciutadania i el veïnat, sobretot. Molletà, doncs, gaudeix d'una festa molt apropiada en aquells quatre carrers. Sí que és veritat que cada cop més, i també és una cosa que cal comentar-la, no?, que tot s'està intentant treballar aquests sols que fan, doncs, amb robes reciclades, amb ganxet, realment buscar aquest esperit artesà, el que dèiem, no? Al final, un producte artesà és com un tros d'ànima, no? Explicava un senyor que viu a prop de tocar d'aquestes parades de la fira, no? I dèiem, és que és l'ànima, no? I busquem això, no?, que totes les parades també que vinguin, que tinguin aquest esperit d'un producte artesà. Que, a banda d'això, doncs, que també hi haurà molts tallers, moltes activitats, fa que també la ciutadania, no només la de Mollet, sinó la dels voltants, doncs, vingui a gaudir d'aquest espai de festa, acompanyat, doncs, com sempre, de les sardanes, en aquest cas a les Pruneres, i com sempre, doncs, a la plaça de l'Artesania, tot el seguit d'activitats que s'hi fan, els castellers, les habaneres, i per altra banda, també, jo crec que és una cosa que, jo sempre ho he explicat, que els capgrossos, ara no me facis dir el nom, Tòfol sí. I Dinga, ho dic bé, eh?
2: Sí.
3: Doncs els capgrossos són sempre queden col·locats allà, no? Jo crec que és una identitat molt molletana, no? O sigui, la Fira d'Artesans del carrer Portugal, no?, té un esperit i té una identitat molt nostra, que de vegades també hauríem de fer, no?, d'extrapolar-la i explicar-la molt més, perquè estic convençuda de que no només a Mollet, sinó a tota la comarca, a l'interès per aquesta fira, que em sembla que m'han dit que podíem arribar a unes 80 parades aproximadament durant aquests dos dies i mig, doncs és digne perquè vinguin a veure'ns, a visitar-nos a casa nostra, a la nostra ciutat, que al final aquí, doncs, veïns i ciutadans tots s'hi han volcat per rebre'ls, no?, perquè al final és allò, tothom té ganes de que vingui molta gent, que també ens comentaven, no?, que buscaven una mica la disposició de les parades, que no fossin totes molt juntes, que hi hagués aquella cosa, sensació més d'esponja, perquè a vegades es havien col·lapsat trossos. Jo crec que, bueno, amb ganes avui a la tarda cap allà, a veure com comença, i a gaudir, evidentment, a gaudir de totes les activitats que ens oferiran.
2: Doncs queda dit, i el que també volem comentar són d'altres temes, en aquest cas d'habitatge a la nostra ciutat, perquè afecta el que serà el nou topall de l'habitatge, on la Generalitat anunciava ja fa uns dies que, i setmanes i mesos, que a Mollet ja no formaria part d'aquestes poblacions amb aquest topall, amb aquest mercat tensionat, i que per tant en la propera revisió, que haurà de ser, doncs, al març, ja no hi formaria sí. part. Això afecta en aquest topall del lloguer, i des de l'Ajuntament tots us anunciaven aquesta setmana que, doncs, han enviat un recurs perquè això es modifiqui.
3: Sí, això és així. Cert és que crec que en el moment que estem, no?, i el tema de l'habitatge, que és un tema capdalt pel dia a dia de molletans i molletanes, crec que és una cosa que l'hem d'estudiar, que l'hem de resoldre, i l'hem de resoldre no només amb això, no només amb aquests topalls, sinó que s'han de resoldre amb buscar, doncs, aquests espais, amb reutilitzar espais dins de la trama urbana de la nostra ciutat per poder fer aquest tipus de vivendes, perquè encara hi ha llocs on puguem sumar, no?, doncs, una mica més d'aquest habitatge social, aquest habitatge que necessitem per la ciutadania, pels joves, per grans, per tothom, perquè la ciutat creix d'aquesta manera. Sí que és veritat que sabeu que amb no res, doncs, tornarem a fer els plens, i en el ple sortirà un tema d'aquests que proposa un altre grup municipal, i que nosaltres també estem fent una proposta que creiem que serà, doncs, bueno, que podrà sumar a totes aquestes reivindicacions que estem fent sobre el tema de l'habitatge a la nostra ciutat.
2: En aquest sentit, també parlar d'educació, i és que hem vist que l'Institut Gallecs serà un dels 100 centres prioritaris a que la Generalitat el climatitzarà, més enllà d'altres actuacions que s'hi faran a altres escoles, però en aquest que serà ja una obra que no només serà en aire condicionat, sinó també amb energies renovables, etc. I aquest és un anunci, això, que coneixíem aquesta setmana.
3: Sí, tot això, i deixem-me que sigui una mica crítica, que sabeu que ho soc, ja anem tard. És a dir, tot aquest bloc de coses que es faran, no només a Mollet, sinó arreu de Catalunya, com va anunciar aquesta mateixa setmana, crec, afecta, evidentment, al benestar de nens i nenes, de nois i noies a les nostres escoles. Però, clar, és que el tema del canvi climàtic ja fa temps que ja estem parlant. O sigui, ja fa molt de temps que estem parlant que hem d'estar ben climatitzats. Ja fa molt de temps que estem parlant de que venen uns canvis que ja es quedaran. Aleshores, que m'està molt bé, eh? I tant de bo fossin moltes més escoles o instituts que poguessin tindre doncs, aquesta adequació en el moment que estem vivint a nivell de meteorologia. Però ja ho hauríem d'haver-ho previst. Jo a vegades penso que, i m'ho he sentit a dir, que passen coses i sembla que fins que ben bé no les tenim a sobre no actuem, no? Doncs tot això ja ens està passant. Ja fèiem anys enrere que estàvem parlant de les fonts que fossin espais per poder-se refrescar. Ja fa molts cops que estem parlant d'aquestes ombres que han de veure a la ciutat, perquè cada cop doncs, la temperatura és més alta i la gent que s'ha de desplaçar doncs, tingui espais on poder estar una estona i poder-se refrescar i fer baixar aquesta temperatura. Llavors, tot això ja forma part del dia a dia. I de vegades sembla que ens ho hagin de portar de fora com per dir, oh, que bé, ara ho farem, no? Jo crec que la nostra obligació com a ajuntament és fer que les coses passin. I si anem esperant, el temps passa. I aleshores, bueno, tant de bo, vagi molt ràpid i tant de bo molts més instituts no es puguin sumar-se en aquesta proposta. Però, què diem, és a dir, jo crec que nosaltres som qui hem de provocar que les coses vagin passant una miqueta sempre abans.
2: Després també doncs, a parlar d'aquests cursos de gent gran que es presentaven en aquesta ocasió també doncs, en el Mercat Vell de Mollet, sí. I que doncs, d'aquí a poc es podrà apuntar tota aquesta gent gran, que en aquest cas persones de més de 55 anys, i que són 1.100 places que gairebé s'esgoten a totes.
3: Em sembla estupendo. És a dir, jo crec que és, i sabeu també que quan les coses estan ben fetes s'han de dir, i tenim molta gent amb ganes de fer doncs, aquests tallers, aquests cursos, seran plenes de seguida, tant de bo en poguéssim fer més de places, crear noves places o nous cursos, perquè això vol dir que estem en constant moviment i que la ciutat necessita d'aquesta activitat. Ho has dit, eh? No sé, m'has dit 1.700, tant de bo en fossin el doble, perquè sí que és veritat que hi ha molts moments de la vida que s'ha de ocupar hores del teu dia a dia amb dedicar a fer una altra cosa, no? I tot això que s'està oferint des de l'Ajuntament, doncs és una cosa que suma, una cosa que nutreix, una cosa que fa cohesió social, que ens anima a sortir de casa, que ens anima a compartir espais amb altres persones i fer coneixences. Aleshores, he de dir que contenta que s'acabi molt ràpid i que la gent en gaudeixi de tots aquests cursos que es prepararan.
2: I ja per finalitzar, no sé si a nivell de partit esteu tractant ara amb algun tema en concret, treballant, etc.
3: Nosaltres, com sabeu, no hem deixat mai de treballar, anem continuant les nostres metodologies. Tenim una trajectòria que ja us la vam explicar, com entendre's, a principis d'any, i estem treballant amb aquesta qüestió. Ara estem treballant amb un tema de comerç important, amb la regidora de Comerç i Mercat Mollet, amb tot un projecte, unes bases de projecte que se'ls van presentar, i ens d'aquí una setmana o així ja tindrem una mica com acabarà dissenyat tot el que Junts per Catalunya els hi ha ofert, i semblen que les converses que estem tenint van a positiu. I per altra banda, perquè em dius que queda molt poc de temps, doncs també continuem reivindicant el mateix. En l'últim ple vam fer un prec que demanàvem que aquella comissió d'estudi per la modificació del ROM que es va aprovar, t'enganyaria perquè no me'n recordo del mes, vàrem dir que es faria perquè estava aprovat, i encara hores d'ara, sí, què diem, eh? Hores d'ara encara no està creada aquesta comissió per poder fer la modificació del ROM i poder passar moltes més coses que pertanyen a la ciutadania de Mollet i a la nostra ciutat en els plens municipals. Llavors, dit això, continuem treballant com sempre, continuem endavant.
2: Doncs queda dit, i de tot el que passi aquest cap de setmana, balanç també de la Fira d'Artesans, en parlem el proper divendres, com sempre. Que vagi molt bé, adéu-siau.
3: Moltíssimes gràcies, adéu-siau.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i, sobretot, molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança. És prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd i perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa i ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això. L'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals. Sap que implica una falta de ferro i sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits amb un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors, crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment, el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important, i crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, la que tenim, l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona, perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després a banda també hi ha un tema de el cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra. I llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol, sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio, llavors clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal, és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau, no vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors, clar, això també ha de veure amb la dieta. És a dir, si estem fent un exercici de força, o cardio, m'és igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau, no cal que tirem de tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat força, o sigui, forta, perdó. En canvi, el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important. No vull dir que no n'hagis de menjar, en pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna, sigui l'adequada. I aquest potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta... Aquí m'has enganxat en el sentit de que cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegit, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo un cop més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors, després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important, quan fas molt d'esport, prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals. Doncs si a sobre fem esport, encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?
1: Home, doncs, jo el que em trobo en general és que, i em passa, perquè tinc com a gent de diferents àmbits, o sigui, de diferents esports, no? Llavors, bueno, gent, dones. I el que em trobo en general és que totes les dones volen estar fortes, és a dir, volen poder fer o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home. I en canvi no ha de veure. O sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular. Vull dir, no... La gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida, però no em posaré... I dius, no, és que per posar-te... per passar 20 quilos més de múscul necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de... em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
0: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
1: Jo crec que no, perquè penso que, en general, no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta, o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous. Doncs imagina't, aquesta és com la base, no?, número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
0: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
1: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides.
0: Gràcies, Aida.
1: A tu, Julià.
0: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noi a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

de Més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, avessades amigues i avessats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que, una setmana més, suposem que de manera lliure i voluntària, us afegiu a un nou viatge sonor pels insondables oceans de les músiques d'inspiració tradicional. Salutacions cordials, abraçades de Belén Lozada fent quan pot un cop de mà i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que us guiarem tot seguit durant la nostra singladura número 935. Iniciarem l'edició en el País del Sol Naixent amb el nou i fenomenal àlbum de la més internacional de les seves bandes del gènere Minyo. Tot seguit posarem un peu a Sèrbia i l'altre a Hongria amb un magnífic treball col·laboratiu entre artistes consagrats dels dos països. A la secció Tot Terreny, quatre presentacions més ben xules i variades. Des de Txèquia, el nou disc d'un músic singular d'arrels iranianes que ens endinsa ara en l'espai del folk italià. Des de Noruega, quatre virtuosos que ens transporten als sons hindús. Des de Xile, l'obra d'un jove que restaura folclores autòctons. I des d'Azerbaijan, la música atàvica d'un virtuós del tar. Per concloure el programa en clau femenina, anirem a Dinamarca per solaçar-nos amb les composicions d'una elegant i talentosa artista d'arrels turques. Arrenquem ja, doncs, amb From Japan With Love, el nou i de nou sensacional àlbum dels fabulosos Minyo Crusaders, la nombrosa formació japonesa que s'ha tornat a situar amb aquest treball al capdamunt de la llista dels millors, en aquest cas del mes de setembre, segons els membres de Transglobal World Music Chart. Amb una nova dosis de fantàstic minyo, gènere tradicional per excel·lència, un cop més fusionat amb cúmbia i altres sons llatins.

From Japan With Love, així s'anomena el nou i super treball discogràfic de Minjo Crusaders, formació de Tòquio que ens han interpretat fa uns moments tres peces sense pausa, Okai Bonuta, Kokiriko Bushi i Hanagasa Ondo. El Minjo és l'estil tradicional més estès en terres nipones, tot i que la realitat és que per als japonesos és alhora proper i distant. Aquesta aparent contradicció no ho és tant, en realitat. Tot i que no són moltes les bandes superpopulars del gènere, el cert és que el Minjo impregna per tot arreu les músiques contemporànies del Japó de manera subtil i ineludible. Això quadra totalment amb la idea que tots tenim del país asiàtic. Són al mateix temps molt tradicionals i absolutament avantguardistes. Avui en dia, segons el nostre humil criteri, Minjo Crusaders són els màxims representants d'aquesta idea gràcies al fenomenal estil de fusió que creen i interpreten folk, nipó i cúmbia i altres sons propis de contrades llatines agafats de la mà en unes composicions realment refrescants i aptes per al ball. From Japan We Love, vet aquí el nou disc dels Tokiotas Minjo Crusaders, que celebren amb ell els 15 anys d'aventures musicals, una obra de la qual ens acomiadarem tot gaudint amb altres tres perles que sonaran consecutivament: Kiyama Ondo, Waido Bushi i Iyo Manzai.

Anem amb la segona presentació discogràfica d'aquesta edició de Més enllà número 935, segona de la nostra 24a temporada en antena. Posarem un peu a Sèrbia i l'altre a Hongria amb Naked, una fenomenal obra col·laborativa entre destacats i reconeguts artistes d'ambdós països europeus. Per un costat tenim el gran quartet serbi d'etnojazz balcànic Naked i per l'altre la Katos Mònica Folk Trio, formació hongaresa de sons folklòrics comandada per una de les més destacades artistes del panorama de la tradició musical black romaní. El resultat d'aquesta unió d'enginys i talents és aquest Naked que tenim entre les mans, un àlbum que combina veus autèntiques i ritmes precisos amb la de la tradició romaní hongaresa i capes de trip-hop jazz balcànic, creant un so únic i distintiu que ens ha captivat des del primer instant. Cal dir que tant Naked com Mònica Lakatos, ja han sonat per separat en diverses ocasions en el nostre programa. I per això hem de celebrar que músics tan destacats del planeta dels sons tradicionals i dels que se'n inspiren hagin decidit editar per fi aquest treball conjunt que va començar a gestar-se fa ni més ni menys que 15 anys. Us deixem amb dues peces fantàstiques de Naked i la Katos Mònica Folk Trio i després us seguim explicant.

Sàbitos i Botoló. Aquests són els títols de les dues formidables composicions que acabem d'escoltar, sorgides de Naked, un àlbum col·laboratiu entre la formació sèrbia de sons balcànics d'aires jazzístics Naked i la Katos Monica Folk Trio, grup de sons tradicionals romanins d'Hongria. Com dèiem abans, la idea de fer quelcom conjunt va néixer ja fa 3 lustres, quan les dues formacions van coincidir en el festival Babel Sound a Hongria, l'any 2011. La idea va quedar aparcada, però no enterrada. L'any 2021, per fi, tant el quartet serbi com el trio hongarès van trobar les seves intenses agendes artístiques al moment i la sinergia necessaris per donar vida a aquest singular treball discogràfic que s'ha cuinat, com veieu, a foc lent. Però ha valgut la pena aquesta paciència de Naked i l'Akatos Monica Folk Trio per obtenir un resultat òptim que marida a la perfecció sons tradicionals i contemporanis de dues contrades europees que, històricament, tenen profundes i antigues connexions culturals. Naked, el títol de l'obra, té un doble significat. Per un cantó és evident la seva similitud amb Naked, el nom del quartet serbi, i per l'altre, Naked significa en hongarès per a tu. Us deixem uns minuts més amb altres dues peces estupendes de Naked i l'Akatos Monica Folk Trio, Zabelzlia i Kalevala.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Arriba el moment de la nostra secció més flexible, en la qual avui tenim quatre estupendes propostes discogràfiques d'allò més variades i amb qualitat indiscutible. Ens situarem amb la primera a Txèquia, el país que acull el singular i genial músic d'origen iranià Shahab Tolui, un artista al que ja havíem tastat anteriorment en la seva vessant flamenca. Però ves per on, que ara el bo de Shahab li ha donat per carbussar-se en el territori de les músiques d'arrel italianes. El disc que tenim entre mans s'anomena Ci vediamo Goldoni, quart disc en estudi del músic txec iranià, qui ens demostra que el seu talent en la creació i interpretació de músiques mediterrànies no té límits. Amb els dos àlbums flamencs de Tolui, que ja han sonat a la més enllà, ja es feia palès aquest talent. I ara que ens porta de viatge cap a terres italianes, encara més. La factura de Ci vediamo Goldoni s'ha gestat al voltant d'una efemèride i un homenatge de l'obra de teatre de 1762, Le Barouf, Chiozote, text del dramaturg venecià Carlo Goldoni, prolífic autor de la Venècia del segle XVIII. A Shahab Tolui li van encarregar la música per aquesta producció del teatre Vino Radi de Praga i, com que la cosa va quedar tan i tan bé, ara pren forma d'àlbum. L'escoltarem quatre delícies sense pausa. Bam, bam, bafa la campana, la baldòria, serenata de la espiaggia i tarantela di mare.

Tornem al continent asiàtic, tot i que l'edició discogràfica que tenim entre mans en aquests instants ha estat gestada i elaborada a Noruega. Prayers, eventual, un conjunt eventual, almenys fins ara, que s'estrena amb disc homònim. Aquest és el projecte que neix com a fruit d'una llarga col·laboració entre la talentosa intèrpret de sitar Rohini Sahaipal i el seu mentor, el llegendari virtuós del Bansuri, compositor i guru pandit Hari Prasad Chaurasia. Per crear el treball van ser convidats els compositors i músics Bendik Hofset amb el saxo i Javid Afsari Rat amb el santur, que juntament amb Chaurasia han creat una música contemporània que abraça les tradicions de la música clàssica índia, el jazz i la música persa. Prayers va ser un encàrrec de Global Oslo Music, entitat que organitza concerts i agrega una xarxa de músics del país nòrdic que s'interrelacionen a molts nivells per enriquir i diversificar el panorama musical en la capital noruega. El projecte Prayers és una proposta elegant i molt complexa, creada i interpretada per músics de gran nivell i ara enregistrada i disponible en format digital. L'àlbum també inclou música del compositor i intèrpret Mats Eilertsen, qui remena mestria al contrabaix, i també les tables de Jai Shankar. Us deixem uns minuts amb dues peces fenomenals del debut homònim del grup Prayers, Oasis i Prayers 1.

Marxem ara cap a Sud-amèrica, més concretament a Xile. Allà ens trobem amb un jove compositor, cantant i multiinstrumentista que amb només 23 anys ens ha sorprès molt gratament amb una obra de música d'arrel autòctona. El Niño és el títol del primer llarga durada de l'artista emergent Pedro Mardones, una obra instrumental que ens convida a gaudir d'un viatge sonor al llarg dels 5.000 quilòmetres que abasta la serralada dels Andes. El Niño ha estat elaborat completament amb instruments tradicionals andins i sud-americans, com ara el guitarró xilè, un cordòfon de 25 cordes emprat tradicionalment en la poesia xilena improvisada, el charango, la quena, el quenacho, el mofeño, les chaicas, el pal de pluja, el bombo i la guitarra acústica. Pedro Mardones, malgrat la seva joventut, ja demostra un gran domini sobre l'ús de tots aquests instruments esmentats i no gens menys sobre la capacitat de posar al dia els sons folclòrics de la seva terra, amb 7 composicions pròpies en el disc i només una de tradicional, arranjada per ell mateix. Ens solaçarem una estona tot escoltant 3 peces ben boniques del Niño, l'òpera prima del jove xilè Pedro Mardones, un músic del qual segur que ens sentirem molt a parlar en el futur com a guardià del folclore sud-americà, especialment de l'andí, La Cruz, Colibrí Rojo i Gala.

Amb la quarta i última proposta discogràfica de la nostra secció Tot Terreny d'avui, ens traslladarem geogràficament a Bakú, la capital de l'Azerbaidjan, i temporalment a finals del segle XIX, un temps en què els primers terratinents del quitrà i el petroli de la regió organitzaven esdeveniments culturals en els seus palaus. Una nissaga de músics, els Mansurov, hi eren molt presents en aquelles vetllades musicals de l'alta societat, i ara un dels descendents d'aquella estirp, Elkar Mansurov, acaba d'editar un disc instrumental que recull aquelles tradicions sonores interpretades únicament amb el tar azerbaidjanès. L'era soviètica va enterrar durant dècades les tradicions culturals i socials autòctones, com va passar també la resta de les repúbliques de la URSS. Però, com en la majoria d'indrets, algú es va encarregar de mantenir-les vives, tot i que en l'ostracisme. Bahram Mansurov, el pare del Khan i net dels fundadors de la nissaga musical, va ser el responsable de conservar el folclore azerbaidjanès basat en l'ús del tar, un estil musical que s'hi compta entre els molts que conformen el makam, un elenc de músiques tradicionals que s'estén al llarg de la ruta de la seda euroasiàtica. Bayati Isfahan Dastak és el títol de l'obra d'Elkan Mansurov, un àlbum amb 38 peces curtes, instrumentals, amb les quals el virtuós del tar fa reviure antigues tradicions sonores. N'hem escollit quatre d'estupendes per compartir amb vosaltres: Daramat, Shari Bayati Isfahan, Maye Bayati Shiraz i Koyasta.

0: Divas, un racó de més enllà, reservat a les grans dones de la música.
1: Se'ns esgota el temps d'avui, així que anem ja amb l'última presentació discogràfica d'aquesta edició de Més enllà número 935. Marxem cap a Dinamarca, on viu i treballa des de fa temps l'artista d'origen turc Hilal Kaya, autora de l'àlbum Sumbul, editat a finals del passat mes d'agost. Amb arrels en la música folk turca i un profund amor pel rock, el jazz i els paisatges sonors psicodèlics, Hilal Kaya crea una expressió musical personal on melodies microtonals es troben amb arranjaments moderns i improvisació, donant vida a un repertori variat que bascula constantment entre la tradició i l'avantguarda. Les arrels de Hilal Kaya remunten a Sivas, en el centre de Turquia, una regió coneguda per ser el bressol d'alguns dels poetes i trobadors folklòrics més importants del país. Les tradicions musicals locals de la zona, profundament modelades per l'emoció, la narració i el patrimoni oral, han jugat un paper important en la fundació de la música folk turca i continuen influint en el nucli del so, no només el de Hilal Kaya, sinó també en el d'altres molts artistes d'arrels anatòliques. Us deixem fins a la conclusió del programa amb algunes de les peces fenomenals que inclou Sumbul, el nou treball discogràfic de la talentosa i elegant cantant i compositora turc-danesa Hilal Kaya. Birlok Masebda, Basindaki Yazma Absar Eleri, Trakien Sunrise, Fasli Trakien, Sumbul i, si queda temps, alguna més. Ens trobareu a Facebook, a l'adreça electrònica de mesenja@yahoo.es o en el nostre blog musicademesenja.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
0: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
0: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem ver.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen. Volen saber on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria o de gringos forajidos o de xerif

0: Thank you.
1: Fins aquí l'emissió de Ràdio Mollet. Us deixem amb la programació de la xarxa.

penso caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punqui del porro i al mateix temps

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Oi!
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.